my head on her shoulder. She said, tell me all your trouble.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local. Tot seguit farem un recull d'entrevistes, notícies i reportatges tant de l'àmbit de la política local, la societat, la cultura o els esports. Fem aquest repàs a l'actualitat municipal als pròxims minuts.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta una miqueta més variable. Continuarà el bon temps, dominat pel sol, sobretot al centre del dia, quan el cel estarà més clar, però amb intervals de núvols més abundants que ahir, sobretot fins a mig matí i a partir de mitja tarda, amb unes temperatures que han pujat. Avui ja no han baixat els 19 graus de mínima, mentre que la màxima, en canvi, serà una miqueta més baixa, no pujarà tant, diguem-ho així, i a la màxima estarà al voltant dels 25 o 26, amb una humitat més alta. Vents febles, amb una mica de terral a hores d'ara, però ràpidament girant a marinades. Però avui les marinades aniran oscil·lant entre garbí i migjorn i fins i tot una mica de xaloc al final del dia, fent que la mar estigui arrissada, però augmentant a marejol a primera hora de la tarda.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: Ja ha estat desconvocada la vaga del servei de recollida de residus de la Mancomunitat, que afectava Cubelles i 17 municipis més. El servei es preveu que torni a la normalitat ja en les pròximes hores, pendent de l'execució operativa de l'acord assolit entre el comitè i l'empresa Fomento de Construcciones y Contratas Medio Ambiente. Fonts del conflicte han confirmat en diversos mitjans de comunicació que l'acord permet desactivar l'aturada que havia motivat decretar serveis mínims a la Generalitat en previsió de l'inici de la vaga. Recordem que hi ha hagut finalment una sola jornada de vaga aquest dilluns 8 de juny i que des d'aquest mateix dilluns al vespre ja hi ha hagut un acord. De fet, al matí la Mancomunitat Penedès-Garraf ja havia informat als mitjans de comunicació i també Ràdio Cubelles que confiaven que arribaria un acord ja en la primera jornada de vaga que s'havia convocat. Finalment ha estat així i, per tant, la vaga ha quedat completament desconvocada des d'aquest dilluns al vespre i el servei de recollida de residus torna en el seu funcionament normal. Ja ha estat convocada la Junta de Portaveus per parlar sobre els problemes de l'Ajuntament amb Hisenda. La reunió sol·licitada pels grups de l'oposició serà aquest dimecres i contindrà informació sobre les dues qüestions que preocupaven a Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana, el PP i la CUP. Recordem que aquests partits de l'oposició han demanat explicacions de per què l'Estat ha retingut les transferències a l'Ajuntament per haver incomplert la comunicació del pressupost durant els mesos de desembre, gener, febrer i març. A banda, els grups de l'oposició també han reclamat informació, també relacionada amb el Ministeri d'Hisenda, en aquest cas per la inclusió de l'Ajuntament de Cubelles al llistat de 180 municipis de tot l'Estat que poden adherir-se al mecanisme de pagament a proveïdors, un aspecte relacionat en aquest cas amb la morositat de l'Ajuntament, que seria de 90 dies o més del pagament mitjà a proveïdors, és a dir, a empreses externes a l'Ajuntament. Finalment, aquesta Junta de Portaveus, que fa un parell de setmanes aproximadament que la van sol·licitar els partits, se celebrarà aquest dimecres a les 9 del matí a l'Ajuntament. Els castellers del Foix han afegit un altre 3 de 7 als resultats d'aquesta temporada. La colla ho ha aconseguit en la Diada de la Primavera, que han organitzat aquest dissabte, i que comptà també amb la participació dels castellers de Sant Feliu i els castellers de Viladecans. La diada de la primavera dels castellers del Foix ha tornat a omplir de castells la plaça de la Vila de Cubelles aquest dissabte a la tarda. La colla cubellenca, com dèiem, ha descarregat un altre 3 de 7, que ja és el cinquè aquest 2026, i també ha fet un 5 de 6 i un 4 de 6, a part d'uns quants pilars de 4. Més enllà dels resultats, els castellers del Foix consideren que la jornada els ha deixat bones sensacions per la colla, especialment per les estrenes de baixos nous i també d'una enxaneta nova. I han afegit també en un comunicat que tot plegat els permet continuar ampliant l'estructura i seguir avançant en el creixement tècnic del projecte. En la diada de la primavera de Cubelles també han actuat aquí a la plaça de la Vila els castellers de Viladecans, que han carregat un 4 de 7 i han descarregat el 3 de 7 i la torre de 6, i els castellers de Sant Feliu, que han assolit la torre de 6, el 3 de 6 i el 4 de 6. Després d'aquest cap de setmana, els castellers del Foix gaudiran d'una setmana de descans abans d'afrontar la propera cita del calendari, que serà la diada de la camisa grana dels Torraires de Montblanc. Serà d'aquí dues setmanes a la capital de la Conca de Barberà.
2: L'artista Anna Montfort inaugurarà dimecres 10 de juny a 6:45 de la tarda a la Biblioteca de Cubelles la seva nova exposició titulada Mont Blau Fort, una proposta artística marcada pels grans formats, el protagonisme del color blau i la recerca d'espais interiors i imaginaris. La mostra, que es podrà visitar del 9 al 30 de juny, representa un canvi respecte a les anteriors etapes creatives de l'artista. Montfort deixa enrere els treballs més delicats sobre seda i s'endinsa ara en l'acrílic i en composicions de gran dimensió, amb obres que arriben al 1,40 m o fins i tot al 1 m². Segons explica la mateixa artista, l'objectiu és que l'espectador no només observi les pintures, sinó que entri emocionalment a l'obra.
4: El blau és un color que m'encanta, sempre m'ha agradat, és un color que em sembla que a quasi tothom li encanta o és molt, molt bonic i té un gran encant, perquè representa el blau, la calma, el mar, el cel, el silenci de l'interior. Tenia clar que volia treballar amb el color blau i vaig començar a fer quadres amb blaus. I mentre pintava amb colors blaus, alguns moments, quan estava dintre la pintura, el mateix quadre em demanava altres colors. Llavors hi ha el blanc, el rosa, el groc, que dona molta llum, i vaig combinant.
2: Mont Blau Fort neix també d'un joc amb el cognom de l'artista, integrant la idea de força i identitat dins el mateix títol de la mostra. Entre les obres exposades hi ha peces amb noms com Geometria del Somni, Mont Paral·lel, Origen Blau, Realitat Imaginada o Ciutat Silenciosa. L'exposició es podrà visitar durant tot el mes de juny en horari de biblioteca. Cal recordar també que la mateixa artista, Anna Montfort, comparteix la seva obra a través del seu perfil d'Instagram, @annamontfortarte.
1: La Diputació de Barcelona ja té a punt la 30a campanya de vigilància i prevenció d'incendis forestals amb un pressupost total d'1,8 milions d'euros. L'any passat, aquí a Cubelles, hi va haver 42 actuacions vinculades al Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals, amb 98 accions de conscienciació cap a un total de 318 persones informades. La campanya d'estiu del Pla de Vigilància contra Incendis s'estendrà del 17 de juny al 31 d'agost. Aquest estiu, concretament, hi haurà 89 professionals que es desplegaran sobre més de 620.000 hectàrees agroforestals, que representen el 99% de les àrees vulnerables de la província de Barcelona. Ho faran en torns entre l'una del migdia i les 8 del vespre, ja que aquesta és la franja que es considera de risc màxim i en què també hi ha més afluència als espais naturals. Es repartiran entre tres sectors, el nord, el centre i el sud, que és el que inclou Cubelles, ja que el sector sud és el que abraça les comarques de l'Anoia, l'Alt Penedès, el Garraf i el Baix Llobregat. A més a més, hi haurà un equip de 5 enginyers i enginyeres de la Diputació de Barcelona que estarà de guàrdia des del mes de maig i fins al setembre per donar suport als ajuntaments en cas d'incendi forestal important. El diputat de Prevenció d'Incendis, Jordi Fàbrega, ha defensat que s'ha de pensar en els incendis durant tot l'any i ha recordat també que a la província de Barcelona hi ha 1.500 urbanitzacions al mig del bosc.
5: Apagar els incendis s'apaguen durant tot l'any, no només a l'estiu. i s'apaguen fonamentalment tornant a fer gestió forestal i fent una tasca preventiva. Tasca preventiva que, com deia, és dipòsits d'aigua, camins arranjats, franges de protecció al voltant de les urbanitzacions. A l'àrea metropolitana de Barcelona tenim 1.200 urbanitzacions a mig dels boscos.
1: L'any passat a Cubelles, en el marc del Pla de Vigilància, es van fer 42 actuacions, concretament 3 van ser de protecció del medi ambient, 18 de detecció d'abocaments, 6 revisions de línies elèctriques i 15 revisions de punts d'aigua. En total hi va haver també 98 accions de conscienciació cap a un total de 318 persones informades. En relació amb les franges perimetrals, l'Ajuntament de Cubelles ha contractat recentment una empresa per l'elaboració d'un pla de treball per al manteniment de les franges perimetrals i també perquè s'encarregui del suport tècnic en la redacció del plec de prescripcions tècniques per la contractació per obrir aquestes franges perimetrals que encara queden per fer aquí a Cubelles.
2: L'Ajuntament de Cubelles i l'entitat Cubelles Noir van participar de la tercera edició del Tardeo Turístic del Garraf, una trobada professional impulsada per Node Garraf, que va reunir 122 persones d'empreses, entitats, administracions vinculades al sector turístic, entre d'altres. La jornada es va celebrar el passat 21 de maig a Vilanova i la Geltrú i va servir per posar en contacte professionals de diversos àmbits relacionats amb el turisme, la cultura, la restauració, els allotjaments, els serveis empresarials i l'organització d'esdeveniments. Entre els participants també hi va haver representació institucional de Cubelles, així com del mateix festival Cubelles Noir, que va poder donar a conèixer la seva activitat davant de professionals del sector. Escoltem tot seguit a Mireia Balint, del Node Garraf. Ella mateixa ens fa la valoració del Tardeo Turístic del Garraf.
6: Doncs a Cubelles, evidentment, va haver presència institucional i vam tenir també el plaer de tenir el Cubelles Noir, que no deixa de ser una participació d'activitat cultural i festiva molt important aquí a Cubelles. Així que, bueno, doncs ells també van poder fer i establir contactes i, bueno, i molts contactes interessats en aquest festival, no? que a més des de nosaltres, des de Node Garraf, també promocionem mitjançant el segell Garraf Sona.
2: Segons ha explicat la tècnica de turisme del Node Garraf, Mireia Balint, l'objectiu de la trobada és generar sinergies i facilitar noves col·laboracions entre els diferents agents del territori. En aquest sentit, els participants van prendre part en diverses rondes de networking que els va permetre presentar els seus projectes, explicar els serveis que ofereixen i establir nous contactes professionals.
6: És el tercer any que ho fem, és el tercer any que fem innovacions amb el tema de la metodologia, perquè els dona molta visibilitat a les empreses també, no? El fet de, ostres, doncs jo faig formacions d'IA, no? Per exemple, o jo faig, no sé, un guiatge per Sitges que és exclusiu per al sector maïs, no? Per exemple, el de negocis. Ostres, doncs hi ha una empresa que està interessada, li venen molta gent del maïs i està interessada, doncs connecten.
2: La presència de Cubelles en aquest espai també va contribuir a donar visibilitat a alguns dels actes principals de Cubelles, recursos turístics també del municipi, i a banda del Festival Cubelles Noir, durant l'entrevista a Ràdio Cubelles també es van destacar altres iniciatives com el Cubermut, la Festa de la Verema, les activitats culturals vinculades al municipi, el Museu del Pallasso Cubellenc Charlie Ribel o les propostes relacionades amb les platges i les activitats esportives. Una trobada que va reunir, com dèiem, empreses, entitats de sectors molt diversos, desallotjaments i restauració, fins a cellers, empreses, activitats turístiques, festivals, serveis digitals i administracions públiques. Una de les novetats d'enguany també va ser la incorporació d'una metodologia basada en grups reduïts i rondes de presentació, una fórmula que, segons Node Garraf, va ser molt ben valorada pels assistents perquè, diu, va facilitar la creació de nous contactes.
6: El bon ambient també, el feeling va fer molt amb aquest aspecte, vull dir, estem molt agraïts, ens va ajudar moltíssim. La diversitat d'empreses, hi havia moltíssimes empreses de tot, evidentment del sector turístic, però també serveis empresarials de tot tipus. Això ajuda a que siguem, que hi hagi més varietat. La possibilitat de conèixer nous agents del territori, evidentment. I aquest format combinat de les rondes guiades amb el networking lliure també els facilita a una de les empreses poder parlar amb molta gent. I això va ser una de les coses més ben, ha estat una de les coses més ben valorades.
2: La valoració final d'aquesta jornada ha estat positiva i l'organització ja treballa en futures edicions per continuar reforçant la col·laboració entre els professionals i les entitats que contribueixen a la promoció turística del Garraf.
1: La Fundació Nou Lloc i l'Ajuntament han fet un bon balanç del primer any de la promoció de lloguer assequible situada a l'avinguda de l'11 de setembre. Els veïns d'aquests 124 pisos, en canvi, no estan del tot satisfets de com està funcionant el dia a dia i apunten que hi va haver unes quantes renúncies a l'inici quan es van trobar que hi havia persones que no podien assumir la inversió inicial per establir-s'hi. L'Ajuntament també ha admès el seu paper de mediador per resoldre algunes incidències i aconseguir una situació d'estabilitat que diuen que hi ha ara. En tot cas, aquest 5 de juny es commemora el primer aniversari de l'entrega de claus dels primers 72 pisos de lloguer assequible del total de 124 que es van construir en la promoció Bruc, situada a l'avinguda de l'11 de setembre d'aquí de Cubelles. El projecte ha suposat una fita en l'habitatge assequible del municipi, fruit d'un model concertat amb un solar cedit per l'Ajuntament, un procés d'adjudicació pilotat per la Generalitat i una promoció impulsada i gestionada per les fundacions privades sense ànim de lucre, Sales i Nou Lloc. Actualment, els 124 pisos estan habitats i en els 4 blocs hi viuen unes 300 persones en total. La Fundació Nou Lloc, que és la que gestiona aquests pisos, assegura que es van reunir amb els veïns ja l'octubre passat i que van escollir uns quants representants per millorar la comunicació entre les dues parts. Jordi Porrà, director de la Fundació Nou Lloc, en declaracions a Ràdio Cubelles.
7: És una situació en aquest moment, jo crec, d'absoluta normalitat, no? Recordo que a l'octubre, mitjans d'octubre, vam fer una reunió amb els veïns. Jo crec que doncs, tot està funcionant com ha de funcionar. També vàrem, des de la Fundació Nou Lloc, vàrem proveir d'uns protocols als veïns perquè es poguessin realitzar escollir representants veïnals. Això ho vàrem impulsar també doncs, per facilitar la interlocució amb els veïns. I vàrem sortir una sèrie de representants, que això crec que ha sigut molt positiu. Tenim un contacte més assidu.
1: Per la seva banda, Alexandra Corbillo, regidora d'Habitatge, en una entrevista recentment aquí a Ràdio Cubelles, també ha reconegut que un cop passat l'emotiu acte inicial de l'entrega de claus d'ara fa un any, també han intentat ajudar a resoldre unes quantes incidències dels primers mesos entre el veïnat i la Fundació Nou Lloc.
8: I després, quan van començar a fer aquestes mudances allà, van haver van haver incidències, bueno, les incidències de quan vas a un pis nou, que et trobes, hòstia, pues falta, em deia un veí, el tapó de la dutxa, no sé què, no? D'aquest tipus de desperfectes, van fer de mediadors des de l'Ajuntament, perquè era un tema dels inquilins amb la Fundació, era un tema entre ells, però l'Ajuntament va fer de mediador, i es van anar solventant aquestes incidències, i des de llavors tot el que ens ha arribat a nosaltres és superpositiu i super d'agraïment i d'il·lusió i de que continuen pues, això, no?
1: Ràdio Cubelles també s'ha posat en contacte amb diversos veïns de la promoció que, preservant la seva identitat, han expressat les seves opinions d'aquest primer any de convivència. En primer lloc comenten que van passar mesos fins que no es van acabar d'omplir tots els pisos i que es van fer unes quantes crides més a adjudicataris de les llistes. Diuen que hi va haver, de fet, adjudicataris, sobretot joves, que van acabar renunciant perquè no podien fer-se càrrec de tota la inversió inicial, que asseguren que desconeixien. Segons els veïns, per entrar a viure als pisos calia pagar la fiança, l'alta de tots els subministres, com la llum, l'aigua i l'aerotèrmia, pintar el pis, que venia directament amb els acabats de pladur, i també fer-se càrrec dels electrodomèstics, a part dels mobles, qui no en tenia de propis. Una situació que de cop sumava una quantitat considerable d'euros que hi va haver adjudicataris que els va fer enrere. A més, apunten que la comunicació seria escassa, que els costa trobar la manera de resoldre les incidències del dia a dia i que sovint els responen que la causa d'algunes incidències és d'un mal ús dels veïns. També es queixen que pocs mesos després els han apujat la quota de l'aerotèrmia un 16% i expliquen que han estat mesos amb mancances de serveis, sense ascensor, amb problemes amb la llum de les zones comunitàries i amb la porta del pàrquing. En tot cas, per la seva banda, el director de la Fundació Nou Lloc, Jordi Porrà, ha exposat que estan escoltant els veïns i que, per exemple, ara fa poc van posar una rampa després d'una petició d'un dels veïns de Cubelles.
7: S'escolta doncs, els veïns a veure si hi ha alguna necessitat. A vegades doncs, hi ha doncs, persones que ens demanen posar doncs, un agafador extra a algun lloc, o en aquest cas, recordo aquí a Cubelles, es va posar una rampa doncs, perquè una cadira de rodes pogués sortir a l'exterior amb més facilitat, aquest tipus de cosa, no?
1: Segons Jordi Porrà, director de la Fundació Nou Lloc, si hi ha casos de dificultats econòmiques, des de l'entitat busquen la manera que els llogaters puguin superar-les.
7: De tot tipus, eh? No només... abans comentava el tema econòmic, doncs, de fragmentar el deute o d'ajudar doncs, a posposar doncs, els pagaments... És que, a més, doncs, podem ajudar a intermediar temes d'inserció laboral i d'altres temes doncs, socials, no? Ajuts, doncs, ajudar doncs, a la prestació d'especial urgència, etcètera, etcètera. O sigui, fem una atenció, diguem-ne, integral a la persona que té algun tipus de dificultat, no?
1: A l'altra banda de la balança, en cas que hi hagi un canvi en la situació inicial que va permetre complir amb els requisits per accedir als pisos de lloguer assequible, la Fundació Nou Lloc no té prevista cap revisió i, per tant, el que preveu és mantenir els contractes de 7 anys.
7: La Fundació Nou Lloc no penalitzem, diguem-ne, no ho mirem, no ho revisem. Tot i així, aquí hauríem de parlar amb l'Ajuntament, doncs, de com ho volen fer exactament. D'entrada, nosaltres tenim la vista posada a 7 anys, però sempre estem oberts doncs, a parlar doncs, amb l'Ajuntament de com ho voldríem fer.
1: En cas que en aquests anys hi hagi vacants o rotacions, la Fundació Nou Lloc compta amb les llistes que ja es van publicar en el seu dia per anar cridant nous adjudicataris. Unes llistes que, segons està establert en les bases, es poden tornar a fer cada 3 anys amb els mateixos requisits originals. En relació amb els preus, que recordem que inicialment eren d'entre els 370 i els 590 euros mensuals, amb l'aparcament i les despeses comunitàries incloses, la Fundació Nou Lloc ha confirmat que els aniran revisant, tal com permet la llei, seguint els índexs de preus marcats. Jordi Porrà, director de la Fundació Nou Lloc.
7: Són els IPCs o l'IBAF, diguem-ne, que és l'índex de referència doncs, del lloguer a Catalunya, i estrictament pugem doncs, el que diu la llei, no? Està contemplat així, no hi ha més increments, diguem-ne.
1: D'altra banda, l'entrada de cop d'aquests 124 habitatges concertats en el mercat immobiliari de Cubelles, amb preus assequibles, ha tingut un impacte directe en el preu de lloguer mitjà de Cubelles, que s'ha situat per sota de la mitjana de Catalunya i també molt per sota del conjunt de municipis considerats com àrea de mercat d'habitatge tensionat. Segons les dades publicades pel Departament d'Habitatge de la Generalitat, hi ha hagut un descens del 16,2%, passant d'una mitjana mensual de 813 euros aproximadament el 2024 a 681 euros mensuals de mitjana el 2025, una tendència inversa a la de tot el Garraf, que amb un increment d'un 17,6% l'últim trimestre del 2025 ha passat a tenir una mitjana de lloguer mensual de més de 1.009 euros. Vist aquest impacte, el govern local treballa ara en un altre solar qualificat al Pla General per habitatge protegit d'uns 13.000 metres quadrats situat a la zona residencial de les Salines, on es podrien construir almenys 100 habitatges protegits més. Per tal de trobar la fórmula adequada, la regidora d'habitatge, Alexandra Corbillo, ha comentat que la Diputació de Barcelona els està redactant un estudi on es valorin totes les opcions.
8: I llavors la Diputació de Barcelona ens ajudarà a analitzar bé aquest solar per veure quines possibilitats tenim i encertar, perquè tenim un i no ens podem permetre fer un pífio, saps? Dir, ostres, pues si la capacitat era aquesta o els projectes podien encabir d'aquesta manera, no fer una errada, saps, en això? Fer-lo seguríssim perquè no puguem perdre aquesta oportunitat. Llavors, per exemple, em plantejava un projecte d'habitatge cooperatiu. Mm-hmm. S'està valorant una promoció d'HPO, s'està valorant d'HPO a través d'aquest registre de solars de la Generalitat de Catalunya, i tot això ho estem movent ara.
1: A més, la regidora Corbillo també confia que es pugui aprovar un avanç del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal aviat, on es puguin reservar més terrenys per habitatge protegit de cara al futur.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
9: Ahora en Dental Company te ofrecemos 500 euros de descuento en tu pack integral de ortodoncia de brackets con blanqueamiento incluido. Pide tu cita al 900-926-900.
10: Dental Company, porque sonreír es salud.
11: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
12: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
13: Hola,
12: de Ràdio
13: amics,
12: Cubelles.
13: Què tal? Qui us parla, Cinto Bell, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
12: Bon dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
11: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
14: Ja comença a fer-se clar.

0: dominat pel sol, sobretot al centre del dia, quan el cel estarà més clar, però amb intervals de núvols més abundants que ahir, sobretot fins a mig matí i a partir de mitja tarda, amb unes temperatures que han pujat. Avui ja no han baixat els 19 graus de mínima, mentre que la màxima, en canvi, serà una miqueta més baixa, no pujarà tant, diguem-ho així, i a la màxima estarà al voltant dels 25 o 26, amb una humitat més alta. Vents febles, amb una mica de terral a hores d'ara, però ràpidament girant a marinades. Però avui les marinades aniran oscil·lant entre garbí, migjorn i fins i tot una mica de xaloc al final del dia, fent que la mar estigui arrissada, però augmentant a marejol a primera hora de la tarda.
1: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
2: L'Espai Jove ha tancat recentment el curs d'hivern, primavera, aquesta setmana passada, i ja es prepara de cara a les activitats d'estiu i tota una programació d'estiu, i per aquest motiu avui hem convidat a Ràdio Cubelles per conèixer més detalls de com ha anat el curs i també doncs, com es presenta aquest estiu pel que fa a les propostes de joventut a Cubelles, i per això hem convidat, com dèiem, a la tècnica de joventut, Marta Soler. Benvinguda, gràcies per ser amb nosaltres.
3: Hola, bon dia.
2: I també tenim Txell Sastre, dinamitzadora de l'Espai Jove. Benvinguda.
4: Hola, bon dia.
2: I bé, com dèiem, heu fet una festa per tancar el curs, no?, de manera oficial, un curs que podríem haver va començar, no?, la tardor, no?, hivern i primavera, tot i que doncs, heu fet activitats diferents. Com ha anat aquesta festa de tancament de curs i també doncs, quin és el balanç, així més en general, en primer lloc, que feu d'aquest curs?
4: Ha anat bé. La festa de tancament és una part de la nova fórmula, no?, que ja vam iniciar el curs amb una festa de benvinguda a adolescència al mes de setembre per fer la presentació d'activitats tant als usuaris, sobretot nous, no?, que poden començar a utilitzar l'Espai Jove, els de primer i segon d'ESO, i a les seves famílies, i per això, per aquest motiu, també vam entendre que estaria bé doncs, fer com un tancament i poder fer com aquesta jornada diferent, com un regal a la participació, no? I llavors per això vam fer aquesta festa, que la veritat estem molt contentes, perquè també doncs, va tenir bona acollida, van venir els més usuaris, no?, la gent que ha participat més i que ha repetit més de les nostres activitats, i va estar molt bé, molt divertit, un bingo musical que no n'havíem fet mai i un karaoke una mica més professional, perquè nosaltres sí que és veritat que n'anem fent durant el curs, però aquest, no?, hi havia il·luminació i bueno, estava dinamitzat, i la veritat que ens ho vam passar bé.
3: També van estar fent creps, que el tema de la cuina és un tema que sempre triomfa amb els adolescents. També els del taller de cuina ens van preparar un parell de pastissos, vull dir que va ser molt xulo, la veritat.
4: Va ser xulo, participatiu.
3: A més això, les propostes que els havien anat fent la Txell i el Pau, els adolescents, durant aquest curs, les van recollir, van poder fer unes votacions per així poder també intervenir en la programació del curs que ve. Llavors, les 5 propostes més votades ens comprometíem a tirar-les endavant.
2: A oferir-les de cara al curs que ve, diguéssim, al curs lectiu o sí, coincidint de setembre a juny. I quanta gent ha passat per totes aquestes activitats durant el curs?
4: Amb inscripció, perquè recordem que no, l'Espai Jove, la Regidoria de Joventut com a Espai Jove ofereix molts serveis, però les activitats extraescolars, diguéssim, que tenen inscripció, hem tingut a 103 participants, 103 usuaris, i doncs ha sigut sense voler-ho i ni saber-ho, i ha sigut tant, no?, igual nois que noies, i la veritat que estem molt contentes en això, no?, perquè és això, hem tingut 52 noies i 51 nois, que ens vam sorprendre nosaltres mateixes a l'hora de fer el compte.
3: Sí, perquè no sé per què pensàvem que serien més nois, no sé si és que es fan notar més o què passa, però, sí, però no, a l'hora de la veritat, amb els números sobre la taula de només les activitats amb inscripció, van ser aquests.
4: La veritat que molt bé, sí, estem contentes perquè hem pogut arribar a perfils nous, no?, a perfils més diversos. Abans semblava que ens centràvem, hi havia com una mica, sí, però ens centràvem com més a un perfil, i la veritat que hi ha una edat, i ara la veritat que hem ampliat tant amb edats com amb perfils, amb diversitat, amb necessitats diferents d'aquests adolescents. I bé, la valoració de la nova fórmula durant l'any d'extraescolars així d'octubre a maig pensem que ha funcionat.

0: Molt, sí. Mm.
1: També ha sigut el primer curs des de que es va canviar una mica el concepte, no?, d'un espai més obert i lliure a bé, doncs, anar a l'espai jove a fer un tema en concret, no?, perquè tinc cita amb algun dels serveis o perquè s'hi fa una activitat. En aquest sentit, també, doncs, esteu satisfetes de com ha funcionat aquesta decisió?
0: Sí, estem molt contentes per això mateix que ens explicava la Txell, perquè s'ha acostat a altres perfils, ho fan servir molts nanos que potser abans no venien, i sí que és en programació, però bueno, segueix sent lliure perquè també els divendres, doncs, hi ha activitats sense inscripció, poden estar utilitzant l'espai jove de manera lliure, però si has vingut a fer alguna cosa, no, com si fos una plaça, diguem, no? Uh-huh. I home, és la veritat que s'ha notat molt en temes de convivència, en temes de participació, de diversitat d'usuaris.
2: Sí, no hi ha hagut conflictes, no? No hem tingut conflictes durant l'any, vull dir, la gent s'ha respectat i ha utilitzat l'espai que venia a utilitzar, o també inclús, no?, la terrassa, que és com l'espai que queda com lliure, perquè és per la gent, doncs, això, que ve a fer una activitat i li queda una estona, i ve una estona abans, o li queda una estona després lliure de l'activitat i es queda allà, o unes sales, en el cas que hi hagi alguna lliure, doncs també, no?, acaben de fer alguns deures o de patar la xerrada una estona o berenar o així. I la veritat que hi ha hagut, doncs, bona convivència, que al final és el que es buscava, no?, que diferents perfils puguin compartir un únic espai. Bé.
0: Sí, a més hem notat, no?, que han fet com moltes amistats entre ells, que es coneixen de l'espai jove, no?, i això també és xulo.
2: I sí, ja estan allà inclús els divendres, que molts divendres és sense inscripció i fem propostes, i venen una estona, no?, hi ha certs grups que venen una estona, estan allà una estona i llavors se'n van junts a fer alguna cosa, no?, se'n van al campito a jugar a futbol o se'n van a buscar xutxes o a berenar o a fer un tomb, però és com que el punt de trobada és allà, no?, el divendres que és lliure, llavors des d'allà marxen, tornen, però no estan com tampoc anclats, no?, allà sense fer res. És com que tenen ganes de fer alguna cosa, venen, aprofiten la proposta que hem fet, una estona de jocs de taula, tal, llavors se'n van, tornen, i ells sols s'organitzen, que també és la nostra idea, no?, que aprenguin els adolescents a organitzar aquest temps lliure que tenen durant la tarda, no?, quan es comencen a fer grans, i que ells s'organitzin també i que trobin coses a fer sense nosaltres o sense la família, no?, quan els fills comencen a fer coses en el seu temps lliure.
1: I pel que fa a la mena d'activitats, no?, que heu anat oferint durant el curs, quines novetats destacaríeu també? Què ha anat tenint més èxit? I què mantindreu? Què canviareu de cara al curs vinent?
2: Una de les que mantindrem, per exemple, i que té èxit, que els agrada molt, és el Mouting, que és una activitat de multisports, que la idea és això, doncs, que puguin provar, no?, adolescents que no estan inscrits en cap club esportiu de manera federada i així, no?, amb competició i tal, doncs, que puguin fer esport entre setmana també, un parell de cops a la setmana, amb el nostre dinamitzador, amb el Pau, i puguin venir, doncs, a fer esport, qualsevol de les propostes que el Pau faci. I llavors aquesta creiem que sí que ha funcionat. La veritat que inclús a alguna època del curs hi ha hagut llista d'espera, doncs hi ha un que al final ha acabat, s'ha donat de baix i doncs ha pogut entrar un, però és veritat que és un grup molt estable també, fan com un equip així molt estable, i agrada, la veritat també. I farem, bueno, d'anar fent, no, les coses, anem veient com perfilar, i a lo millor, doncs, l'any que ve rebaixem un curs perquè les edats siguin més similars, no?, amb tot això esportiu. També ens passa amb la Teens League, anem veient que hi ha molt de canvi, no?, en primer, segon, tercer, aquària, hi ha molt de canvi físic, no?, llavors, bueno, anem ajustant també quin perfil és el més adequat perquè el disfrutin bé aquella activitat, i anem perfilant cosetes, però és una activitat que funciona molt bé i agrada.
0: I bueno, la cuina un altre, sí, cop més, hem tingut llista d'espera, crec, tot el curs.
1: A més, teniu cuina allà,
0: exacte,
1: a l'Espai Jove, no?
0: Que nosaltres ja en fèiem amb una sabata i una espardenya, que es diu, però bueno, ara tenint cuina, doncs molt millor. Sí,
2: i triomfa molt la cuina, els encanta, per això de fet a qualsevol moment també sempre en fem, no?, perquè és una cosa que els agrada molt, i mira, doncs ja berenen Oh, yeah.
0: Sí, també hem tingut el grup bastant estable de guitarra, que en principi també la tornarem a proposar. A l'espai d'art li donarem
2: una volta,
0: un canvi. Seguirem fent activitats artístiques i terapèutiques, però diferent.
2: Sí, sí que és veritat que ara no centrarem aquest curs i que el que hem fet és centrar les activitats de dilluns a dijous. La idea és oferir dos torns d'activitat a la tarda, no? O sigui, dos activitats cada tarda, de dilluns a dijous, i els divendres deixar-ho més doncs, quan fem sortides o quan més obert, més jocs de taula o altres propostes, no? Perquè sí que veiem que, clar, per exemple, Espai d'Art estava els divendres i llavors el que estava apuntat a Espai d'Art i també estàvem proposant nosaltres una altra cosa, que ens fèiem competència al final entre nosaltres mateixes, no? I deixava d'anar a Espai d'Art per venir doncs, a, si fèiem una sortida o si fèiem un karaoke o... I llavors vam dir, bueno, de dilluns a dijous més temes extraescolars, diguéssim, per entendre'ns, i tot el que seria art, cuina, esport, la idea és que hi hagi alguna proposta més d'esport, ampliar la proposta esportiva, i llavors els divendres només la proposta que tinguem, que és com de divendres, no? Que entrem al cap de setmana i és una altra cosa.
1: Molt bé, també doncs, hi ha hagut moments puntuals, no? Activitats més puntuals durant el curs. Diria que aquest curs heu recuperat la idea de les colònies,
2: sí.
1: I fins i tot hi va bé, no? Colònies,
2: sí, molt bé.
1: Com van anar? I també és això, no? S'havia proposat en altres moments, però no havia acabat de lligar-se tot.
0: Ho hem proposat diverses ocasions des de que estem, un cop va sortir, però perquè hi havia un grup que ja eren amics fora de les colònies, diguem, que es van apuntar. Però l'alt costava, sempre hi ha la proposta, però al final no s'acabaven apuntant. I aquest cop, bueno,
2: va quedar algú en llista d'espera,
0: sí,
2: un parell
0: sí,
2: van quedar.
0: Sí, aquest cop es van apuntar, bueno, els no sé, no? El fet de que ja coneixen, fan activitats, s'informen, pues, i va anar molt bé, bueno, la Txell que hi va anar, que ho expliqui.
2: I la data, crec que la data també és adequada, també, no? Hem trobat com, penso que la data, que és dilluns i dimarts de Setmana Santa, no? Que ells no tenen classe, les famílies normalment encara treballen, o t'has d'agafar festa perquè no, perquè no té classe el teu fill o la teva filla. Pensem que és una bona fórmula, la veritat que sí, i que ens van, no, explicar les famílies era això, no? El que nosaltres ja pensàvem que seria una bona data, i doncs va sortir molt bé, i aquest any doncs sí, aquestes les tornarem a proposar.
1: Quantes places hi havia?
2: 20, fem un grup de 20, sí, perquè som dos dinamitzadors i complim ràtios i a part creiem que és, no? És el número exacte com perquè tothom estigui a gust, podem estar per tothom, si algú li passa alguna cosa, si algú té algun neguit, tal, doncs podem atendre a tothom. És veritat que aquest any vam anar els dos dinamitzadors i la Laura, la psicòloga, i així doncs vam ser tres que vam estar amb el grup i anàvem sobrats, anàvem super molt bé, però vam estar molt bé, la veritat que vam estar molt bé, va sortir molt bé, tothom molt content.
0: Van pujar al Puigmal.
2: No, el Matagalls.
0: Ai, el Matagalls.
2: Vam fer el Matagalls, el Puigmal. El Matagalls ja ens va costar, amb alguns ja els hi va costar. El Puigmal ja els hauríem d'entrenar durant uns dies.
0: Però va ser xulo això, perquè, no?
2: Vull dir,
0: va ser un repte per ells, i quan van arribar a dalt, bueno, doncs estaven eufòrics.
2: Estaven feliços, i l'endemà que vèiem, no?, el Matagalls des d'una altra activitat que vam fer, i era com, uau, hem pujat allà dalt, no? Ho vam aconseguir, no? I
0: la setmana següent venien, hem de tornar.
2: Sí. Bé, va estar molt xulo, va estar molt bé, i sí, repetirem, la idea és tornar-ho a proposar en les mateixes dates, en un altre lloc, i bé, i l'edat també a la que anava dirigida, també creiem que és l'edat ideal per anar de colònies.
1: Molt bé, fins aquí el que és aquest curs, no? De cara al curs que ve doncs ja sortirà la informació, entenem, de cara al setembre, no? Perquè la gent...
0: Intentarem abans, no?
1: Una mica abans del setembre, fins
2: sí,
1: i tot.
2: Sí, la nostra idea, a veure si ho aconseguim, perquè estem intentant tancar coses i, bueno, costa, sempre costa al final anar... Ens agradaria treure el juliol perquè la gent pugui organitzar el curs
0: tenint en compte la nostra
2: activitat,
0: també.
2: No? Perquè va, sí que notem això, no? Que és com que, clar, molta gent ja ho té com programat i el setembre és com el que queda, no? El nostre, llavors intentarem treure la informació abans perquè hi ha activitats interessants, realment l'oferta, no? La nostra idea és això, treure una oferta amb, no, més coses,
1: que
2: més activitats diferents,
1: que pensar durant l'estiu,
2: i que,
1: no?
2: Clar, i que tu puguis combinar amb altres coses que ja facis, no? I bé, vull dir que a veure.
1: Molt bé, doncs estarem atents al juliol a aquesta oferta. Anem ara a parlar de què teniu preparat per aquest estiu, no? Habitualment doncs, hi ha aquests packs antiavorriment, també doncs, hi ha activitats més puntuals, hi ha la festa jove també pel mig. Ara per ara, doncs, pel que fa doncs, les activitats d'estiu, la gent ja es pot inscriure, quines activitats estan obertes i quins formats també, quina programació teniu prevista?
2: Inscripcions obertes fins al 14 de juny, penso que això és important.
0: Sí, no, tenim la proposta més formativa, no, que centrada en el lleure, el curs de monitor de dinamització en l'àmbit poliesportiu, que és a partir de 18 anys. Uh-huh. Doncs com per estar després ja inscrit al ROPEC, poder fer d'entrenador d'infants i així, és un curs que dura tot el juliol. I el premonitor de lleure, que ja el vam fer va ser Setmana Santa.
2: Uh-huh, sí? Setmana Santa.
0: No teníem previst treure'n una altra, però amb la gent que hi ha, bueno, aquest curs triomfa sempre, ja va quedar gent fora i ens l'han tornat a sol·licitar i vam dir, doncs va, doncs ho provem, que això és per 15-17 anys, com per fer d'auxiliar de monitor i també veure si t'agrada realment, no? Aquest món ens donen unes bases. Pac antiavorriment, Txell.
2: Sí, hem fet aquest any, també hem canviat fórmula. Bueno, al final, amb joventut, sempre estem... No? Hem de ser com molt flexibles i no pots fer una cosa i sempre fer-la igual, no? Ni que et funcioni, inclús, no? Perquè a vegades és això, pugen... No? Els nous que pugen, les noves generacions, hi ha altres coses, o canvien, o els que ara fan primer i segon i et funciona una cosa, quan estan a quart, doncs és una altra, o... Llavors som molt flexibles i ens anem adaptant. Llavors aquest any també hem provat... per demanda i per propostes que ens han estat fent, i quan això, no, fas la Teens League, doncs et demanen més dies o et demanen més... Bé, llavors ens hem d'adequar una mica al que ens demanen, amb els recursos que tenim també des de la regidoria, no, també el que podem oferir, perquè estaria molt bé, no, poder oferir tots els matins de juliol activitats de PAC antiavorriment i a les tardes el torneig de futbol de Teens League, per exemple, però clar, ni som suficient gent ni podem fer jornades laborals tan llargues, no? Llavors hem d'adequar-nos una mica, i el que hem fet aquest any és les dues primeres setmanes de juliol PAC antiavorriment, que serien doncs aquest tipus d'activitats que anem al pàdel, el pàdel surf aquí amb el Cubelles Surf. Aquest any va el Team Chef, hi ha dos dimecres de cuina. Aquest any hi ha novetats també, perquè també ens ho havien demanat, ho havíem recollit durant el curs, el tema del pàdel. Llavors anar a fer pàdel ens agradava com a pack antiavorriment, però anar a fer pàdel al matí, molta calor, no? Mm-hmm. També intentem adaptar-nos a les calors que fa, i posar-los allà a fer pàdel a ple sol tampoc ens interessava. Llavors per això hi ha una proposta els dos dilluns de paquet d'avorriment, és de tarda. Perquè és l'americana de pàdel que hem proposat, i després el dijous, bueno, vam dir, anem a fer alguna sortida també una mica així més atractiu, i no hem anat mai a l'Humor Amarillo a Sitges, i doncs anirem a Ocio Aventura, em sembla que es diu l'empresa, i tenen diferents ofertes, i bueno, ens va semblar que Humor Amarillo, ells també ens ho anaven demanant bastant, i va sortir el tema, i anem doncs un dijous, fem aquesta sortida, i després ja l'altre dijous, com al final del Pac Antiavorriment, fem una gimcana marrana i una festa de l'escuma, que tampoc ho hem fet mai, i també creiem que el perfil que tenim, no, això, pues que els agradarà aquest tipus d'activitat.
0: En marranar-se.
2: Sí, marranar-se una mica, i una festa d'escuma final, bueno, pues és refrescant, també fa calor, no? I això, i van dir, va, pues és refrescant, pues ja ho fem. Llavors, el pack antiavorriment seria això, les dues primeres setmanes de juliol en horari de matí, menys el dilluns a la tarda, i de dilluns a dijous. El divendres no hi ha activitat. Que això és una cosa que hem mantingut des del principi del pack antiavorriment. I després, la idea és que aquests joves que es coneixen durant el Pac Antiavorriment, segurament el divendres quedaran per fer alguna cosa junts. I això ens ha passat moltes vegades, que llavors ens diuen, sí, anem tots junts a casa de tal que té piscina, o anem tots junts no, a fer tal cosa, o a la festa major, que ja no sé quin acte. Llavors, bueno, porta molt això el Pac Antiavorriment, a conèixer, a fer noves amistats. I llavors aquest any la novetat també és la Teens League, que dura més, les dues següents setmanes, que seria la tercera i quarta de juliol, fem la Teens League, per més que hi ha categories des del 2014 fins al 1997, dividida per categories, que seria tota la nostra franja que agafem d'adolescents i joves, no?
0: El nostre target.
2: Els que surten de sisè de primària aquest any, fins a 29 anys, i els dividim per categories. També hem fet com divisions més petites, perquè és això, no? El canvi físic, sobretot els adolescents, es nota molt, i hem fet inclús una mica menys de divisió, de més divisió que l'any passat. I també hem tornat a dividir en categoria masculina i femenina.
0: Veurem.
2: Anem provant, perquè hi havia anys que fèiem categoria mixta, però llavors els hi costava molt a vegades segons qui troba mixta, però llavors, clar, el que no era mixta es queixava, bé, el que havia sigut mixta i li havia costat trobar algú es queixava que aquell jugava i que podia jugar i no era mixta. Bueno, no, és com hem anat fent diferents propostes, hem no dit res, de, bueno, cadascú s'apunti com vulgui, faci els equips com vulgui. Llavors veiem que quasi tot eren equips masculins només, les noies no se sentien cridades. Per això aquest any hem provat de fer categoria mixta masculina, tot i llavors
0: no,
2: aquest any...
0: Femenina i masculina.
2: Però llavors ara aquest any ens estan dient, però si és mixta el meu equip, podem jugar? I dius, a veure, un moment, o sigui, l'any passat i l'altre no hi havia manera de fer mixta i ara resulta que teniu equips mixtes. No passa res, ja els hem dit, apunteu-vos.
0: Ja veurem després.
2: Ja veurem què surt. Si diversos mixtes, doncs jugareu mixtes, i si no, doncs serà, si sou majoria nois i tal, doncs jugareu a la masculina, no? I si sou majoria noies amb un noi o dos, doncs jugareu a la femenina. Ho anirem veient perquè, bueno, sí. Joventut és així, i és això, els adolescents doncs també són així, i no saps mai quan donaràs, no? Llavors, bé, doncs també, doncs la Teens League de més tardes, hem atreçat també començar una hora més tard els partits, perquè fa molta calor i cada any fa més, i l'any passat vam posar una hora, pensàvem que bé, i els primers...
1: Clar, clar.
2: A més, són tarda. Els petits, clar, els que comença són els petits, perquè no se'ls hi faci tan tard, i clar, feia una calor, pobres, que dèiem... I aquest any hem començat una hora més tard, que fa calor aquella primera hora, però bueno, creiem que hi ha...
0: I al mateix dia menys. Només jugar una categoria, no?
2: Sí, va per dia, sí, van jugant, o sigui, està per categories d'això, de naixement, d'edat, i jugant categoria masculina, femenina, aquell mateix dia d'aquella categoria. Mm. També l'ambient, el públic, doncs es centra en aquella...
1: En la mateixa edat.
2: En la mateixa edat. S'ha de dir que la categoria ja més 18... no hem posat categories ja. Sí, no hem posat masculina i femenina. Bueno, ja veurem què surt, perquè clar, ens tenen locos, i li vam dir, aquí no dividim, ja veurem, i que s'apuntin, i ja veurem què fem. No ho sabem, apunteu-vos.
1: Molt bé, i després la festa jove també és una altra del gruix, no? D'activitats que omplen un dels caps de setmana de juliol. Com està anant la festa jove, la preparació? Sempre són els mateixos joves, no? Hi ha entitats juvenils o entitats de la vila que proposen activitats. Com ho porteu fins ara?
0: Mira, la festa jove ara l'estem ja... Bueno, ja sabem el que serà. No sé si encara es pot desvetllar aquesta informació. Jo crec que no.
2: Encara no.
0: Però serà... serà molt basada, no? Sí, alternatiu,
1: sobretot. Llàstima, no tenim l'exclusiva encara.
0: Ja la tindreu, no et preocupis. El que sí que el tema que a nosaltres ens agradaria molt, que és la participació juvenil com més autogestionada, que per això traiem les subvencions, no? De que les entitats puguin gestionar un pressupost per fer les seves activitats per la festa jove, aquest any ha quedat deserta la convocatòria. Però bueno, igualment hem tingut propostes, però de nanos que no estan associats i tal, i a les que també hem donat resposta, no? Però aquesta part més d'entitats que munten activitats no la tindrem. Igualment tindrem festa jove i ja us direm les exclusives.
2: Sí,
0: que
2: ha sortit, sí, està bé, ha sortit d'ells també, perquè al final durant el curs, a partir de gener vam ficar un espai durant la setmana que es deia Participa a l'Espai, i en allà han anat venint, ha costat, s'ha de dir que no és fàcil, que ha costat, però han anat venint gent i hem anat recollint propostes, i arrel d'aquestes propostes que hem recollit en el Participa a l'Espai és... Un, es va fer la festa final de curs, és, per això es va fer així, amb aquestes propostes, i l'altra també doncs, ens servia per la festa jove, en el cas que hi ha això, no? Les entitats o grups de joves més organitzats doncs, no es presentessin, poder oferir també alguna cosa per aquests joves que participen de manera més informal.
0: Ens agradaria també això, no? Ara hem començat a treballar molt amb aquests adolescents més jovenets, primer, segon, d'ESO, i la idea ens agradaria molt de seguir treballant amb ells la participació i que a la llarga també ells puguin, no?, crear les seves associacions i una mica...
1: Que s'organitzin una mica més,
0: sí, clar,
1: no?
0: Sí, el que passa és que ara encara és aviat.
2: Sí, ara encara són petits aquests, no?, per organitzar, per fer una associació i això, el que passa és que sí que, bueno, els tens allà com, no?, colze a colze i els inclous, no?, a les propostes, als processos participatius, llavors perquè ells vagin aprenent, inclús amb alguns, doncs segurament els hi podem dir, no?, que vinguin abans de l'hora, perquè estiguin com en el muntatge, no?, que ells vagin veient, o t'ajuna a recollir, o no?, i ells van veient una mica com, no, els fas partícips d'aquest procés.
1: Però sí que hi ha hagut, no?, potser una mica de canvi de generacional, no?, des de grups de joves que s'organitzaven de vegades al voltant d'un interès, un els agradava molt el reggae, volia muntar festival de reggae, va ser la mota, no?, després doncs hi va haver els de l'Urban Fest i el rap i això durant molts anys. Després d'aquests, no?, hi ha hagut una mica de...
2: Sí, ha anat costant, no?, hi han hagut coses, han sortit coses, però ha costat com més, no?
0: Crec que és una tònica general, perquè això des de molts ajuntaments està intentant, com nosaltres, de diferents maneres potenciar la participació juvenil i aquest associacionisme, no? No només a Cubella, sinó a molts altres llocs també s'està treballant, perquè potser no hi ha aquest relleu com havia abans, no sé el motiu, però...
2: Sí, aquest sentiment com de, no?, més dir la teva i participar, i és com més de consumir un servei,
0: sí,
2: no?
0: En
1: comptes com més que m'ho montin i jo ja
0: hi ha. Exacte, de consumidor.
2: Sí, és una mica així aquests
0: desultats. És la societat que porta cap aquí.
2: Sí, sí, bueno, no, al final. I bé, però bueno, amb aquest perfil així també, no?, és això que hem tornat a enganxar aquests de primer, segon, tercer d'ESO, és com, pues això, poder-los educar en aquesta, no?
1: Anar plantant la llavor i a veure si...
0: Sí, germina.
2: Sí, també el Covid va fer com una pausa aquí, Nosaltres ho vam notar, el Covid va fer una pausa que no vam poder treballar amb segons quin grup de joves des d'aquí, des de primer d'ESO, i llavors, clar, quan els enganxes ja amb 16 o 17 anys, hi ha coses que costen més, no?, i fer vincle, i que coneguin com funciona, i com poden participar... És bo, com ens havia passat abans del Covid, no?, això, no?, poder que et coneixen ja això al sortir de l'escola. Això va molt bé per créixer junts.
1: Clar.
2: I llavors el Covid jo crec que ha fet una pausa en aquest sentit. Hi ha com una franja d'edats que ens va enganxar aquí, no?, just amb aquests de primer, segon, tercer, en aquell moment que es va perdre una mica vincles, va perdre pues, l'oportunitat de poder... Pues fomentar tota aquesta part, no?
1: Pel que fa a les dates de la festa jove, inicialment eren del 10 al 12, això es manté...
0: Serà del 9 al 11.
2: Del 9 al 11, avancem del 9 al 11.
1: Molt bé, doncs aviat us tornarem a convidar doncs, per tenir més detalls d'aquesta festa jove. En tot cas, doncs, la informació més important a hores d'ara pel qui ens estigui sentint és que si tenen interès en les activitats d'estiu, que estan obertes les inscripcions fins al 14 de juny i que també estiguin pendents si volen saber el curs que ve, les activitats de l'Espai Jove durant l'estiu, que estiguin atents perquè sortiran també les activitats, no?, del curs que ve.
0: Sí.
1: No podem allargar més per avui, em sap greu. Marta Soler, tècnica de joventut, Txell Sastre, dinamitzadora de l'Espai Jove, moltes gràcies.
0: Gràcies,
2: Pau.
0: Gràcies per convidar-nos.
1: Bon dia.
0: Bon dia.
3: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
4: Ahora en Dental Company disfruta de tu pack integral de ortodoncia transparente con blanqueamiento incluido por solo 2.999 euros. Pide tu cita en el 900-926-900.
5: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Radio Cubelles, la radio que ens fa sentir.

0: buscar-me un altre.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
2: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local. Tot seguit farem un recull d'entrevistes, notícies i reportatges tant de l'àmbit de la política local, la societat, la cultura o els esports. Fem aquest repàs a l'actualitat municipal als pròxims minuts.
3: El temps.
4: Hola, bon dia. El temps avui es presenta una miqueta més variable. Continuarà el bon temps, dominat pel sol, sobretot al centre del dia, quan el cel estarà més clar, però amb intervals de núvols més abundants que ahir, sobretot fins a mig matí i a partir de mitja tarda, amb unes temperatures que han pujat. Avui ja no han baixat els 19 graus de mínima, mentre que la màxima, en canvi, serà una miqueta més baixa, no pujarà tant, diguem-ho així, i a la màxima estarà al voltant dels 25 o 26, amb una humitat més alta. Vents febles, amb una mica de terral a hores d'ara, però ràpidament giraran a marinades. Però avui les marinades aniran oscil·lant entre garbí, migjorn i fins i tot una mica de xaloc al final del dia, fent que la mar estigui arrissada, però augmentant a marejol a primera hora de la tarda.
1: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
2: Ja ha estat desconvocada la vaga del servei de recollida de residus de la Mancomunitat, que afectava Cubelles i 17 municipis més. El servei es preveu que torni a la normalitat ja en les pròximes hores, pendent de l'execució operativa de l'acord assolit entre el comitè i l'empresa Fomento de Construcciones y Contratas Medio Ambiente. Fons del conflicte han confirmat en diversos mitjans de comunicació que l'acord permet desactivar l'aturada que havia motivat decretar serveis mínims a la Generalitat en previsió de l'inici de la vaga. Recordem que hi ha hagut finalment una sola jornada de vaga aquest dilluns 8 de juny i que des d'aquest mateix dilluns al vespre ja hi ha hagut un acord. De fet, al matí la Mancomunitat Penedès-Garraf ja havia informat als mitjans de comunicació i també Ràdio Cubelles que confiaven que arribaria un acord ja en la primera jornada de vaga que s'havia convocat. Finalment ha estat així i, per tant, la vaga ha quedat completament desconvocada des d'aquest dilluns al vespre i el servei de recollida de residus torna en el seu funcionament normal. Ja ha estat convocada la Junta de Portaveus per parlar sobre els problemes de l'Ajuntament amb Hisenda. La reunió sol·licitada pels grups de l'oposició serà aquest dimecres i contindrà informació sobre les dues qüestions que preocupaven a Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana, el PP i la CUP. Recordem que aquests partits de l'oposició han demanat explicacions de per què l'Estat ha retingut les transferències a l'Ajuntament per haver incomplert la comunicació del pressupost durant els mesos de desembre, gener, febrer i març. A banda, els grups de l'oposició també han reclamat informació, també relacionada amb el Ministeri d'Hisenda, en aquest cas per la inclusió de l'Ajuntament de Cubelles al llistat de 180 municipis de tot l'Estat que poden adherir-se al mecanisme de pagament a proveïdors, un aspecte relacionat en aquest cas amb la morositat de l'Ajuntament, que seria de 90 dies o més del pagament mitjà a proveïdors, és a dir, a empreses externes a l'Ajuntament. Finalment, aquesta Junta de Portaveus, que fa un parell de setmanes aproximadament que la van sol·licitar els partits, se celebrarà aquest dimecres a les 9 del matí a l'Ajuntament. Els castellers del Foix han afegit un altre 3 de 7 als resultats d'aquesta temporada. La colla ho ha aconseguit en la Diada de la Primavera, que han organitzat aquest dissabte, i que ha comptat també amb la participació dels castellers de Sant Feliu i els castellers de Viladecans. La diada de la primavera dels castellers del Foix ha tornat a omplir de castells la plaça de la Vila de Cubelles aquest dissabte a la tarda. La colla cubellenca, com dèiem, ha descarregat un altre 3 de 7, que ja és el cinquè aquest 2026, i també ha fet un 5 de 6 i un 4 de 6, a part d'uns quants pilars de 4. Més enllà dels resultats, els castellers del Foix consideren que la jornada els ha deixat bones sensacions per la colla, especialment per les estrenes de baixos nous i també d'una enxaneta nova. I han afegit també en un comunicat que tot plegat els permet continuar ampliant l'estructura i seguir avançant en el creixement tècnic del projecte. En la diada de la primavera de Cubelles també han actuat aquí a la plaça de la Vila els castellers de Viladecans, que han carregat un 4 de 7 i han descarregat el 3 de 7 i la torre de 6, i els castellers de Sant Feliu, que han assolit la torre de 6, el 3 de 6 i el 4 de 6. Després d'aquest cap de setmana, els castellers del Foix gaudiran d'una setmana de descans abans d'afrontar la propera cita del calendari, que serà la diada de la camisa grana dels Torraires de Montblanc. Serà d'aquí dues setmanes a la capital de la Conca de Barberà.
0: L'artista Anna Montfort inaugurarà dimecres 10 de juny a 6:45 de la tarda a la Biblioteca de Cubelles la seva nova exposició titulada Món Blau Fort, una proposta artística marcada pels grans formats, el protagonisme del color blau i la recerca d'espais interiors i imaginaris. La mostra, que es podrà visitar del 9 al 30 de juny, representa un canvi respecte a les anteriors etapes creatives de l'artista. Montfort deixa enrere els treballs més delicats sobre seda i s'endinsa ara en l'acrílic i en composicions de gran dimensió, amb obres que arriben al 1,40 m o fins i tot al 1 m². Segons explica la mateixa artista, l'objectiu és que l'espectador no només observi les pintures, sinó que entri emocionalment a l'obra.
3: El blau és un color que m'encanta, sempre m'ha agradat, és un color que em sembla que a quasi tothom li encanta o és molt, molt bonic i té un gran encant, perquè representa el blau, la calma, el mar, el cel, el silenci de l'interior. Tenia clar que volia treballar amb el color blau i vaig començar a fer quadres amb blaus. I mentre pintava amb colors blaus, alguns moments, quan estava dintre la pintura, el mateix quadre em demanava altres colors. Llavors hi ha el blanc, el rosa, el groc, que dona molta llum, i vaig combinant.
0: Mont Blau Fort neix també d'un joc amb el cognom de l'artista, integrant la idea de força i identitat dins el mateix títol de la mostra. Entre les obres exposades hi ha peces amb noms com Geometria del Somni, Món Paral·lel, Origen Blau, Realitat Imaginada o Ciutat Silenciosa. L'exposició es podrà visitar durant tot el mes de juny en horari de biblioteca. Cal recordar també que la mateixa artista, Anna Montfort, comparteix la seva obra a través del seu perfil d'Instagram, @annamontfortarte.
2: La Diputació de Barcelona ja té a punt la 30a campanya de vigilància i prevenció d'incendis forestals amb un pressupost total d'1,8 milions d'euros. L'any passat, aquí a Cubelles, hi va haver 42 actuacions vinculades al Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals, amb 98 accions de conscienciació cap a un total de 318 persones informades. La campanya d'estiu del Pla de Vigilància contra Incendis s'estendrà del 17 de juny al 31 d'agost. Aquest estiu, concretament, hi haurà 89 professionals que es desplegaran sobre més de 620.000 hectàrees agroforestals, que representen el 99% de les àrees vulnerables de la província de Barcelona. Ho faran en torns entre l'una del migdia i les 8 del vespre, ja que aquesta és la franja que es considera de risc màxim i en què també hi ha més afluència als espais naturals. Es repartiran entre tres sectors, el nord, el centre i el sud, que és el que inclou Cubelles, ja que el sector sud és el que abraça les comarques de l'Anoia, l'Alt Penedès, el Garraf i el Baix Llobregat. A més, hi haurà un equip de 5 enginyers i enginyeres de la Diputació de Barcelona que estarà de guàrdia des del mes de maig i fins al setembre per donar suport als ajuntaments en cas d'incendi forestal important. El diputat de Prevenció d'Incendis, Jordi Fàbrega, ha defensat que s'ha de pensar en els incendis durant tot l'any i ha recordat també que a la província de Barcelona hi ha 1.500 urbanitzacions al mig del bosc.
5: Apagar els incendis s'apaguen durant tot l'any, no només a l'estiu. i s'apaguen fonamentalment tornant a fer gestió forestal i fent una tasca preventiva. Tasca preventiva que, com deia, és dipòsits d'aigua, camins arranjats, franges de protecció al voltant de les urbanitzacions. A l'àrea metropolitana de Barcelona tenim 1.200 urbanitzacions a mig dels boscos.
2: L'any passat a Cubelles, en el marc del Pla de Vigilància, es van fer 42 actuacions, concretament 3 van ser de protecció del medi ambient, 18 de detecció d'abocaments, 6 revisions de línies elèctriques i 15 revisions de punts d'aigua. En total hi va haver també 98 accions de conscienciació cap a un total de 318 persones informades. En relació amb les franges perimetrals, l'Ajuntament de Cubelles ha contractat recentment una empresa per l'elaboració d'un pla de treball per al manteniment de les franges perimetrals i també perquè s'encarregui del suport tècnic en la redacció del plec de prescripcions tècniques per la contractació per obrir aquestes franges perimetrals que encara queden per fer aquí a Cubelles.
0: L'Ajuntament de Cubelles i l'entitat Cubelles Noir van participar de la tercera edició del Tardeo Turístic del Garraf, una trobada professional impulsada per No de Garraf, que va reunir 122 persones d'empreses, entitats, administracions vinculades al sector turístic, entre d'altres. La jornada es va celebrar el passat 21 de maig a Vilanova i la Geltrú i va servir per posar en contacte professionals de diversos àmbits relacionats amb el turisme, la cultura, la restauració, els allotjaments, els serveis empresarials i l'organització d'esdeveniments. Entre els participants també hi va haver representació institucional de Cubelles, així com del mateix festival Cubelles Noir, que va poder donar a conèixer la seva activitat davant de professionals del sector. Escoltem tot seguit a Mireia Balín, del Node Garraf. Ella mateixa ens fa la valoració del Tardeo Turístic del Garraf.
6: Doncs a Cubelles, evidentment, va haver presència institucional i vam tenir també el plaer de tenir el Cubelles Noir, que no deixa de ser una participació d'activitat cultural i festiva molt important aquí a Cubelles. Així que, bueno, doncs ells també van poder fer i establir contactes i, bueno, i molts contactes interessats en aquest festival, no? que a més des de nosaltres, des de No de Garraf, també promocionem mitjançant el segell Garraf Sona.
0: Segons ha explicat la tècnica de turisme del No de Garraf, Mireia Balín, l'objectiu de la trobada és generar sinergies i facilitar noves col·laboracions entre els diferents agents del territori. En aquest sentit, els participants van prendre part en diverses rondes de networking que els va permetre presentar els seus projectes, explicar els serveis que ofereixen i establir nous contactes professionals.
6: És el tercer any que ho fem, és el tercer any que fem innovacions amb el tema de la metodologia, perquè els dona molta visibilitat a les empreses també, no? El fet de, ostres, doncs jo faig formacions d'IA, no? Per exemple, o jo faig, no sé, un guiatge per Sitges que és exclusiu per al sector mais, no? Per exemple, el de negocis. Ostres, doncs hi ha una empresa que està interessada, li venen molta gent del mais i està interessada, doncs connecten.
0: La presència de Cubelles en aquest espai també va contribuir a donar visibilitat a alguns dels actes principals de Cubelles, recursos turístics també del municipi, i a banda del Festival Cubelles Noir, durant l'entrevista a Ràdio Cubelles també es van destacar altres iniciatives com el Cubermut, la Festa de la Verema, les activitats culturals vinculades al municipi, el Museu del Pallasso Cubellenc Charlie Ribel o les propostes relacionades amb les platges i les activitats esportives. Una trobada que va reunir, com dèiem, empreses, entitats de sectors molt diversos, desallotjaments i restauració, fins a cellers, empreses, activitats turístiques, festivals, serveis digitals i administracions públiques. Una de les novetats d'enguany també va ser la incorporació d'una metodologia basada en grups reduïts i rondes de presentació, una fórmula que, segons No de Garraf, va ser molt ben valorada pels assistents perquè, diu, va facilitar la creació de nous contactes.
6: El bon ambient també, el feeling va fer molt amb aquest aspecte, vull dir, estem molt agraïts, ens va ajudar moltíssim. La diversitat d'empreses, hi havia moltíssimes empreses de tot, evidentment del sector turístic, però també serveis empresarials de tot tipus. Això ajuda a que siguem, que hi hagi més varietat. La possibilitat de conèixer nous agents del territori, evidentment. I aquest format combinat de les rondes guiades amb el networking lliure també els facilita a una de les empreses poder parlar amb molta gent. I això va ser una de les coses més ben, ha estat una de les coses més ben valorades.
0: La valoració final d'aquesta jornada ha estat positiva i l'organització ja treballa en futures edicions per continuar reforçant la col·laboració entre els professionals i les entitats que contribueixen a la promoció turística del Garraf.
2: La Fundació Nou Lloc i l'Ajuntament han fet un bon balanç del primer any de la promoció de lloguer assequible situada a l'Avinguda de l'11 de setembre. Els veïns d'aquests 124 pisos, en canvi, no estan del tot satisfets de com està funcionant el dia a dia i apunten que hi va haver unes quantes renúncies a l'inici quan es van trobar que hi havia persones que no podien assumir la inversió inicial per establir-s'hi. L'Ajuntament també ha admès el seu paper de mediador per resoldre algunes incidències i aconseguir una situació d'estabilitat que diuen que hi ha ara. En tot cas, aquest 5 de juny es commemora el primer aniversari de l'entrega de claus dels primers 72 pisos de lloguer assequible del total de 124 que es van construir en la promoció Bruc, situada a l'Avinguda de l'11 de setembre d'aquí de Cubelles. El projecte ha suposat una fita amb l'habitatge assequible del municipi, fruit d'un model concertat amb un solar cedit per l'Ajuntament, un procés d'adjudicació pilotat per la Generalitat i una promoció impulsada i gestionada per les fundacions privades sense ànim de lucre Sales i Nou Lloc. Actualment, els 124 pisos estan habitats i en els 4 blocs hi viuen unes 300 persones en total. La Fundació Nou Lloc, que és la que gestiona aquests pisos, assegura que es van reunir amb els veïns ja l'octubre passat i que van escollir uns quants representants per millorar la comunicació entre les dues parts. Jordi Porrà, director de la Fundació Nou Lloc, en declaracions a Ràdio Cubelles.
7: És una situació en aquest moment, jo crec, d'absoluta normalitat, no? Recordo que a l'octubre, mitjans d'octubre, varen fer una reunió amb els veïns. Jo crec que doncs, tot està funcionant com ha de funcionar. També varen, des de la Fundació Nou Lloc, varen proveir d'uns protocols als veïns perquè es poguessin realitzar escollir representants veïnals. Això ho varen impulsar també doncs, per facilitar la interlocució amb els veïns. I varen sortir una sèrie de representants, que això crec que ha sigut molt positiu, tenim un contacte més assidu.
2: Per la seva banda, Alexandra Corbillo, regidora d'Habitatge, en una entrevista recentment aquí a Ràdio Cubelles, també ha reconegut que un cop passat l'emotiu acte inicial de l'entrega de claus d'ara fa un any, també han intentat ajudar a resoldre unes quantes incidències dels primers mesos entre el veïnat i la Fundació Nou Lloc.
8: I després, quan van començar a fer aquestes mudances allà, van haver incidències bueno, les incidències de quan vas a un pis nou, que et trobes, hòstia, pues falta, em deia un veí, el tapó de la dutxa, no sé què, no? D'aquest tipus de desperfectes, van fer de mediadors des de l'Ajuntament, perquè era un tema dels inquilins amb la Fundació, era un tema entre ells, però l'Ajuntament va fer de mediador, i es van anar solventant aquestes incidències, i des de llavors tot el que ens ha arribat a nosaltres és superpositiu i super d'agraïment i d'il·lusió i de que continuen pues, això, no?
2: Ràdio Cubelles també s'ha posat en contacte amb diversos veïns de la promoció que, preservant la seva identitat, han expressat les seves opinions d'aquest primer any de convivència. En primer lloc comenten que van passar mesos fins que no es van acabar d'omplir tots els pisos i que es van fer unes quantes crides més a adjudicataris de les llistes. Diuen que hi va haver, de fet, adjudicataris, sobretot joves, que van acabar renunciant perquè no podien fer-se càrrec de tota la inversió inicial, que asseguren que desconeixien. Segons els veïns, per entrar a viure als pisos calia pagar la fiança, l'alta de tots els subministres, com la llum, l'aigua i l'aerotèrmia, pintar el pis, que venia directament amb els acabats de pladur, i també fer-se càrrec dels electrodomèstics, a part dels mobles, qui no en tenia de propis. Una situació que de cop sumava una quantitat considerable d'euros que hi va haver adjudicataris que els va fer enrere. A més, apunten que la comunicació seria escassa, que els costa trobar la manera de resoldre les incidències del dia a dia i que sovint els responen que la causa d'algunes incidències és d'un mal ús dels veïns. També es queixen que pocs mesos després els han apujat la quota de l'aerotèrmia un 16% i expliquen que han estat mesos amb mancances de serveis, sense ascensor, amb problemes amb la llum de les zones comunitàries i amb la porta del pàrquing. En tot cas, per la seva banda, el director de la Fundació Nou Lloc, Jordi Porrà, ha exposat que estan escoltant els veïns i que, per exemple, ara fa poc van posar una rampa després d'una petició d'un dels veïns de Cubelles.
7: S'escolta doncs, els veïns a veure si hi ha alguna necessitat extra. A vegades doncs, hi ha doncs, persones que ens demanen posar doncs, un agafador extra a algun lloc, o en aquest cas, recordo aquí a Cubelles, es va posar una rampa doncs, perquè una cadira de rodes pogués sortir a l'exterior amb més facilitat, aquest tipus de cosa, no?
2: Segons Jordi Porrà, director de la Fundació Nou Lloc, si hi ha casos de dificultats econòmiques, des de l'entitat busquen la manera que els llogaters puguin superar-les.
7: De tot tipus, eh? No només... abans comentava el tema econòmic, doncs, de fragmentar el deute o d'ajudar doncs, a posposar doncs, els pagaments... que a més doncs, podem ajudar a intermediar temes d'inserció laboral i d'altres temes doncs, socials, no? Ajuts, doncs, ajudar doncs, a la prestació d'especial urgència, etcètera, etcètera. O sigui, fem una atenció, diguem-ne, integral a la persona que té algun tipus de dificultat, no?
2: A l'altra banda de la balança, en cas que hi hagi un canvi en la situació inicial que va permetre complir amb els requisits per accedir als pisos de lloguer assequible, la Fundació Nou Lloc no té prevista cap revisió i, per tant, el que preveu és mantenir els contractes de 7 anys.
7: La Fundació Nou Lloc no penalitzem, diguem-ne, no ho mirem, no ho revisem. Tot i així, aquí hauríem de parlar amb l'Ajuntament, doncs, de com ho volen fer exactament. D'entrada, nosaltres tenim la vista posada a 7 anys, però sempre estem oberts doncs, a parlar doncs, amb l'Ajuntament de com ho voldríem fer.
2: En cas que en aquests anys hi hagi vacants o rotacions, la Fundació Nou Lloc compta amb les llistes que ja es van publicar en el seu dia per anar cridant nous adjudicataris. Unes llistes que, segons està establert en les bases, es poden tornar a fer cada 3 anys amb els mateixos requisits originals. En relació amb els preus, que recordem que inicialment eren d'entre els 370 i els 590 euros mensuals, amb l'aparcament i les despeses comunitàries incloses, la Fundació Nou Lloc ha confirmat que els anirà revisant, tal com permet la llei, seguint els índexs de preus marcats. Jordi Porrà, director de la Fundació Nou Lloc.
7: Són els IPCs o l'IBAF, diguem-ne, que és l'índex de referència doncs, del lloguer a Catalunya, i estrictament pugem doncs, el que diu la llei, no? Està contemplat així, no hi ha més increments, diguem-ne.
2: D'altra banda, l'entrada de cop d'aquests 124 habitatges concertats en el mercat immobiliari de Cubelles, amb preus assequibles, ha tingut un impacte directe en el preu de lloguer mitjà de Cubelles, que s'ha situat per sota de la mitjana de Catalunya i també molt per sota del conjunt de municipis considerats com àrea de mercat d'habitatge tensionat. Segons les dades publicades pel Departament d'Habitatge de la Generalitat, hi ha hagut un descens del 16,2%, passant d'una mitjana mensual de 813 euros aproximadament el 2024 a 681 euros mensuals de mitjana el 2025, una tendència inversa a la de tot el Garraf, que amb un increment d'un 17,6% l'últim trimestre del 2025 ha passat a tenir una mitjana de lloguer mensual de més de 1.009 euros. Vist aquest impacte, el govern local treballa ara en un altre solar qualificat al Pla General per Habitatge Protegit d'uns 13.000 metres quadrats situat a la zona residencial de les Salines, on es podrien construir almenys 100 habitatges protegits més. Per tal de trobar la fórmula adequada, la regidora d'Habitatge, Alexandra Corbillo, ha comentat que la Diputació de Barcelona els està redactant un estudi on es valorin totes les opcions.
8: I llavors la Diputació de Barcelona ens ajudarà a analitzar bé aquest solar per veure quines possibilitats tenim i encertar, perquè tenim un i no ens podem permetre fer un pifio, saps? Dir, ostres, pues si la capacitat era aquesta o els projectes podien encabir d'aquesta manera, no fer una errada, saps, en això? Fer-lo seguríssim perquè no puguem perdre aquesta oportunitat. Llavors, per exemple, em plantejava un projecte d'habitatge cooperatiu. S'està valorant una promoció d'HPO, s'està valorant d'HPO a través d'aquest registre de solars de la Generalitat de Catalunya, i tot això ho estem movent ara.
2: A més, la regidora Corbillo també confia que es pugui aprovar un avanç del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal aviat, on es puguin reservar més terrenys per habitatge protegit de cara al futur.
1: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
9: Ahora en Dental Company te ofrecemos 500 euros de descuento en tu pack integral de ortodoncia de brackets con blanqueamiento incluido. Pide tu cita en 900-926-900.
10: Dental Company. Porque sonreír es salud.
11: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
12: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
13: Hola,
12: de
13: amics,
12: Ràdio Cubelles.
13: Què tal? Qui us parla? Cinto Bell, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
12: Bon dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
11: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
14: Ja comença a fer-se clar.

0: Summing up people, checking out the race.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
2: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
3: El temps.
4: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta una miqueta més variable. Continuarà el bon temps, dominat pel...

0: arrissada, però augmentant a marejol a primera hora de la tarda.
1: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
2: L'Espai Jove ha tancat recentment el curs d'hivern, primavera, aquesta setmana passada, i ja es prepara de cara a les activitats d'estiu i tota una programació d'estiu, i per aquest motiu avui hem convidat a Ràdio Cubelles per conèixer més detalls de com ha anat el curs i també doncs, com es presenta aquest estiu pel que fa a les propostes de joventut a Cubelles, i per això hem convidat, com dèiem, a la tècnica de joventut, Marta Soler. Benvinguda, gràcies per ser amb nosaltres.
3: Hola, bon dia.
2: I també tenim Txell Sastre, dinamitzadora de l'Espai Jove. Benvinguda.
4: Hola, bon dia.
2: I bé, com dèiem, heu fet una festa per tancar el curs, no?, de manera oficial, un curs que podríem haver va començar, no?, la tardor, no?, hivern i primavera, tot i que doncs, heu fet activitats diferents. Com ha anat aquesta festa de tancament de curs i també doncs, quin és el balanç així més en general, en primer lloc, que feu d'aquest curs?
4: Ha anat bé, la festa de tancament és una part de la nova fórmula, no?, que ja vam iniciar el curs amb una festa de benvinguda d'adolescència al mes de setembre per fer la presentació d'activitats tant als usuaris, sobretot nous, no?, que poden començar a utilitzar l'Espai Jove, els de primer i segon d'ESO, i a les seves famílies, i per això, per aquest motiu també vam entendre que estaria bé doncs, fer com un tancament i poder fer com aquesta jornada diferent, com un regal a la participació, no? I llavors per això vam fer aquesta festa, que la veritat estem molt contentes perquè també doncs, va tenir bona acollida, van venir els més usuaris, no?, la gent que ha participat més i que ha repetit més de les nostres activitats, i va estar molt bé, molt divertit, un bingo musical que no n'havíem fet mai i un karaoke una mica més professional, perquè nosaltres sí que és veritat que n'anem fent durant el curs, però aquest, no?, hi havia il·luminació i bueno, estava dinamitzat, i la veritat que ens ho vam passar bé.
3: També van estar fent creps, que el tema de la cuina és un tema que sempre triomfa amb els adolescents. També els del taller de cuina ens van preparar un parell de pastissos, vull dir que va ser molt xulo, la veritat.
4: Va ser xulo, participatiu.
3: A més això, les propostes que els havien anat fent la Txell i el Pau, els adolescents, durant aquest curs, les van recollir, van poder fer unes votacions per així poder també intervenir en la programació del curs que ve. Llavors, les 5 propostes més votades ens comprometíem a tirar-les endavant.
2: A oferir-les de cara al curs que ve, diguéssim, al curs lectiu o sí, coincidint de setembre a juny. I quanta gent ha passat per totes aquestes activitats durant el curs?
4: Amb inscripció, perquè recordem que no, l'Espai Jove, la Regidoria de Joventut com a Espai Jove ofereix molts serveis, però les activitats extraescolars, diguéssim, que tenen inscripció, hem tingut a 103 participants, 103 usuaris, i doncs ha sigut sense voler-ho i ni saber-ho, i ha sigut tant, no?, igual nois que noies, i la veritat que estem molt contentes en això, no?, perquè és això, hem tingut 52 noies i 51 nois, que ens vam sorprendre nosaltres mateixes a l'hora de fer el compte.
3: Sí, i perquè no sé per què pensàvem que serien més nois, no sé si és que es fan notar més o què passa, però sí, però no, a l'hora de la veritat, amb els números sobre la taula de només les activitats amb inscripció, van ser aquests.
4: La veritat que molt bé, sí, estem contentes perquè hem pogut arribar a perfils nous, no?, a perfils més diversos. Abans semblava que ens centràvem, hi havia com una mica, sí, però ens centràvem com més a un perfil, i la veritat que hi ha una edat, i ara la veritat que hem ampliat tant amb edats com amb perfils, amb diversitat, amb necessitats diferents d'aquests adolescents. I bé, la valoració de la nova fórmula durant l'any d'extraescolars així d'octubre-maig, pensem que ha funcionat.
3: Molt, sí.
2: També ha sigut el primer curs des de que es va canviar una mica el concepte, no?, d'un espai més obert i lliure a bé, doncs, anar a l'Espai Jove a fer un tema en concret, no?, perquè tinc cita amb algun dels serveis o perquè s'hi fa una activitat. En aquest sentit, també doncs, esteu satisfetes de com ha funcionat aquesta decisió?
3: Sí, estem molt contentes per això mateix que ens explicava la Txell, perquè s'ha acostat a altres perfils, ho fan servir molts nanos que potser abans no venien, I sí que és en programació, però bueno, segueix sent lliure perquè també els divendres doncs, hi ha

0: Activitats sense inscripció, poden estar utilitzant l'espai jove de manera lliure, però si has vingut a fer alguna cosa, no, com si fos una plaça, diguem, no? Uh-huh. I home, és la veritat que s'ha notat molt, uh-huh, en temes de convivència, en temes de participació, de diversitat d'usuaris.
1: Sí, sí, no hi ha hagut conflictes, no? No hem tingut conflictes durant l'any, vull dir, la gent s'ha respectat i ha utilitzat l'espai que venia a utilitzar. O també inclús, no, la terrassa, que és com l'espai que queda com lliure, que és per la gent, doncs, això, que ve a fer una activitat i li queda una estona, i ve una estona abans o li queda una estona després lliure de l'activitat i es queda allà, o unes sales en el cas que hi hagi alguna lliure, doncs també, no, acaben de fer alguns deures o de patar la xerrada una estona o berenar o així. I la veritat que hi ha hagut, doncs, bona convivència, que al final és el que es buscava, no, que diferents perfils poden compartir un únic espai. Bé.
0: Sí, a més hem notat, no, que han fet com moltes amistats entre, uh-huh, ells, que es coneixen de l'espai jove, no? I això també és xulo.
1: I sí, ja estan allà inclús els divendres, que molts divendres és sense inscripció i fem propostes, i venen una estona, no? Hi ha certs grups que venen una estona, estan allà una estona i llavors se'n van junts a fer alguna cosa, no? Se'n van al campito a jugar a futbol o se'n van a buscar xutxes o a berenar o a fer un tomb. Però és com que el punt de trobada és allà, no? El divendres que és lliure, llavors des d'allà marxen, tornen, però no estan com tampoc anclats, no? Allà, sense fer res. Mm-hmm. És com que tenen ganes de fer alguna cosa, venen, aprofiten la proposta que hem fet, una estona de jocs de taula, tal, llavors se'n van, tornen, i ells sols s'organitzen, que també és la nostra idea, no? Que aprenguin els adolescents a organitzar aquest temps lliure que tenen durant la tarda, no? Quan es comencen a fer grans, i que ells s'organitzin també i que trobin coses a fer sense nosaltres o sense la família, no? Quan els fills comencen a fer coses en el seu temps lliure. Mm-hmm.
2: I pel que fa a la mena d'activitats, no, que heu anat oferint durant el curs, quines novetats destacaríeu també? Què ha anat tenint més èxit? I què mantindreu? Què canviareu de cara al curs vinent?
1: Una de les que mantindrem, per exemple, i que té èxit, que els agrada molt, és el Mouting, que és una activitat de multisports, que la idea és això, doncs, que puguin provar, no, adolescents que no estan inscrits en cap club esportiu de manera federada i així, no, amb competició i tal, doncs que puguin fer esport entre setmana també, un parell de cops a la setmana, amb el nostre dinamitzador, amb el Pau, i puguin venir, doncs, a fer esport, qualsevol de les propostes que el Pau faci. I llavors aquesta creiem que sí que ha funcionat. La veritat que inclús a alguna època del curs hi ha hagut llista d'espera, doncs hi ha un que al final ha acabat, s'ha donat de baix i doncs ha pogut entrar un, però és veritat que és un grup molt estable també, fan com un equip així molt estable, i agrada, la veritat també. I farem, bueno, d'anar fent, no, les coses, anem veient com perfilar, i a lo millor, doncs, l'any que ve rebaixem un curs perquè les edats siguin més similars, no? Amb tot això esportiu també ens passa amb la Teens League, anem veient que hi ha molt de canvi, no? En primer, segon, tercer, aquària, hi ha molt de canvi físic, no? Llavors, bueno, anem ajustant també quin perfil és el més adequat perquè el disfrutin bé aquella activitat, i anem perfilant cosetes, però és una activitat que funciona molt bé, agrada.
0: I bueno, la cuina un altre, sí, cop més. Hem tingut llista d'espera, crec, tot el curs.
2: A més, teniu cuina allà,
0: exacte,
2: a l'Espai Jove, no?
0: Que nosaltres ja en fèiem amb una sabata i una espardenya, que es diu. Però bueno, ara tenint cuina, doncs molt millor. Sí.
1: I triomfa molt, la cuina els, sí, encanta. Per això, de fet, a qualsevol moment també sempre en fem, no? Perquè és una cosa que els agrada molt. I mira, doncs ja brenen. Oh, yeah.
0: Sí, també hem tingut el grup bastant estable de guitarra, que en principi també la tornarem a proposar. A l'Espai d'Art li donarem
1: una volta, un
0: canvi. Seguirem fent activitats artístiques i terapèutiques, però diferent.
1: Sí que és veritat que ara no centrarem aquest curs, i que el que hem fet és centrar les activitats de dilluns a dijous. La idea és oferir dos torns d'activitat a la tarda, no? O sigui, dos activitats cada tarda, de dilluns a dijous, i els divendres deixar-ho més, doncs, quan fem sortides o quan més obert, més jocs de taula o altres propostes, no? Perquè sí que veiem que, clar, per exemple, Espai d'Art estava els divendres, i llavors el que estava apuntat a Espai d'Art i també estàvem proposant nosaltres una altra cosa, que ens fèiem competència al final entre nosaltres mateixes, no? I deixava d'anar a Espai d'Art per venir, doncs, a si fèiem una sortida o si fèiem un karaoke o... Uh-huh. I llavors vam dir, bueno, de dilluns a dijous més temes extraescolars, diguéssim, per entendre'ns, i tot el que seria art, cuina, esport, la idea és que hi hagi alguna proposta més d'esport, ampliar la proposta esportiva, I llavors els divendres només la proposta que tinguem, que és com de divendres, no?, que entrem al cap de setmana i és una altra cosa.
2: Molt bé, també doncs, hi ha hagut moments puntuals, no?, activitats més puntuals durant el curs. Diria que aquest curs heu recuperat la idea de les colònies.
1: Sí.
2: I fins i tot hi va bé, no?, colònies.
1: Sí, molt bé.
2: Com van anar? I també és això, no?, s'havia proposat en altres moments, però no havia acabat de lligar-se tot.
0: Sí, ho hem proposat diverses ocasions des que estem, un cop va sortir, però perquè hi havia un grup que ja eren amics fora de les colònies, diguem, que es van apuntar. Però l'altre costava, sempre hi ha la proposta, però al final no s'acabaven apuntant. I aquest cop, bueno,
1: va quedar algú en llista d'espera.
0: Sí, aquest cop es van apuntar. Bueno, els no sé, no? El fet de que ja coneixen, fan activitats, s'informen, i va anar molt bé, bueno, la Txell que hi va anar, que ho expliqui.
1: I la data, crec que la data també és adequada, també, no? Hem trobat com, penso que la data, que és dilluns i dimarts de Setmana Santa, no?, que ells no tenen classe, les famílies normalment encara treballen, o t'has d'agafar festa perquè no, perquè no té classe el teu fill o la teva filla. Pensem que és una bona fórmula, la veritat que sí, i el que ens van explicar les famílies era això, no?, el que nosaltres ja pensàvem que seria una bona data, i doncs va sortir molt bé, i aquest any, doncs sí, aquestes les tornarem a proposar.
2: Quantes places hi havia?
1: 20, fem un grup de 20, sí, perquè som dos dinamitzadors i complim ràtios i a part creiem que és, no?, és el número exacte com perquè tothom estigui a gust, podem estar per tothom, si algú li passa alguna cosa, si algú té algun neguit, tal, doncs podem atendre a tothom. És veritat que aquest any vam anar els dos dinamitzadors i la Laura, la psicòloga, i així doncs vam ser tres que vam estar amb el grup i anàvem sobrats, anàvem super molt bé, però vam estar molt bé, la veritat que vam estar molt bé, va sortir molt bé, tothom molt content.
0: Van pujar al Puigmal.
1: No, el Matagalls.
0: Ai, el Matagalls.
1: El Matagalls. El Puigmal. El Matagalls ja ens va costar, amb alguns ja els hi va costar. El Puigmal ja els hauríem d'entrenar durant uns dies.
0: Però va ser xulo això, perquè, no?
1: Va ser un repte per ells.
0: Va ser un repte per ells, i quan van arribar a dalt, bueno, doncs estaven eufòrics.
1: Estaven feliços, i l'endemà que vèiem, no?, el Matagalls des d'una altra activitat que vam fer, i era com, uau, hem pujat allà dalt, no? Ho vam aconseguir, no? I
0: la setmana següent venien, hem de tornar.
1: Sí. Bé, va estar molt xulo, va estar molt bé, i sí, repetirem. La idea és tornar-ho a proposar en les mateixes dates, en un altre lloc, i bé, i l'edat també a la que anava dirigida, també creiem que és la data ideal per anar de colònies.
2: Molt bé, fins aquí el que és aquest curs, no? De cara al curs que ve, doncs ja sortirà la informació, entenem, de cara al setembre, no? Perquè la gent...
0: Intentarem abans, no?
2: Una mica abans del setembre, fins
1: i tot. Sí, la nostra idea, a veure si ho aconseguim, perquè estem intentant tancar coses i, bueno, costa al final anar... Ens agradaria treure el juliol perquè la gent pugui organitzar el curs
0: tenint en compte la nostra oferta,
1: la nostra activitat,
0: també.
1: No? Perquè va, sí que notem això, no? Que és com que, clar, molta gent ja ho té com programat, i el setembre és com el que queda, no?, el nostre. Llavors intentarem treure la informació abans perquè hi ha activitats interessants. Realment l'oferta, no?, la nostra idea és això, treure una oferta amb, no?, més coses,
2: que
1: més activitats diferents,
2: pensar durant l'estiu,
1: i que,
2: no?,
1: clar, i que tu puguis combinar amb altres coses que ja facis, no? I bé, vull dir que a veure.
2: Molt bé, doncs estarem atents al juliol a aquesta oferta. Anem ara a parlar de què teniu preparat per aquest estiu, no? Habitualment doncs hi ha aquests packs antiavorriment, també doncs hi ha activitats més puntuals, hi ha la festa jove també pel mig. Ara per ara, doncs, pel que fa doncs les activitats d'estiu, la gent ja es pot inscriure, quines activitats estan obertes i quins formats també, quina programació teniu prevista?
1: Inscripcions obertes fins al 14 de juny, penso que això és important.
0: Sí, no, tenim la proposta més formativa, no?, que centrada en el lleure, el curs de monitor de dinamització en l'àmbit poliesportiu, que és a partir de 18 anys, doncs com per estar després ja inscrit al ROPEC, poder fer d'entrenador d'infants i així, és un curs que dura tot el juliol. I el premonitor de lleure, que ja el vam fer Setmana Santa.
1: Sí? Setmana Santa.
0: No teníem previst treure'n una altra, però amb la gent que hi ha, bueno, aquest curs triomfa sempre, ja va quedar gent fora i ens l'han tornat a sol·licitar, i vam dir, doncs va, doncs ho
1: tornem,
0: provem, que això és per 15-17 anys, com per fer d'auxiliar de monitor, i també veure si t'agrada realment, no?, aquest món, ens donen unes bases. fa que en té avorriment, Txell.
1: Sí, hem fet aquest any, també hem canviat fórmula. Bueno, al final, amb joventut, sempre estem... No? Hem de ser com molt flexibles i no pots fer una cosa i sempre fer-la igual, no? Ni que et funcioni, inclús, no? Perquè a vegades és això, pugen, no? Els nous que pugen, les noves generacions, hi ha altres coses, o canvien, o els que ara fan primer i segon i et funciona una cosa, quan estan a quart, doncs és una altra, o... Llavors som molt flexibles i ens anem adaptant. Llavors aquest any també hem provat... per demanda i per propostes que ens han estat fent, i quan això, no, fas la Teens League, doncs et demanen més dies o et demanen més... Bé, llavors ens hem d'adequar una mica al que ens demanen, amb els recursos que tenim també des de la regidoria, no, també el que podem oferir, perquè estaria molt bé, no, poder oferir tots els matins de juliol activitats de PAC antiavorriment i a les tardes el torneig de futbol de Teens League, per exemple, però clar, ni som suficient gent ni podem fer jornades laborals tan llargues, no? Llavors hem d'adequar-nos una mica, i el que hem fet aquest any és les dues primeres setmanes de juliol PAC antiavorriment, que serien, doncs, aquest tipus d'activitats que anem al pàdel surf aquí amb el Cubelles Surf. Aquest any va el Teen Chef, hi ha dos dimecres de cuina. Aquest any hi ha novetats també, perquè també ens ho havien demanat, ho havíem recollit durant el curs, el tema del pàdel. Llavors anar a fer pàdel ens agradava com a PAC antiavorriment, però anar a fer pàdel al matí, molta calor, no? També intentem adaptar-nos a les calors que fa, i posar-los allà a fer pàdel a ple sol tampoc ens interessava. Llavors, per això hi ha una proposta els dos dilluns de PAC antiavorriment, és de tarda, perquè és l'americana de pàdel que hem proposat. I després el dijous, bueno, vam dir, anem a fer alguna sortida també una mica així més atractiu, i no hem anat mai a l'Humor Amarillo, a Sitges, i doncs anirem a Ocio Aventura, em sembla que es diu l'empresa, i tenen diferents ofertes, i bueno, ens va semblar que Humor Amarillo, ells també ens ho anaven demanant bastant, i va sortir el tema, i anem, doncs, un dijous fem aquesta sortida, i després ja l'altre dijous, com al final del PAC antiavorriment, fem una gimcana marrana i una festa de l'escuma, que tampoc ho hem fet mai, i també creiem que el perfil que tenim, no, això, pues que els agradarà aquest tipus d'activitat.
0: Enmarranar-se.
1: Sí, enmarranar-se una mica, i una festa d'escuma final, bueno, pues és refrescant, també fa calor, no, això, i van dir, va, pues és refrescant, pues ja ho fem. Llavors, el PAC antiavorriment seria això, les dues primeres setmanes de juliol en horari de matí, menys el dilluns a la tarda, i de dilluns a dijous. El divendres no hi ha activitat. Que això és una cosa que hem mantingut des del principi del PAC antiavorriment. I després, la idea és que aquests joves que es coneixen durant el PAC antiavorriment, segurament el divendres quedaran per fer alguna cosa junts. I això ens ha passat moltes vegades, que llavors ens diuen, sí, anem tots junts a casa de tal que té piscina, o anem tots junts no, a fer tal cosa, o a la festa major, que ja no sé quin acte. Llavors, bueno, porta molt això, el PAC antiavorriment, a conèixer, a fer noves amistats. I llavors aquest any la novetat també és la Teens League, que dura més, les dues següents setmanes, que seria la tercera i quarta de juliol, fem la Teens League, per més que hi ha categories des del 2014 fins al 1997, dividida per categories, que seria tota la nostra franja que agafem d'adolescents i joves, no?
0: El nostre target.
1: Els que surten de sisè de primària aquest any, fins a 29 anys, i els dividim per categories. També hem fet com divisions més petites, perquè és això, no? El canvi físic, sobretot els adolescents, es nota molt, i hem fet inclús una mica menys de divisió, més divisió que l'any passat, i també hem tornat a dividir en categoria masculina i femenina.
0: Veurem.
1: Anem provant, perquè hi havia anys que fèiem categoria mixta, però llavors els hi costava molt a vegades segons qui troba mixta, però llavors, clar, el que no era mixta es queixava, bé, el que havia sigut mixta i li havia costat trobar algú es queixava que aquell jugava i que podia jugar i no era mixta. Bueno, no, és com hem anat fent diferents propostes, hem no dit res de, bueno, cadascú s'apunti com vulgui, faci els equips com vulgui. Llavors vèiem que quasi tot eren equips masculins només, les noies no se sentien cridades. Per això aquest any hem provat de fer categoria mixta masculina, tot i llavors
0: no,
1: aquest any...
0: Femenina i masculina.
1: Però llavors ara aquest any ens estan dient, però si és mixta el meu equip, podem jugar? I dius, a veure, un moment, o sigui, l'any passat i l'altre no hi havia manera de fer mixta, i ara resulta que teniu equips mixtes. No passa res. Ja els hem dit, apunteu-vos.
0: Ja
1: ara,
0: veurem després.
1: Ja veurem què surt. Si diversos mixtes, pues jugareu mixtes, i si no, pues serà, si sou majoria nois i tal, pues jugareu a la masculina, no? I si sou majoria noies amb un noi o dos, pues jugareu a la femenina. Ho anirem veient, perquè, bueno, sí, sí. Joventut és així, I és això, els adolescents pues, també són així i no saps mai quan donaràs, no? Llavors, bé, pues, també, pues, la Teens League de més tardes, hem atreçat també començar una hora més tard els partits perquè fa molta calor i cada any fa més, i l'any passat vam posar una hora, pensàvem que bé, i els primers...
2: Clar, clar.
1: A més, són els petits, clar, els que comença són els petits perquè no se'ls hi faci tan tard, i clar, feia una calor, pobres, que dèiem... I aquest any hem començat una hora més tard, que fa calor aquella primera hora, però bueno, creiem que hi ha...
0: I el mateix dia menys. Només juga una categoria, no?
1: Sí, va per dia, sí, van jugant, o sigui, està per categories d'això, de naixement, d'edat, i jugant categoria masculina, femenina, aquell mateix dia d'aquella categoria. Mm. També l'ambient, el públic, doncs es centra en aquella...
2: En la mateixa edat.
1: En la mateixa edat. S'ha de dir que la categoria ja més 18... no hem posat categories ja. Sí, no hem posat masculina femenina. Bueno, ja veurem què surt, perquè clar, ens tenen locos, i li vam dir, aquí no dividim, ja veurem, i que s'apuntin, i ja veurem què fem. No ho sabem, apunteu-vos.
2: Molt bé, i després la Festa Jove també és una altra del gruix, no? d'activitats que omplen un dels caps de setmana de juliol. Com està anant la Festa Jove, la preparació? Sempre són els mateixos joves, no? Hi ha entitats juvenils o entitats de la vila que proposen activitats. Com ho porteu fins ara?
0: Mira, la Festa Jove ara l'estem ja... Bueno, ja sabem el que serà. No sé si encara es pot desvetllar aquesta informació. Jo crec que no.
1: Encara no.
0: Però serà... serà molt basada, no? Sí, alternatiu,
2: sobretot. Llàstima, no tenim exclusiva encara.
0: Ja la tindreu, no et preocupis. El que sí que el tema que a nosaltres ens agradaria molt, que és la participació juvenil com més autogestionada, que per això traiem les subvencions, no? De que les entitats puguin gestionar un pressupost per fer les seves activitats per la Festa Jove, aquest any ha quedat deserta la convocatòria. Però bueno, igualment hem tingut propostes, però de nanos que no estan associats i tal, i a les que també hem donat resposta, no? Però aquesta part més d'entitats que munten activitats no la tindrem. Igualment tindrem Festa Jove i ja us direm les exclusives,
1: sí,
0: que ara,
1: sortit,
0: però agradarà.
1: Sí, està bé, ha sortit d'ells també, perquè al final durant el curs, a partir de gener vam ficar un espai durant la setmana que es deia Participa a l'Espai, i en allà han anat venint, ha costat, s'ha de dir que no és fàcil, que ha costat, però han anat venint gent i hem anat recollint propostes, i arrel d'aquestes propostes que hem recollit en el Participa a l'Espai és... Un, es va fer la festa final de curs, per això es va fer així, amb aquestes propostes, i l'altra també doncs, ens servia per la Festa Jove, en el cas que hi ha això, no? Les entitats o grups de joves més organitzats doncs, no es presentessin, poder oferir també alguna cosa per aquests joves que participen de manera més informal.
0: Ens agradaria també això, no? Ara hem començat a treballar molt amb aquests adolescents més jovenets, primer, segon, d'ESO, i la idea ens agradaria molt de seguir treballant amb ells la participació i que a la llarga també ells puguin, no?, crear les seves associacions i una mica...
2: Que s'organitzin una mica
0: sí,
2: més,
0: clar,
2: no?
0: Sí, el que passa és que ara encara és aviat.
1: Sí, ara encara són petits aquests, no?, per organitzar, per fer una associació i això, el que passa és que sí que, bueno, els tens allà com, no?, colze a colze i els inclous, no?, a les propostes, als processos participatius, llavors perquè ells vagin aprenent, inclús amb alguns, doncs segurament els hi podem dir, no?, que vinguin abans de l'hora perquè estiguin com en el muntatge, no?, que ells vagin veient o t'ajuna a recollir o no, i ells van veient una mica com, no, els fas partícips d'aquest procés.
2: Però sí que hi ha hagut, no?, potser una mica de canvi de generacional, no?, des de grups de joves que s'organitzaven de vegades al voltant d'un interès, un els agradava molt el reggae, volia muntar festival de reggae, va ser la mota, no?, després doncs hi va haver els de l'Urban Fest i el rap i això durant molts anys. Després d'aquests, no?, hi ha hagut una mica de...
1: Sí, ha anat costant, no?, hi han hagut coses, han sortit coses, però ha costat com més, no?
0: Crec que és una tònica general, perquè això des de molts ajuntaments està intentant, com nosaltres, de diferents maneres potenciar la participació juvenil i aquest associacionisme, no? No només a Cubella, sinó a molts altres llocs també s'està treballant, perquè potser no hi ha aquest relleu com havia abans, no sé el motiu, però... sembla
1: aquest sentiment com de, no, més dir la teva i participar, i és com més de consumir un servei,
0: sí,
1: no?
2: Mm-hmm. Com és que m'ho montin i jo ja hi
0: anem. Sí, de consumidor.
1: Sí, és una mica així aquestes últimes generacions.
0: És la societat que porta cap aquí.
1: Sí, sí, bueno, no, al final. I bé, però bueno, amb aquest perfil així també, no? És això, que hem tornat a enganxar aquests de primer, segon, tercer d'ESO, és com, doncs això, poder-los educar en aquesta... Mm. No?
2: Anar plantant la llavor, clar, i a veure si...
0: Sí, germina.
1: Sí, també el Covid va fer com una pausa aquí, eh? Nosaltres ho vam notar, eh? El Covid va fer una pausa que no vam poder treballar amb segons quin grup de joves des d'aquí, des de primer d'ESO, i llavors, clar, quan els enganxes ja amb 16 o 17 anys... Hi ha coses que costen més, no? I fer vincle, i que coneguin com funciona, i com poden participar. És bo, com ens havia passat abans, abans del Covid, no? Això, no? Poder que et coneixen ja això, al sortir de l'escola. Això va molt bé per créixer junts.
2: Clar.
1: I llavors el Covid jo crec que ha fet una pausa en aquest sentit. Hi ha com una franja d'edats que ens va enganxar aquí, no? Just amb aquests de primer, segon, tercer, en aquell moment que es va perdre una mica vincle, es va perdre pues, l'oportunitat de poder pues, fomentar tota aquesta part, no?
2: Pel que fa a les dates de la festa jove, inicialment eren del 10 al 12, això es manté...
0: Serà ja... del 9 al 11.
1: Del 9 al 11, t'avancem sí. Del 9 al 11.
2: Molt bé, doncs... Sí. Aviat us tornarem a convidar doncs, per tenir més detalls d'aquesta festa jove. En tot cas, doncs, la informació més important a hores d'ara pel qui ens estigui sentint és que si tenen interès en les activitats d'estiu, que estan obertes les inscripcions fins al 14 de juny, uh-huh. I que també estiguin pendents si volen saber el curs que ve, les activitats de l'Espai Jove durant l'estiu, que estiguin atents perquè sortiran també les activitats, no, del curs que ve.
0: Sí.
2: No podem allargar més per avui, ens sap greu. Marta Soler, tècnica de joventut, Txell Sastre, dinamitzadora de l'Espai Jove, moltes gràcies.
0: Gràcies, Pau.
2: Gràcies
0: per convidar-nos.
2: Bon dia.
0: Bon dia.
3: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
4: Ahora en Dental Company disfruta de tu pack integral de ortodoncia transparente con blanqueamiento incluido por solo 2.999 euros. Pide tu cita en el 900-926-900.
5: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

Pastisseria Cases de Cubelles t'ofereix per aquesta festa de Sant Joan una àmplia varietat de coques, de jardons, fruites i crema. Vine a comprar les nostres especialitats. Estem al carrer Àngel Guimerà 17, al centre de Cubelles. També tenim una altra botiga a la zona de la platja, al carrer Mallorca de Cubelles. Fes la teva reserva al telèfon 93 895 0275. Aquest Sant Joan, reserva les teves coques a Pastisseria Cases de Cubelles.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
2: Hola,
1: de Ràdio
2: amics,
1: Cubelles.
2: Què tal? Qui us parla, Cinto Bell, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
1: Bon com dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Una setmana més anem a tocar de peus a terra, com sempre ho fem amb el nostre podòleg, l'Adrià Carné. Bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Avui parlem de manteniment, que també s'ha de tenir en compte aquestes coses. Tenim clar quan canviem les bambes, que és quan es fan malbé això.
1: Sí.
0: Però quan s'han de canviar les plantilles?
1: Que no sempre, el de les bambes, si veiessis el que veig jo a la consulta, diries, mare meva.
0: Bueno.
1: Perquè hi ha algunes que venen més tortes ja, que dic...
0: És el recomanable.
1: Uf.
0: Cadascú després fa el que vol, però en principi, quan les bambes acaben no tenint la forma que han de tenir,
1: sí,
0: no?
1: S'han d'anar mirant, no tant en tant. Però avui parlarem de les plantilles.
0: És com els pneumàtics dels cotxes, no?
1: El mateix. Mica.
0: Però les plantilles, que van per dins, per tant, no es veuen, no? I
1: sí.
0: No... Bueno,
1: sí.
0: Ja jo, si no les treus gaire, aire, clar, quan s'ha de canviar una plantilla?
1: Vale, mira,
0: per començar, s'han de canviar les plantilles?
1: Sí, s'han de canviar. I mira, i aprofitaré per parlar d'una cosa que em comentaves, que és això de les plantilles normals, no? Les estàndards, les que pots comprar a un supermercat o el Decathlon, etc.
0: Sí, que en principi les bambes totes porten unes.
1: Sí, habitualment, no normal. Antigament no, ara sí. Bueno, ara sí, des de fa molts anys. Vale? Uh-huh. I després hi ha les ortopèdiques, entre cometes, o les fetes a mida, que són les que fem nosaltres, que fem un estudi, fem un motllo del peu i fem una plantilla per cada persona que només pot portar aquella persona. Vale? Llavors, bàsicament és quan s'han de canviar, no? Si tu tens unes plantilles, per exemple, ve molta gent a mi, jo porto més de 12 anys pues, treballant pel meu compte, fent plantilles, i hi ha gent pues, que igual ve a canviar-les un cop a l'any, hi ha gent que ve a canviar-les dos cops a l'any, cada 2 anys, o cada 3, o cada 4, cada 5, vale? Llavors, perquè quedi clar una mica, explicarem en què ens hem de fixar.
0: Exacte.
1: Vale?
0: Sí.
1: Comencem per lo més bàsic, que seria una plantilla estàndard, una plantilla que t'has comprat al súper, per internet, en una botiga d'esport, d'aquestes que treus la que tu tens a dins i poses una teva que és com més tubeta, no? Més tecnològica.
0: A vegades s'ha de retallar,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, òbviament, aquesta. Sí, clar. Clar, perquè al final els números, cada marca, a vegades, per exemple, un et diu, no, amb aquesta marca em va bé un 38 i amb una altra marca un 39. Al final sempre recomano mirar-ho per centímetres, vale? Jo, per exemple, faig servir 32 centímetres, doncs igual una marca és un 48, una altra un 49, una altra, saps? Llavors, ja de per si, tots els calçats avui en dia solen tenir una plantilla a dins, que és una plantilla molt simple, molt tubeta, tot i que hi ha calçats, per exemple, els calçats de CrossFit, solen tenir plantilles hipergruixudes, que quan la treus et queda el peu com el doble d'espai. Vull dir, no entenc per què ho fan, però bueno. I aquestes plantilles, si algun dia us dediqueu a treure la plantilla de dins del calçat a casa, veureu que hi ha zones de pressió que s'han desgastat, que s'han fet inclús a vegades forats, vale? Es veuen marcats els dits, es veuen marcats els metatarsians, el taló, etc. Llavors, quan nosaltres, per exemple, tenim una plantilla estàndard i veiem que ja se'ns ha quedat comprimida d'alguns punts, és que ha perdut tota l'amortiguació. Per tant, allà, primer, que ja estem sabent que aquell os està fent més pressió i, per tant, interessa amortiguar una miqueta, no? Llavors, doncs és tan simple com comprar un altre estàndard, si voleu, la poseu, la retalleu i torneu a tenir amortiguació. Ni en d'espuma, ni en de gel, ni en de tot tipus, vale? Però normalment són espumes i gels, vale?
0: En recomanes alguna?
1: Aviam, podeu, mira, realment avui en dia és que és tan fàcil perquè em podeu trobar des de supermercats a la famós Decathlon que tothom coneix, hi ha una secció que són tot plantilles, n'hi ha planes, n'hi ha en pont, n'hi ha de pell, n'hi ha de suro, n'hi ha d'espuma, n'hi ha de gel, hi ha de tot tipus. A internet, el típic que va també, dic marca, però bueno, Doctor School, que tothom ho coneix, no? Pues també la seva plantilleta de gel. Què passa? Si s'explica bé, una plantilla amortiguant, quan tu et posen gel, el gel és més propulsor que amortiguant, vale? Òbviament té una part amortiguant, però és tu quan li apliques força la torna en el mateix sentit i amb quasi la mateixa proporció. En canvi, materials més espumosos normalment són més amortiguants perquè la força que li apliques es reparteix, vale? I no rebota tant. Però hi ha espumes que són com que queden com paper de fumar, que tu agafes una espuma i amb el mateix dit la xafes i dius això a mi el cos no em farà res. Hi ha altres que són més duretes, de fet els materials que fem servir, jo acostumo a fer servir el millor que hi ha materials, i hi ha uns que es diuen Poron, per exemple, fins ara fer servir molt un que es diu Poron XRB, per exemple, que té un certificat d'amortiguació, ara estic fent servir un altre que es diu Poron Medical, que va molt bé perquè és més tubet per gent que té més molèsties a la planta, i aparentment són més durs al tacte, però perquè hem de pensar que ha d'aguantar el cos. Vale? Jo, per exemple, no és el mateix l'amortiguació que li posaré a una nena o una nena de 40 quilos, que té 6 anys, a lo que li posaré a un pacient que vaig tenir l'altre dia que pesava 140 quilos però de múscul, perquè era una mole, saps? Era enorme. Clar, no és el mateix la resistència que ha de fer amb un i amb l'altre, o no és el mateix els esports o activitats que fan. Llavors, a part, és això. O sigui, nosaltres quan fem l'estudi ja valorem el que necessita cada persona o per quin objectiu és. O inclús hi ha coses que són per augmentar el rendiment, altres per treure dolor, altres perquè el traumatòleg ens envia per un tema de pròtesis de cadera, de genoll, per alinear millor les cames, etc. Llavors, el tema de quan canviar-les, per no enrotllar-nos, que jo m'enrotllo, és bàsicament el desgast. O sigui, tu tens materials que perden les propietats, ¿vale? I normalment una plantilla feta a mida, com les que fan en podologia,

0: tu adapta el peu en directe i espera que s'assegui i tal. Bueno, hi ha mil formes de fer-ho, vale? Però bàsicament l'esquelet del pont pot anar baixant. Si tu necessites mantenir el pont a una altura determinada, una alçada, igual amb els dos anys ha anat perdent sa forma i en comptes d'arribar a 3 mil·límetres, a 3 centímetres, està a 2. Vale? Has perdut, vale, un terç de l'eficàcia de la plantilla en aquell cas. Vale? Llavors, molts cops la persona, el pacient, ja detecta que la plantilla no li està fent el mateix, que detecta o que li torna a venir el dolor que tenia en origen, vale? I al final és fer una revisió. És venir, es fa una revisió, mirar com està, si es poden reparar, es reparen, si s'han de canviar, doncs es torna a fer el motllo. Vale? Però bàsicament és o bé que tu veus que s'han fet molt malbé, que s'ha trencat molt i dius això ja està malament, o bé perquè notes que ja ha perdut l'eficàcia. Vale? Que hagi perdut l'eficàcia és més difícil de veure perquè ho veiem més nosaltres a la consulta i amb el que ens diu el pacient, però que els materials es facin malbé és fàcil de veure. Tu mateix quan veus la plantilla pues, veus que està, hi ha un forat aquí, o s'ha pelat per allà, o s'ha començat a escardar per aquí... també depèn la persona si l'utilitza més quilòmetres, menys, més hores, menys, si és més fi o més brut o el treure-la i posar, perquè si ets més bèstia ficant i traient, doncs es fa més malbé. Hi ha gent, per exemple, que en té dos o tres com jo, que no l'hem de treure quasi del calçat i es queda quasi intacta. Clar, jo tinc gent molts cops que quan venen a renovar-les es queden les més velles amb un calçat que no les toquin ja i per no tocatejar-les molt.
1: Algun dia, no?
0: Sí, i les noves són les porten amb un altre calçat. Llavors, quan menys treguis i posis, menys la forces, menys la doblegues, vale?
1: Sí, sí, això sí, perquè és el moment que pateixen més. I sobretot la part de davant, no? Sí. Que la deies tu, que és la flexible, que és la que té menys protector...
0: Exacte, sí, sí.
1: Menys protegida.
0: Sí, sí.
1: Ja que estem de manteniment, les bambes les rentem.
0: Sí.
1: De tant en tant. Les plantilles com les hauríem de rentar? Perquè les hem de rentar.
0: Sí, aquí també és una pregunta molt habitual. Jo quan les entrego els hi acostumo a donar un parell de consells de com cuidar-les. Un, que és quasi més important que la neteja, és no deixar-ho que li toqui la llum del sol. ¿Vale? Per exemple, si tu deixes el calçat al balcó i li dona la llum del sol directa i el sol entra pel forat on fiques el peu, si estàs recalentant la plantilla com si tinguessis una lupa, no?, que apuntes a un lloc, el que fas és que els materials es tornen tous, ¿vale? I quan es tornen a assecar han canviat la forma, s'han deformat. ¿Vale? Jo he tingut inclús pacients que he vist perfectament que el raig de sol anava en aquella direcció, perquè tenien la plantilla deformada, per exemple, una de la banda esquerra i l'altra també de la banda esquerra, o sigui, no era simètric, era perquè el sol havia donat amb aquella inclinació i havia cremat just aquella part i aquella part, i la plantilla s'havia com arrugat, i els materials s'havien com retret. Vale? Llavors, això és una part important, i la neteja, jo, per exemple, abans d'entregar-la, sempre els hi passo una tovallola humida i després la seco, vale? Simplement amb una tovallola de passar-ho per sobre, i si no, inclús pots agafar una tovalloleta humida, pots agafar una mica d'esprai d'aquests d'alcohòlics, si vols anar ja a lo més professional, doncs hi ha productes específics per netejar plantilles, però al final la cosa és no posar-ho a la rentadora. Si poses la rentadora amb aigües calentes, l'escalfor fa que es desenganxin les capes, vale? Llavors, inclús, per exemple, el suor d'algunes persones pot desenganxar capes. Sempre els diem a la gent, si hi ha alguna cosa que se't trenca, se't desenganxa, el que sigui, vine, que t'ho tornem a enganxar o t'ho protegim, el que sigui.
1: Clar, perquè les pegues aquestes, imagino que al final també amb l'escalfor i aquestes coses pues, també es poden desfer.
0: Però ja et dic, no, jo normalment les trec d'en tant en tant perquè es ventilin, que és el que li dic a tothom, perquè es ventilin una mica, i agafes una tovallola humida, ho passes per sobre i ja està.
1: Vale. Per tant, no, tampoc és res de l'altre món, i sobretot això, pues, si una vegada la traieu, veieu que hi ha algun lloc que està desgastat o hi ha un foradet o qualsevol cosa, doncs toca passar pel taller i arreglar-les, fer-ne unes altres o doncs intentar arreglar-les. Molt bé, doncs ja ho sabeu, si teniu qualsevol altre dubte, qualsevol altra qüestió, podeu trobar l'Adrià al centre Líacs, a Vilanova. Ja no només tenen podologia, ja
0: tenim allà fisio, nutrició, estètica, on fem de tot, d'eliminació de tatuatges, eliminació de piques, temes més d'estètica de llavis, celles i tal, tractament de fongs amb làser, vull dir, estem a tope ara, un altre cop. Bueno, i buscant psicòlegs.
1: Doncs mira, doncs us poseu a la xarxa socials, busqueu Centre Líacs i podeu veure tot el que ofereixen i evidentment doncs la podologia doncs amb l'Adrià Carné. Que vagi molt bé, fins la propera.
0: Fins la propera, moltes gràcies.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Hola, hola, hola, tornem a estar aquí amb les ovelles negres.
2: Sí, ens trobem a la secció d'Alcohòlics Anònims, avui en companyia del Lluís, benvingut. I quan sona aquesta sintonia vol dir que estem a l'espai, al cap i a la fi.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Som el programa Tots els Colors de Ràdio Cubelles, un programa LGTBIQ+, conduït per Gemma Juan. Bon dia, Víctor. Què tal?
1: Bon dia, Gemma.
0: Bueno, avui tenim aquí el Víctor Malràs. Ell és de Vilanova, va estudiar psicologia i, de fet, es dedica ara mateix a temes d'art-teràpia i de terapeuta, és també terapeuta familiar. Ho dic bé?
1: Sí, molt bé.
0: Molt bé, Víctor. Doncs, a veure, avui et tenim aquí perquè jo et volia preguntar tot un seguit de coses. Tu ets pare?
1: Sí.
0: I ets pare, com has sigut pare o com ets pare?
1: Doncs he sigut papa fa 9 mesos. I ha sigut una acollida preadoptiva, una adopció nacional, que primer és una acollida preadoptiva.
0: Sí, sí. Vale, explica'ns una mica més tot això, perquè realment avui la societat, la gent sí que sap el que és una adopció, mm-hmm. però tot el que és adopció i preadopció, tot això encara no es coneix.
1: Bueno, aquest és el meu cas, i la majoria de casos d'adopció nacional, moltes vegades, per un tema, diguéssim, no, de processos judicials que hi ha pel mig, doncs, primerament s'ha de passar per una acollida preadoptiva perquè la tutela, no, i els noms mm-hmm. i cognoms encara, no, són de la família biològica, no hi ha hagut una retirada, diguéssim, total, no? I llavors hi ha aquesta acollida preadoptiva que es completa quan s'acaba tot el procés, on hi ha d'haver uns informes a nivell, no, tècnics...
0: Vale,
1: no?
0: A veure, el que ens estàs dient, bueno, això sí. Ho sap bàsicament tothom, no? Sí. Una adopció, doncs, és tenir un infant, que mm-hmm. prové d'una altra, entre cometes, jo sempre dic família genètica, no? D'una altra família genètica, no? Podríem dir, i que bé, no pot estar ben cuidat, uh-huh. i la família o bé ho decideix de forma pròpia, o bé hi ha aquesta que se'n diu retirada, no?
1: Total.
0: Per l'administració, no? És així.
1: Sí, exacte, és així.
0: Llavors, avui en dia, per passar a l'adopció, és el que deies, primer hi ha aquest període previ de preadopció, acollir a preadopció, no?
1: Sí, sí, el que passa és que aquest període, depenent de la situació administrativa de l'infant i de la no, i judicial a nivell familiar, clar, això o s'allarga o s'escurça, no?
0: Clar, quant de temps pots trigar tu entre fer una acollida i preadopció fins a una adopció plena? Que recordem que una adopció plena és que tu ja tens la patria potestat absoluta, els cognoms són els teus, etc.
1: En principi, els millors dels casos poden ser 2 anys, em van dir.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí. I a vegades s'allarguen 3, 4, 5 anys, depenent de la situació judicial, clar.
0: Déu-n'hi-do.
1: Clar, no és el mateix, no? Com tu has dit, no? Una renúncia, uh-huh. No? Que hi ha el procés judicial és molt més ràpid, no?
0: Sí.
1: Que una retirada, però una retirada hospitalària, és a dir, des de que la criatura ha nascut, no? Que fa aquesta retirada, o sí. Si una retirada molt més, no?
0: Quan,
1: posterior, sí. No? Clar, i la casuística, no? A la situació, clar, diguéssim, administrativa i judicial d'aquesta, de la família, no?
0: Bé, amb això que estem comentant, bueno, per qui no ho conegui, doncs en aquest període d'acollida i preadopció, els cognoms encara consten els cognoms d'origen, és la Generalitat la que té la tutela absoluta.
1: Exacte.
0: I vosaltres, no, les famílies que sou preadoptives, esteu, doncs, tenint cura d'aquests infants.
1: Exacte, la guarda. Sí, sí.
0: La guarda, no, que es diu?
1: Sí, sí, exacte.
0: Però, Víctor, tu com arribes aquí? Perquè, clar, estem en aquest programa, que és Tots els Colors, de Ràdio Cubelles, i aquí parlem de temes LGTBIQ+, uh-huh. i de famílies LGTBIQ+, uh-huh. i, clar, amb el teu cas, explica'm una mica, perquè tu has dit això, no?, que ets papa, per tant, ets tu sol?
1: Uh-huh. Sí.
0: Fas tu aquesta opció?
1: Sí, sí, sí.
0: I quan se't desperta, tu, aquestes ganes de tenir... De fer criança.
1: Bueno, jo tinc, des que tinc una raó, que tinc molt clar, no? Que volia ser papa, no? Uh-huh. És algo que, no? Era raro, perquè en el meu context, no? O, bueno, en la meva generació, no? Normalment eren les noies que començaven a parlar, no? De ser mames, les nenes, no?
0: Sí.
1: I això de ser papa als nens era com, a veure...
0: Clar.
1: com una cosa molt més, no?
0: Sí, sí, no, no.
1: Que secundària, o que ni us ho pensaven, no? Ja s'ho trobarien, no? I jo sempre ho he tingut molt clar, no? Això. Llavors, jo crec que tinc una raó, que l'adopció estava dintre de la meva idea de ser papa. Jo seré papa i jo crec que adoptaré, no? I jo vull adoptar, no?
0: Ara et faré una pregunta.
1: Sí.
0: Què va ser abans, aquesta idea o l'orientació sexual?
1: Crec que sí, va ser abans aquesta idea.
0: Sí, sí.
1: I és maco, no? Perquè jo, quan vaig saber que vaig sortir de l'armari, diguéssim, no? Era com que això ja també ja estava, no? Dintre del meu,
0: sí,
1: del meu imaginari. No era com algo que vaig haver de fer potser un dol, de dir, ostres, és que
0: clar,
1: jo vull ser papa biològic, no?
0: Sí.
1: És, va ser un procés diferent, no?
0: Sí, és el que dius, perquè molts cops bueno, els que som gais, lesbianes, tota la gent del col·lectiu, molts cops, clar, tenir família no passa pels, per la qüestió biològica, no? D'un heterosexual, has d'anar amb una reproducció assistida, has de fer una gestació subrogada en els casos, o passes per una adopció. Bé, hi ha molts sistemes, no?
1: Hi ha molts.
0: I molts cops acostuma a ser un hàndicap quan vols crear família.
1: Exacte, sí. Bueno, jo diguéssim que al meu imaginari ja havia aquesta idea, no? I llavors, bueno, de seguida que vaig començar a ser una mica més gran ja, no? Que això estem parlant d'aquest adolescent,
0: sí,
1: com ja pues, era adult jove, no? Pues això, cap als 20 i alguna cosa, vaig dir, ostres, jo voldré ser papa i jo vull ser papa jove, no? Jove vull dir que no em vull plantar...
0: Els 40, per exemple.
1: No em volia plantar els 40. No perquè no sigui algú, em sembla super...
0: Sí, és lícit, però...
1: Lícit que cadascú... Perquè la situació socioeconòmica no està tampoc per poder triar,
0: sí,
1: a vegades, no?
0: Cert.
1: Però era el meu desig, no? Jo vull ser papa i vull ser papa amb una energia... Bueno, amb una energia més, no?, de jove, no? No sé.
0: Molt bé. Llavors, abans m'has comentat a quina edat,
1: no?
0: Fora de micròfon, no?
1: Sí,
0: a quina edat
1: et
0: decideixes?
1: Pues jo vaig anar a la xerrada informativa quan tenia 25 anys.
0: Déu-n'hi-do.
1: I vaig... Sí, 25 i mig. I abans vaig entrar per la xerrada informativa, que a partir dels 25 és quan podies apuntar-te,
0: vale,
1: no abans. I vaig dir, bueno, doncs
0: clar,
1: jo tinc 25... jo em puc apuntar i t'explicaven que, clar, hi havia tot un procés, no?, que era molt llarg, no?, i que et podies apuntar i que era com agafar una mica com tanda, no?, com número.
0: Yeah.
1: I d'alguna manera el procés seria molt llarg i vaig dir, bueno, pues,
0: que
1: jo ho tinc molt clar i jo ho vull fer, doncs m'apunto a la nacional, perquè la internacional era que també ho vaig estudiar i vaig veure que no era el meu projecte fer-ho internacionalment, per lo que jo tenia al meu cap, no? Era molt, m'explico millor, era molt difícil a nivell de ser home, gay, monoparental, era molt difícil.
0: Hi ha molts filtres.
1: Segurament que havia passat per maquillar o mig mentir,
0: sí,
1: i jo vaig dir, no, jo...
0: Tu volies anar de cara.
1: Jo volia anar de cara, i també volia com tenir la certesa, no?, de que aquí a Catalunya almenys, no?, hi ha uns certs drets i
0: que
1: estan garantits, no?, tant per l'infant com per mi, no?
0: Sí, recordem aquí que, clar, que són les lleis que ens permeten fer adopcions. Això no existia abans. Hi ha un moment, no?, que hi ha totes les lleis catalanes primer i després estatals que ens permeten fer les adopcions a parelles o no, o a persones del col·lectiu LGTBI. Explica'ns també una cosa que et volia preguntar. És aquest procés, primer perquè estàs sol i després perquè és un procés també llarg. Per on vas passar? I si per estar sol és diferent que si són dues persones, i quin procés vas passar, o què va durar?
1: Va durar bastant, no? Perquè 2018 em vaig apuntar, 2026 és quan he sigut papa, no? Però, bueno, ha sigut també perquè jo he parat, he pogut arxivar el meu expedient, em vaig fer la formació, vaig tornar a arxivar, i finalment vam fer l'avaluació i vaig ser idoni, no? I tot va ser molt ràpid. Quan vaig tenir la idoneïtat, que la vaig tenir al maig del 2026,
0: sí,
1: doncs al juny del 2026, o sigui, a cap d'un mes,
0: Déu-n'hi-do,
1: em van trucar i em van dir que, bueno, que podria conèixer que podré conèixer bueno, la meva filla, no?
0: Molt bé.
1: Sí, bueno, no, que també és tot un procés, no? Perquè t'ho presenten, no? com algú que no té rostre ni té nom,
0: clar.
1: Que té una història.
0: Sí, sí.
1: Per guardar confidencialitat, que està molt bé, no? Però que és un procés com molt curiós, no? Perquè és com no has vist la cara, no has tocat la persona que serà la teva filla, no? La teva futura filla possiblement, no? I de cop no?
0: Arriba
1: no? I és un procés molt heavy emocionalment.
0: De fet, jo sempre penso que una adopció, que és aquestes característiques que tu dius, són exactament les mateixes característiques que si és una persona biològica, perquè tampoc no saps ni com és, no saps la seva cara i apareix, no?
1: Sí, apareix.
0: Així de sobte.
1: Sí, sí, sí.
0: Molt bé, arribats en aquest moment, passarem a uns minuts musicals amb una cançó que ha triat el Víctor.

0: tornem amb el Víctor. I jo et volia preguntar com és que has triat aquesta cançó.
1: L'he triat perquè és una cançó que ens va acompanyar en els primers moments que estava la meva filla ja a casa, i eren moments molt intensos emocionalment i també molt immersius, no? Que estàvem allà a casa, que, no? Com que jo havia d'estar 24 hores, no, amb ella, no? Com
0: fent tots els vincles,
1: fent tots,
0: diuen,
1: els,
0: no?
1: Vincles, no? Llavors era com una cançó que em posava a vegades com de mantra, de dir, ja, anem a crear un espai de
0: sí,
1: no?
0: Sí,
1: com,
0: sí. Molt
1: sí,
0: bé.
1: Com poder sortir un moment de dintre de casa, no? I poder,
0: sí,
1: també imaginar que estem fora, no?
0: Bueno, són cançons, les cançons ens
1: transporten
0: a, sí, moments, no? Vitals.
1: Sí, totalment.
0: Això és així. Tornem una miqueta a parlar, perquè clar, la teva filla està en un centre d'acollida.
1: Sí.
0: Passa en aquest centre d'acollida quant de temps?
1: Un any i mig.
0: Que tu,
1: sí, sí,
0: fas aquesta preadopció. Durant aquell any i mig està allà al centre d'acollida des de que és nadó.
1: Sí, sí, sí, sí. El seu cas va ser aquest i de fet va ser segurament per la falta de famílies d'acollida d'urgència, no?
0: Què dius ara? Què dius? Ostres, és que clar, jo he sentit, no, darrerament també als mitjans que la Generalitat fa crides a la societat perquè hi hagin famílies d'acollida. Que no totes les famílies d'acollida, fem l'incís, són famílies preadoptives. És a dir, ets d'acollida, però això no vol dir que aquell infant estigui amb tu sempre, no? Però es necessiten aquestes famílies,
1: sí, sí,
0: d'acollida. I realment tu dius que,
1: sí, sí,
0: que vas tallar perquè no va haver una família d'acollida.
1: De fet, quan jo vaig fer tot el procés, no, ficava molta insistència, no,
0: sí,
1: en que les famílies que estàvem en el procés d'adopció, que també tinguéssim en compte que hi havia tot el procés d'acollida, no? Que si en el cas que no hi hagués idoneïtat o en el cas que no fos el nostre projecte, que tinguéssim en compte de que hi ha aquest projecte d'acollida que també podríem fer el circuit aquest, i que era molt més fàcil d'entrar perquè era molt, és molt més necessari, perquè falten moltes més famílies, està molt menys col·lapsat que el sistema d'adopció, que està col·lapsat, no? Que hi ha una llista d'espera.
0: Déu-n'hi-do, vull dir,
1: o sigui, molta crida, molta crida.
0: Aquests centres, exacte, és fer molta crida, perquè molts d'aquests centres inclús arriben a ser sobresaturats.
1: Sí, sí, és el cas del centre d'acollida que jo, bueno, que estava la meva filla allà d'any i mig, és que és un centre que està, diguéssim, com enfocat a la primera infància, i això vol dir que com a molt podien estar nanos fins a 12 anys, i hi havia nanos ja quasi a la majoria d'edat, i per tant hi havia una ratio sobrepassada d'infants allà.
0: Clar, no? Voldria especificar això, que són des de nadons,
1: sí,
0: a infants d'edats mitjanes, i sobretot els que són més complicats de que estiguin acollides a partir de l'adolescència fins a la majoria d'edat.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Déu-n'hi-do.
1: Déu-n'hi-do.
0: Aquesta societat
1: és l'única opció
0: tan solidària que sembla que tinguem, doncs no ho sé si som solidaris.
1: Jo diré més, no? Hi havia un moment en el moment que estàvem vinculant-nos, que estava anant, bueno, vaig estar una setmana anant al centre i tornant a Vilanova, o sigui,
0: sí,
1: sent papa migdia i no sent papa a migdia, no?
0: Que sí, mica... Clar, vas fer aquest espai de...
1: d'acoplament, que se'n diu,
0: sí,
1: que és un moment de transició,
0: sí,
1: no? Aquesta setmana, no? Hi havia un moment que vaig dir que jo no vull tornar al centre perquè se'm trencava el cor quan veia a la canalla i em cridaven pel meu nom i em deien, ah, tu ets el papa.
0: Ja, Déu-n'hi-do.
1: I és molt dur. I vaig dir, que no vull tornar,
0: sí, sí, sí,
1: per no tornar a veure a aquesta canalla, perquè em sabia greu de dir, és que...
0: Clar.
1: Si pogués,
0: sí,
1: no,
0: obrir
1: les portes de casa, no?
0: Els agafaries amb tots.
1: No sé, és com allò que dius, se't trenca el cor.
0: Bueno, pell de gallina, eh?
1: Sí,
0: això
1: no,
0: que estàs dient. Et volia preguntar, perquè clar, amb les famílies que som LGTBIQ+, avui en dia, tot el tema del gènere, tota la qüestió queer, tot el nostre plantejament, hi ha famílies, algunes, que opten per posar un nom neutre amb els infants, no? Explica una mica la teva experiència, què creus d'aquest tema, com ho veus?
1: Jo veig un tema molt interessant, també és com un tema, em sembla, molt complex, perquè a fer d'ara estem atrevessats pel gènere,
0: sí.
1: I la societat, no? Bueno, és que es construeix molt així, jo ho he vist molt des de que també soc papa, no? Com, com hi ha aquest viatge de gènere, però pensava que estàvem a un... No? Que estem en llum del que potser ens pensava, em pensava jo abans, no?
0: Estem en un sistema superbinari.
1: No, molt binari, molt binari.
0: Superbinari.
1: Molt binari, molt binari, i a més no només binari, sinó que a més hi ha coses com molt arcaiques que pensava jo que estàvem superades. Que estàvem superades.
0: Com ara podria... què? Com ara què?
1: Ostres, no sé, coses com a ficar-li llacets al cap a les nenes per saber que són nenes, o a ficar-li arracades, o no sé, com aquestes coses de dir, bueno, pues que ja triaran ells si es volen ficar un llacet o un floripondi o una gorra o un fular, o... és igual, és com una cosa de dir, bueno, anem a oferir l'experiència de que puguin fer el que vol, el que puguin ser, i que puguin fer el que vulguin, no?
0: I l'expressió de gènere,
1: cos, amb l'expressió de gènere, exacte, no? Llavors em sembla interessant poder pensar, no?, en que el nom no sigui una cosa que ja se t'imposi un gènere com super, allò que diguis, és que...
0: Molt marcat.
1: Marcadíssim, no? Em sembla interessant que pugui haver aquesta cosa de dir, anem a reinventar-nos els noms perquè em puc reinventar la meva identitat també, no? Me la puc fer meva, no?
0: El nom, els articles...
1: Els articles, sí, sí,
0: després
1: sí.
0: Després seria, bueno, la indumentària, no?
1: Totalment.
0: Evidentment sí. Ja estem en un moment que hem tornat enrere, però de dir, bueno, joguines no sexistes, vestimenta no sexista...
1: Sí, i jo penso que el tema està en que les famílies hem d'oferir aquest ventall ampli, no? A vegades, com que estem tan envoltats d'aquest biaix, no?
0: Sí.
1: I d'aquest binomi, no? Aquesta cosa binària, no?
0: Sí.
1: Clar, les famílies sense voler, tot i que tinguem molta consciència, jo crec que també a vegades entres a la roda, perquè està tot tan pensat així.
0: Està tot immers a la societat.
1: Que jo ho penso, no? Clar, jo per exemple amb el tema dels articles faig servir els articles femenins, no? A la meva filla, però és veritat que per exemple també per un tema de que, bueno, al final pues, sempre amb l'any i mig s'ha relacionat així amb ella,
0: que no passa res, sí, sí.
1: Però que hi ha un tema, no? Que va més enllà, que és com que em trobo moltes vegades que la gent no sap com relacionar-se amb ella perquè no la saben llegir si és una nena o un nen, no? I penso, ostres, això és molt fort, que tu necessitis saber si és nena o nen abans de parlar, perquè ho necessites saber. Què li diràs?
0: Sí, realment, no? És com... Diuen que el primer que fas amb una persona quan la coneixes és saber quina edat és i després quina és el seu gènere. Això diuen. Doncs
1: sí,
0: de fet les famílies LGTBIQ+, són més obertes, no? Més, perquè clar, tu pots tenir un infant que després sigui trans, una persona que després es consideri no binària, llavors nosaltres per sort tenim aquesta obertura. Bueno, passats en aquest moment, jo voldria saber, perquè sé i m'han dit que sí, que tu ets activista, explica'ns on estàs, què fas.
1: Bueno, a veure... Ara sóc activista entre cometes.
0: De criança, no?
1: Entre cometes, perquè, bueno, jo vaig estar durant uns anys a l'esquerda, bueno, de fet la vam anar creant, no?
0: Recordem que l'esquerda...
1: Sí, no l'esquerda és una assemblea per a la diferència sexual de gènere aquí a Vilanova, no? I de fet la vam iniciar el 2018. Més o menys quan jo vaig començar, em vaig apuntar a les llistes d'adopció. Però bueno, ara ja estic bastant més desvinculat, la meva parella sí que hi és, però
0: on estàs ara? Amb quines
1: ara...
0: entitats estàs o associacions?
1: Clar, jo havia estat a l'Esplai Drac Màgic, aquí a l'esquerda. Ara estic més, per exemple, a la Vinagreta, però tampoc estic militant molt, no? O sigui, sí que és la meva participació allà. Penso que també, no? És una cooperativa de consum,
0: sí.
1: I era com més el que jo ara necessitava, no? Com un espai també com més on hi havia diferents tipus de famílies, sí, on sí, ta, sí. No,
0: bueno, canvien les necessitats.
1: Canvien les necessitats també, no? Jo també pensava, o sigui, que jo vull donar-li a la meva filla pues, una bona alimentació, no? Com de, no, la proximitat.
0: I després també vas a Barcelona perquè hi ha entitats a nivell de Catalunya.
1: Exacte. Llavors, l'altra part, ara que estic traient el cap, és a la FLG, estem fent un grup de monoparentals.
0: La FLG és l'Associació de Famílies Lesbianes i Gais de Catalunya, que també en el primer programa citàvem.
1: Mm-hmm. Però,
0: i què feu allà? Perquè, clar, hi ha un subgrup, no?
1: Sí, hi ha un subgrup de, monoparentals que és nou, de fet, és d'aquest curs. Una miqueta amb la necessitat de poder parlar de coses que passen en la casuística de ser monoparental, sí. No? Poder trobar com una mica com un grup de suport, una mica, no? per poder parlar de temes, no? Que ens inquieten, no?
0: Trobes altres famílies.
1: Trobar tu, altres, no? Famílies, fer de mirall una mica, no?
0: Sí.
1: I llavors és interessant perquè ho fem en format híbrid, és a dir, un cop al mes és online, sí. i un altre cop és presencial.
0: Bueno, i el que és interessant és que en el presencial els infants es troben.
1: Exacte. Llavors també veuen
0: altres... No és un tema d'adults, sinó que és un tema de compartir amb els infants que tinguin altres referents i que tinguin també infants com ells, que segur que aniran creixent.
1: Totalment.
0: I al final seran, seran amics també o amigues.
1: Vull deixar a l'aire, no? que una miqueta amb aquesta línia, no? I ara que dius això de, no? D'en què estic militant, sí que he fet que amb una companya, amb una companya de l'esquerda,
0: sí.
1: Que també és mare, uh-huh. No? I bueno, que també tenim aquestes mateixes inquietuds, sí. No? Sí que ens estem plantejant, de cara al curs vinent, poder crear un grup de... És que no acabem de trobar... el nom, però no és un grup de criança com a tal, perquè sí. La idea és que estiguem més als adults.
0: Sí.
1: Però sí que un grup així com de suport en la criança, podríem dir, no? Amb una mirada feminista, no?
0: Molt bé.
1: Amb una mirada... transfeminista, podríem dir, fins i tot, no? Perquè la idea és això, no? Que no només vinguin famílies que se sentin interpel·lades en el col·lectiu LGTBIQ+, sí, sinó sí, que sí. També puguin venir famílies que potser se senten més dintre de la heteronorma, però que no se senten còmodes en la heteronorma, no?
0: Això és una primícia, eh?
1: Això és una primícia, sí.
0: Que farem nota.
1: Sí, que per això li volem donar aquest nom de que és un grup feminista, no? Però d'un grup de famílies, no?
0: Molt bé, Víctor, ens ha agradat molt el que estiguis aquí, moltíssim, perquè aquest tema encara no l'havíem tocat. Jo, amb tothom que ve al programa, sempre dic que quin missatge voldries donar ara mateix a la societat de tot això que hem parlat o d'una altra cosa, m'és igual.
1: Un missatge. Home, en els moments que estem vivint ara, penso que és important, no? Que ens relacionem amb amor, no? I que crear família, sigui la que sigui, sigui com sigui, és donar amor.
0: Que bonic. M'agrada molt. Gràcies, Víctor, per venir a Ràdio Cubelles.
1: A tu, per convidar-me.
0: Molt bé. Ens veurem. Quan hi hagi aquest projecte, potser tornes.
1: Vinga.
0: Fins aviat.
1: Fins aviat, adéu.
0: Avui hem estat escoltant la cançó de Marc Pujol, Verd Avellaner, i la sintonia del programa A qui l'emporta, d'Alaska. Doncs bé, us esperem en el proper programa.

0: I tornem a la secció Descobrint l'Enobotànica. Amb nosaltres Sílvia Isamat, aquí tenim ja a punt, a l'altra banda del fil telefònic. Sílvia, bon dia, benvinguda.
1: Hola, bon dia.
0: I novament descobrim noves plantes a través de l'Enobotànica. Avui toca parlar de cua de cavall. Explica'ns tot el que podem saber d'aquesta planta, que té les seves qualitats i les seves virtuts també.
1: A veure, l'has vista mai, Àngels, la cua de cavall?
0: No, però ara la busco, en tot cas. La buscarem per posar-li una mica imatge.
1: Sí.
0: Com vaig a dir, com és la procedència?
1: Aquí a Cubelles n'hi ha la cua de cavall, perquè està a la vora del riu.
0: Molt bé, doncs ja tinc la imatge aquí a punt. En tot cas, home, ara que la miro, potser sí que em sona. Té una forma com espigada, més, cap amunt.
1: Sí.
0: I bé, totalment verda, jo l'estic veient aquí. I clar, té moltes fulles, veig. S'assembla molt com si fos, tot i que no és un pi, no? Però perquè ens imaginem com si fos una espiga o la fulla del pi, no?
1: Sí.
0: Però, bé, entenc que aquesta cua de cavall que la trobem, dius que aquí a prop, no? Aquí mateix.
1: Sí, està a la vora del riu.
0: A la vora del riu, molt bé. Quines virtuts té? No sé, perquè a vegades ens expliques també aquesta procedència del nom.
1: Bueno, aquesta, per a cua de cavall, no? Realment sembla una cua, sembla una cua de cavall, val? Si mires l'aparença de la planta, val?
0: Llavors, per la forma,
1: planta,
0: no?
1: Sí, per la forma, sí. Clar, és molt silvestre, vull dir, és molt silvestre. Tot el que, penseu, no?, que tot el que creix a la vora del riu tradicionalment s'ha fet servir per fer créixer el cabell. Vale? Si totes les plantes, la boga, bueno, teníem moltes per aquí al riu, si usos ja tradicionals de quasi totes, és per fer créixer el cabell. Val? Les canyes, no?, que també volen llocs humits. Llavors, bueno, és curiós, no?, com que aigua, no?, aigua-cabell, com que té una certa relació. Sí.
0: Diu que es considera una mala herba, però tot i amb això té un ús medicinal.
1: Sí. No sé si tu l'has pres mai, et sona...
0: No, jo no l'he pres, no, però sí que em sonava el nom d'això de cua de cavall, de gent, no?, que s'ha fet infusions de cua de cavall. És un nom conegut.
1: Sí. Mira, si el principal ús de la cua de cavall és una planta molt diurètica, val? Llavors, clar, sobretot no la prenem per la nit, perquè si no, està fent tota la nit al bany. Llavors, si la gent la recull, no?, la pots deixar secar i llavors la poses en una bosseta, no?, de cartró, la poses allà a casa, no?, una bossa, i la fas fent servir. Llavors, al créixer a la vora del riu, és una planta que necessita el sol ric en silici. Val? O sigui, igual que, per exemple, la borraina, que aquesta, aquí parlem un altre dia, és una planta que necessita sols rics en silici. Llavors, són plantes que, com que tenen silici, si tenen moltes funcions, si és un mineral que té moltes funcions dins del cos, és com que regenera el silici, llavors... Si fem infusions de cua de cavall, doncs a la llarga veurem que tenim les ungles més llargues, el cabell se'ns enfortirà i creixerà molt més, la pell la tindrem molt més bonica, i que té totes aquestes propietats.
0: Molt bé. Per tant, té aquestes qualitats, no?, aquestes virtuts, aquesta planta, i també amb infusió, no?, ens la prendríem?
1: Exacte, també es recomana amb infusió també amb dijous, i pot ser, a veure, la pots barrejar amb més plantes, vull dir, la pots prendre sola o no. Llavors, bueno, clar, durant el dia, com que notaràs, clar, és molt diurètica, i també per què fa servir? Pues perquè baixa la pressió arterial. També, clar, al ser diurètica, anem eliminant líquids, i ens fa baixar la pressió.
0: Vale? Per tant, va bé per la pressió arterial... Entenc que per la retenció de líquids deu anar bé, no? Perquè...
1: Sí. Després també, clar, el fer aquesta acció diurètica va molt bé per la circulació de la sang, val? Llavors, per exemple, no?, si tenim menstruacions, no?, les dones pues, doloroses o això, pues, també va molt bé, vale? Sí. Després també, a veure, hi ha gent que el que són les puntes se les han menjat com a verdura. Clar, el que és la part més tubeta, sí. Vale? Sí, com verdura crua o bullida, vull dir, te la pots menjar. Altres usos. Després, altres usos. Hi ha gent que es feia això que li diuen baños de asiento, no? Que saps, per les morenes, vale? Que també va bé.
0: Sí, sí.
1: Sí. A veure, que són usos que tots van relacionats, no? Després també, com que té aquest ús diurètic, no? Pues també podria, clar, jo tot és com podria, perquè clar, mai deixem la medicació que ens ha dit el metge, vull dir que això com que són ajuden, però mai diem, ah, no, pues ara deixo l'antihipertensió i em trec por de cavall. No, sempre, perquè les plantes ajuden. Doncs també podria anar bé, ho dic així, per temes de cor, no? Per exemple, per les arrítmies, vale? Després també un altre ús, no? Com que és diurètica i també, no?, neteja la sang, també podria anar bé pel fetge, no? Que sabeu que el fetge és el gran, no? O sigui, el fetge elimina toxines del cos, bueno, doncs també podria depurar el fetge, vale? Sí. Després també un altre ús que li diuen, a veure, que també, com que tu fas una infusió de cua de cavall, te la poses per la boca i fas com... te la vas passant per la boca i diuen que blanqueja les dents.
0: Ah, blanqueja. Sí. Ja em veig a tothom amb la cua de cavall entre les dents. Sí. Perquè, mira, a banda de... Si realment vaja, te les blanqueja, és una bona solució.
1: Exacte, sí. Sí, perquè molts comprem, no?, aquestes pastes de dents, sí, blanquejant, si bueno, tenim una planta que... No,
0: que és més natural. Sí,
1: exacte.
0: Sí. Molt bé.
1: Després també diuen que va bé per, sí, per la boca, no?, per el que són les llagues de la boca, també.
0: També cura. No?
1: Sí, passar-te-la per la boca. I també diuen que va bé pel mal de panxa. Val?
0: Val, és però, a dir... Clar, és, sí, però què és? Si tens diarrea, no tens diarrea, o si per treure mal de panxa...
1: Que bueno, és més com... Bueno, no, més aviat seria astringent, eh? Ah. Sí, per la diarrea.
0: Val.
1: Sí, és astringent. Sí, és astringent aquesta planta.
0: Molt bé.
1: I després, clar, també com és diurètica, no?, i va al ronyó, pues, també el que són còlics, no?, o pedres, també podria anar bé. Vale?
0: Molt bé, ens deies també que antigament es menjaven les tiges, no? Les tiges...
1: Exacte.
0: Com si fossin espàrrecs,
1: podríem dir. Sí, exacte, com si fossin espàrrecs, sí. Després també, bueno, també un possible ús seria pels refredats.
0: Pels refredats, sí.
1: Clar, com també està a la vora del riu i aigua i refredats també tenen relació, doncs també...
0: També.
1: Sí.
0: I que m'has dit molt bé per la sang, no? Has dit per la sang.
1: Sí. Sí, clar, pensa que és una planta que compta també molts minerals, val? Sabeu, en èpoques aquestes, no?, que com que estem més cansats i tot això, com que té molt de silici i a part d'altres minerals, no?, que també saps allò que a vegades els comprem vitamines i minerals, pues, també podria ser una manera de tenir aquests minerals que ens fan falta en certes èpoques de l'any i a través d'aquesta planta.
0: Val? Molt bé. Sí. Molt bé, molt bé. No sé si ens deixem alguna cosa més de la cua de cavall. Hem vist que, vaja, té moltíssimes virtuts, eh? Es fa servir per moltes coses, aquesta planta vascular.
1: Sí, també, bueno, el que he dit això, no?, de que enforteix el cabell, no?,
0: sí,
1: tant pot ser per via interna com per via externa. També ens podem fer com el romaní, no? Ens podem fer infusions a la cua de cavall, l'últim rentat, no?, la posem pel cabell i això també enforteix el cabell.
0: Clar, i la pell? Faria alguna cosa a la pell, la cua de cavall?
1: Sí.
0: Sí, no?
1: Clar, la pell, pensa que com que té silici, doncs la pell com que està més hidratada i tot això, ho dic.
0: També.
1: Sí, va bé, per la pell, per les ungles i pel cabell.
0: I per les ungles, sí, que ho havies dit, sí.
1: Fa créixer les ungles. Llavors, clar, com va bé pel ronyó, que he dit pels còlics, també infeccions d'orina també va bé, la cua de cavall.
0: Clar. I pels cops? Pels cops, pel tema de la circulació o no?
1: Bueno, pels ossos aniria bé.
0: Pels ossos, vale? Val.
1: Pels ossos, sí. Com que té molts minerals, pues reforça com tot el que és el teixit ossi. Sí, sí, va bé. Sí. Després també, a veure, com a ús possible, també podria ser això que diem, que tenim alguna plaga, no?, de, sobretot a l'estiu, no?, bueno, a l'hivern també, alguna plaga que es posa en alguna planta, també un possible ús seria com a plaguicida, val? Bueno.
0: Per les plagues.
1: Sí, per les plagues, val? També val. Sí.
0: Pels fongs, no? Vols dir que aniria bé, també.
1: Sí, exacte. Després també, que això m'ho havien explicat, que aquesta planta també li diuen, hi ha llocs que li diuen trencanugos.
0: Ah?
1: O, sí, o trencanubos, perquè té com uns nusos, vale? Que es van com desfent. Llavors, els nens jugaven com a desfer aquests nusos i després es tornaven a refer.
0: Uh-huh.
1: Sí, sí, era un ús com, que també recullen aquests usos. Era un ús com lúdic, no?, com infantil. O sigui, jugaven a trencar els nusos i després es tornaven a juntar. Sí.
0: Molt bé, doncs molt complerta aquesta cua de cavall, aquesta planta, com deies, per la seva qualitat, no?, per preparar aquestes infusions, ajudar... retenció de líquids, depuració de l'organisme, tot plegat, tot el que ens has anat explicant. Sílvia, no sé si ho deixaríem aquí o vols parlar d'algun altre... Hi ha un altre benefici més. Vinga, doncs va, som-hi.
1: L'últim, va, que com antigament també s'havia fumat aquesta planta.
0: Ah, també?
1: Sí.
0: Que curiós.
1: Sí. Pensa que aquí a Garraf hi ha moltes plantes que es fumaven.
0: O sigui, quan t'has de fumar tabac, què tipus d'herbes?
1: Sí, hi havia però moltíssimes que es fumaven i aquesta era una d'elles també.
0: La cua de cavall també.
1: La cua de cavall.
0: Molt bé.
1: Sí.
0: Perfecte. Doncs ara sí, Sílvia,
1: sí, ara
0: ho hem
1: sí.
0: explicat tot. Doncs si sí. et sembla, Sílvia Isamat, deixem aquí aquesta secció Descobrint l'Etnobotànica aquí a Ràdio Cubelles i tornem la setmana que ve. Moltes gràcies per la teva col·laboració. Fins ara.
1: Fins ara.

0: A Cubelles, bar-restaurant L'Armengol, obert de dilluns a diumenge, menú diari i de cap de setmana, ampli menjador i terrassa exterior. Ofereix una àmplia carta d'entrepans, especialitat en paelles, fideuà, arròs negre, caldosos i tapes variades. Per esmorzar, dinar o sopar, vine al restaurant Armengol de Cubelles, al carrer Àngel Guimerà 8, al telèfon 93 688 59 59. A Cubelles, bar-restaurant L'Armengol.
1: Ràdio Cubelles, el mitjà multimèdia per saber què passa a Cubelles.

0: Tot just fa unes setmanetes que s'ha acabat la competició per al club de futbol Cubelles i als despatxos ja hi ha forces moviments. El primer ha estat aquesta passada setmana on doncs, el club feia oficial el nou entrenador per la propera temporada. Es tracta de Josu Imanol, el qui tenim a través del fil telefònic. Josu, bon dia.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: Bé, la setmana passada, com dèiem, el club feia oficial el teu fitxatge per doncs, fer-te càrrec d'aquest primer equip del club de futbol Cubelles, una mica doncs, que ens expliquis bé, com has viscut aquesta setmana i doncs, arribar doncs, al primer equip del club de futbol Cubelles.
1: Bueno, pues al final sí que és cert bueno, que em va trucar el president i que em va explicar una mica quin era el camí que volia prendre el Cubelles i bueno, m'ha convençut per pujar-me al projecte del club. Llavors, a partir d'aquí, doncs, pues, bueno, pues, amb molta responsabilitat, a intentar fer les coses el més seriosament possible i bueno, i des d'allà pues, treballant en confeccionar el planter i preparar coses de cara a l'agost.
0: Ara parlem una mica del futur i del que vindrà o del que ve a partir d'ara, però anem a conèixer-te una mica millor. Ets de Bilbao, tot i que m'explicaves fa una estoneta que vius fa anys aquí a la comarca, has entrenat també aquí, has jugat fins i tot en el futbol territorial de per aquí. Explica'ns una mica qui és Josu Imanol i una mica doncs, per on has passat.
1: Bueno, sí que és cert que jo porto entrenant des dels 17 anys, tinc 44, vaig començar a la Blanca Subur, fent el futbol 7, fent el futbol 11, després sí que és cert que vaig tirar cap al futbol amateur bastant ràpid i vaig tenir un parell d'anys d'experiència en el futbol femení al Sugurense, després vaig agafar el primer equip del Sugurense masculí, que vam tenir l'encert d'ascendir des de tercera catalana fins a primera i vam guanyar la Copa Catalunya amateur. I d'aquí ja vaig sortir, si no m'equivoco, bueno, vaig estar a l'escola del Barça uns quants anys i ja vaig fitxar pel Gavà, a tercera divisió. A partir d'aquí, un anyet al Nàstic de Tarragona juvenil i després de tornar a la Blanca. L'última experiència que he tingut ha sigut amb el juvenil de la Blanca i res, una mica en resum, és aquest, parlant ràpid en un minut.
0: Després, sí, sí.
1: Que he tingut altres experiències a nivell professional, a nivell de futbol, perquè sempre he estat lligat al futbol d'una o una altra manera. Però, bueno, no ben bé d'entrenador principal, diguéssim.
0: De fet, aquesta experiència que dius tu t'ha portat per mig món.
1: Sí, sí, la veritat és que he tingut la sort de bueno, en els clubs, bueno, sobretot en el Barça, en el club que estava, pues, allà, no sé si sabeu que hi ha doncs, molts projectes internacionals a nivell de campus, de històries d'aquestes, i bueno, conèixer gent, gent que et proposa altres experiències, i bueno, sí que és cert que m'he anat movent per bastants llocs. Llavors, sí, és una experiència bastant xula a nivell vital.
0: Sobretot això, no? El que et fa és guanyar experiència, veure coses i aprendre.
1: Sí. Ja et dic, jo al final que m'emporto d'aquests viatges és la, bueno, pues les diferents cultures a nivell esportiu que veus, les diferents tendències a nivell d'entrenaments o de com entendre una miqueta l'esport i bueno, i després, pues, òbviament, intentar empapar-te del que creus que és positiu i del que és negatiu, doncs aprendre, perquè també hi ha coses que òbviament no estàs d'acord o creus que no es fan d'aquella manera, però bueno, això et serveix com per fer un filtre després i bueno, prendre't l'esport no només amb un camí, sinó tenir, pues, diverses perspectives.

0: el Capa, no? Un jugador que, sí, que segurament coneixes prou bé.
1: Sí, sí, sí, sí. Bueno, de fet va estar amb nosaltres tot el camí, crec que des de tercera catalana,
0: sí, sí,
1: fins a pujar a primera, després l'any de primera i la consecució de la Copa de Catalunya. Jo crec que va estar... A veure, ara t'estic parlant de memòria perquè estem parlant dels anys... Vam acabar el 2016, però jo diria que 4 anyets sí que se'ls va passar al cap amb nosaltres. Llavors, home, coneix una mica, clar, clar. I a part tinc relació personal, a part d'això, clar. Ara recentment coincidim a la Blanca perquè ell té el fill treballant, bueno, perdó, entrenant allà, i ens anàvem veient, i anàvem tenint converses i tal. Sí, sí. Bueno, tu has dit que no m'he creuat amb el Cubelles, home, jo unes quantes vegades sí que he jugat contra el Cubelles.
0: Contra, jugant, però sí, jugant com a jugador, vols dir?
1: I com a entrenador.
0: I com a entrenador també.
1: Sí. Ah, perquè tu penses que el Suburense comença des de tercera catalana.
0: Sí, és veritat.
1: Sí, sí, en algun moment sí que ens hem creuat i òbviament el típic amistós de pretemporada sempre aquella, a Cubelles, llavors sí, òbviament m'he creuat, sí. No me'n recordo exactament amb qui, no sé si amb el Xavi Vilagut entrenador...
0: Podria ser,
1: Però sí. Vàries vegades he jugat jo a Cubelles i el Cubelles ha jugat a casa nostra, sí.
0: Bé, ara sí, anem cap a la banqueta del Josep Pons i Ventura. Arribes doncs, en una temporada que no és fàcil, no sé si t'havia passat alguna altra vegada d'arribar a la banqueta d'un equip doncs, que ha perdut la categoria i que ha tingut una temporada complicada i que per tant el que ve és reconstruir una mica, o no sé si aquesta és la visió.
1: Mira, jo exactament... Jo del passat és que no sóc ningú per parlar, llavors a totes les converses que estic tenint amb els jugadors, amb el president, amb tothom que em pregunta, tu em preguntes per si he tingut aquestes experiències, mira, jo crec que el pitjor moment que vam agafar el club de futbol Gavà, que baixava de segona B, que hi havia uns problemes a nivell institucional, econòmic, increïbles, jo crec que el pitjor moment que aquell, no sé si... el puc trobar en algun club. Era un club històric i ostres, allà vam patir el que no està escrit, malgrat la gent era molt maca, però bueno, a nivell institucional era un moment molt inestable. Dit això, de tot s'aprèn, com t'he dit, i jo el que vull és parlar del present i del futur. A mi si el Cubelles va perdre contra la Rapitenca, o va perdre el dia dels Sitges, o va perdre... Jo crec que això no serveix de res ara mateix. Ara mateix el que serveix és fer, com es diu en castellà, no? Borrón i cuenta nueva, que tothom es netegi a nivell mental, que això és una categoria nova, això és un camí nou, això és una manera de veure el futbol diferent i que comencem de fer-ho. I avui dia, a segona catalana, al grup que estem, tothom té 0 punts. Vull dir, no hi ha ningú que tingui més punts ni ningú que tingui menys. Llavors, a partir d'aquí... jo crec que s'ha de buscar la part positiva, i la part positiva és que els nanos que es quedin han competit a Primera Catalana, és una categoria interessant, tenen aquesta experiència i suposo hauran après de les errades que s'han comès. Llavors, a partir d'aquí, aprofitar aquestes errades per fer-les positives i que no tornin a succeir, i aquesta experiència, doncs donar-li la volta i encarar el futur amb optimisme.
0: Pel que fa a la plantilla, no sé si si t'has trobat que hi hagin alguns jugadors que ja hagin decidit que no volen continuar al Cubelles, o al revés, o que el Cubelles hagi decidit que doncs no compta amb alguns jugadors, i a partir d'aquí doncs començar a buscar jugadors, entenc, no?
1: Sí, bueno, els jugadors òbviament s'han parlat amb diversos d'ells. Jo em trobo quan arribo que hi ha tres jugadors que són baixa, que ja s'han fet públics, i a partir d'aquí la resta de jugadors es van negociant pues, un a un les seves inquietuds, les seves perspectives de futur, etcètera. Hi ha quatre que ja són oficials de renovacions, que ja també s'han fet oficials, i a partir d'aquí estem en converses amb diversos d'ells. Dit això, en paral·lel, òbviament, doncs clar que es té perspectiva de possibles incorporacions o possible

0: possibles perfils que ens puguin quadrar en la manera que volem que es desenvolupi el nostre model de joc.
1: Pregunta obligada, i quin és aquest model de joc? És a dir, com li agrada jugar al Josu o des de la banqueta?
0: Mira, jo sempre dic el mateix. Jo, el que t'he dit al principi, la primera pregunta que m'has fet, a mi l'experiència em diu que no n'hi ha una manera de jugar a futbol, que al futbol hi ha moments per fer una mica de tot, hi ha moments per tenir la pilota, hi ha moments per defensar, hi ha moments per fer transicions, hi ha moments per parar el joc, hi ha moments per donar-li ritme. Llavors, dit tot això, nosaltres el que volem inculcar als nanos és que intentin interpretar en quin moment estan en cada instant dels partits o en cada context de la competició. No és el mateix jugar doncs a fora de casa un dia que vas guanyant 0-1 que jugar a casa i que vagis guanyant o que vagis perdent 0-1. És que no és el mateix context. Llavors, hem d'estar preparats pels diferents escenaris que ens podem trobar. A partir d'aquí, sí que és cert que tinc molt clar doncs que a mi no m'agraden els riscos en el meu camp. Jo, una de les coses que tinc molt clares és que riscos innecessaris, la confiança la fan minvar en el jugador, i a mi m'agrada ser un entrenador que arriba moltes vegades a l'àrea contrària. Normalment els equips que jo he entrenat, doncs, bueno, sí que és cert que juguen amb jugadors per banda, que juguen amb un joc que arriba molta gent a l'àrea, que quan acaba el partit dius, bueno, hem guanyat, hem perdut, hem empatat, però, ostres, hem tirat tantes vegades a porteria, ho intentem. Dit això, tot són paraules. Vull dir, això no serveix de res i després no ho fem arribar al servei dels jugadors, i els jugadors creuen en això i ho intenten. M'entens? Perquè al final, a dia 1 de juny que estem, si tu parles amb totes les entrenadores de les categories, tothom et diu que el seu model serà el perfecte i tal, però bueno, després s'ha de plasmar dintre del camp, que és el que no és fàcil de fer.
1: I després has de tenir les eines, no? És a dir, si t'agrada jugar amb jugador, t'agrada jugar a l'atac i això, però si no tens prous atacants, no?
0: Per suposat, clar. La primera tasca que s'ha de fer és intentar confeccionar la plantilla pues, que sigui més o menys de l'estil que t'he explicat.
1: I això com es fa, Josu? Perquè, clar, la gent que li agrada el futbol, i en aquestes èpoques, doncs, evidentment, tothom llegeix la premsa esportiva i aquí es fitxen jugadors i no sé què, però en aquestes categories on doncs, no hi ha transaccions econòmiques, no. En el cas del Cubelles no hi ha pressupost per fer doncs, aquestes operacions, com es busquen jugadors, com se'ls convenç perquè acceptin el repte?
0: Mira, jo crec que el més important a la categoria territorial és no enganyar la gent. Llavors, a partir d'aquí, jo m'estic trobant un club que, per el que veig, és que és bastant transparent, o per no dir és transparent, i es diu el que és. Llavors, amb això juguem amb un avantatge. Perquè al futbol territorial hi ha moltes promeses que després no es compleixen. Llavors, a partir d'aquí, nosaltres el que expliquem a les converses és el que podem oferir. I el que nosaltres podem oferir és doncs, que intentarem que hi hagi un ambient correcte de treball, que s'ho passin bé els nanos entrenant, que és molt important, perquè no t'oblidis que són gent que no és professional. Llavors, a partir d'aquí, ha de ser voluntari que vinguin a entrenar 3 dies més al partit, perquè si no, no té cap sentit obligar a ningú que tingui una continuïtat 10 mesos. És totalment inviable. Llavors, a partir d'aquí, no enganyar, vull dir això, que el treball serà seriós, que la gent esperem que vulgui venir a entrenar cada dia, això vol dir que s'ho passa bé, que disfruta. Després, si competim, ja és la llet, si guanyem, ja és la llet, i a partir d'aquí tenim una miqueta, sí que és veritat, tenim una miqueta nocions del que busquem. Per tenir nocions del que busquem, home, hem de conèixer una mica la territorial, del Garraf, del Baix Penedès i de l'Alt Penedès, diria jo. Clar, més enllà és més complicat. No et dic que no sigui possible portar un jugador de fora d'aquest territori que t'he dit, però aquí ja es complica la cosa. Llavors, sobretot tenir el Garraf, el Baix Penedès i l'Alt Penedès una miqueta doncs, controlat del que es mou, del que hi ha, del que no n'hi ha, de jugadors que poden ser interessants per el que t'he dit, per la nostra idea, i doncs, a partir d'aquí tenir un criteri de selecció, de dir, bueno, doncs, aquest jugador ens interessa per això, anem a trucar-lo, anem a veure quina és la seva intenció d'aquest any, ja et trobes jugadors que tenen molt clar que es volen quedar on estan, et trobes jugadors que estan amargats allà on estan, llavors et donen peu a xerrar, i després doncs, tu els expliques tot això. Jo el que explico és, jo només parlo de nivell esportiu amb els jugadors, a nivell esportiu, a nivell humà, m'interessa molt la seva vida, vull dir, doncs, si són gent que estudia, si són gent que treballa, si són gent que això els agrada, que no els agrada, que ho fan obligats, que no ho fan obligats. Bueno, per què? Perquè després tu has de conviure 4 dies a la setmana més. Llavors, no és el mateix tenir gent que no és la seva prioritat i que ho fa perquè sí, o gent que, doncs mira, aquest matí, per exemple, he tingut una xerrada amb un nano que et diu, ostres, jo és que estudio a Barcelona, a la universitat, seré biòleg i a partir d'aquí, em quadra molt el teu discurs, però, clar, jo arribo cap a les 7:30 a casa, tu creus que em donarà temps? Dic, sí, no et preocupis, perquè ostres, a mi m'interessa un nano que tingui molt clar les coses, que vol ser biòleg, que té el cap super amoblat i que a partir d'aquí el futbol li apassiona. Òbviament, m'interessa molt aquest perfil també. Llavors, t'estic donant un exemple. Dit això, doncs, tu tens aquest perfil de persones que són jugadors de futbol i vas destinant sota el teu criteri doncs on poses més forces i on poses alguna menys. És una miqueta el que intentem fer. I el que jo he fet sempre. Crec que cap jugador dels que jo he entrenat pot estar més content o menys perquè ha jugat més o menys, però no perquè li haguem enganyat. Llavors, torno a repetir el tema de el futbol territorial, el més important és no enganyar. I com hi ha clubs que fan promeses que després costen complir, doncs aquí podem tenir aquest avantatge.
1: Uh-huh. I després està el segon equip, no? L'equip B, que ha tingut una trajectòria destacable, amb un ascens, aquest any, doncs, home... tot feia indicar que lluitarien per un nou ascens, però és veritat que s'ha complicat i al final doncs, bueno, doncs no ha estat possible. I el club deia que una de les coses que volia canviar era doncs, la integració d'aquest sènior B, no? Plantilles potser una mica més curtes i fer que, doncs, que el transvàs de jugadors sigui potser més constant. No sé si això també et quadra amb tu en el projecte,
0: bueno,
1: no?
0: No és que, no, sí, se m'ha comentat, òbviament hi ha uns jugadors que són del club que per A o per B estan al segon equip, òbviament hi haurà jugadors que la pretemporada tindran la seva oportunitat. Dit això, no és que em quadri o no em quadri, són jugadors del club i ells s'han de fer valer per tenir l'opció de quedar entrenador del primer equip i el cos tècnic, perquè al final això no és una decisió meva només. Jo soc un entrenador que a mi m'agrada molt el tema, bueno, el tema parlant plural, de que el cos tècnic decideix en plural, i òbviament si s'ha de prendre una decisió perquè no hi ha un acord, doncs l'haig de prendre jo, però vull dir que ens convencin amb el seu treball. No té cap lògica que perquè estiguin al club i hagin estat a l'amateur B, però hagin fet una bona temporada, ja pugin. Bueno, això no és cap motiu. Vull dir, el motiu és que sí, han fet una bona temporada a tercera catalana, però hi ha jugadors que són de primera catalana i estan a segona. Vull dir... jo li dono la volta al teu argument. O sigui, s'han de treballar ells al poder estar al primer equip. Uh-huh. Llavors, és el que t'he dit, el 12 d'agost, que és quan comencem, hi haurà uns quants jugadors del sènior B que estaran citats per per començar a entrenar amb nosaltres, i a partir d'aquí, com tindrem un mes i pico, doncs tindran un mes i pico per començar. I aquí cadascú, al final, l'esport cadascú es va ficant una mica al seu lloc. El que veus que és sacrificat, el que s'esforça, el que ho intenta, i veus després doncs, el que té altres prioritats, que és superlícit, eh? Llavors, doncs ja ho veurem. Això t'ho contestaria al setembre-octubre, m'entens? Yeah. Si al final m'han convençut o no. Jo coneixo uns quants, és veritat que no coneixo tots, perquè del sènior B aquest any he vist dos partits només, i no coneixo tots, no t'enganyaré. A tots no els he vist jugar, perquè és impossible, però perquè et facis una idea, pues, ara parlant de memòria, quatre jugadors han estat amb mi a la Blanca Subur. Mm-hmm. O sigui que a quatre els coneixo de primera persona, perquè han estat un any o més amb mi, i després algun altre jugador, per no dictar set, vuit jugadors més, els coneixo de veure'ls. Llavors, home, aquí t'estic dient que coneixo mitja plantilla.
1: Sí.
0: Dit això, com tenim un mes allà per conèixer-nos, per veure'ls, per veure com funcionen, etcètera, doncs ja veurem fins on arribem.
1: Uh-huh. Ens has dit que engegueu el 12 d'agost, sí. Per tant, des d'ara i fins al 12 d'agost entenc que és confecció de plantilla, acabar de lligar els jugadors que continuen, que no, els que marxen, els que arriben, els que se'n van... I el dia de 12 d'agost en marxa, en principi sí. Pretemporada de, pues això, no? 3 setmanes, un mes, no? Aproximadament.
0: No, una mica més, perquè pensa que començarem el 20 de setembre la Lliga.
1: Bueno, sí, un
0: llavors
1: mes, això.
0: Llavors tindrem quasi 6 setmanes. Hmm. La idea era començar el 17, no t'enganyaré, però el club em va dir que...
1: Festa major.
0: Podíem fer un partit de festa major al cap de setmana just d'abans, el 15, i, clar, pues, si hem de fer el partit del 15, doncs hem d'entrenar ni que sigui un parell de cops o tres abans del 15. Llavors, bueno, pues començarem el 12 i anirem fent amb calma. En 6 setmanes tenim temps per jugar, per entrenar, per veure, per decidir i per intentar que els jugadors entenguin una mica a què volem jugar.
1: Ho has explicat una mica al principi, ho has deixat entreveure en tot cas, però clar, és molt d'hora per preguntar-te si ja t'has marcat un objectiu o si el club t'ha marcat un objectiu.
0: Mira, és que jo a tothom que em pregunta, perquè clar, al final quan tu agafes un equip que ha baixat, el normal és que diguis que és el candidat per tornar a la categoria, però jo això no vull ficar aquesta pressió jo als nanos, no perquè no té cap lògica que a dia 1 de juny estem parlant del dia 1 de juny de l'any vinent. No té lògica. Primer, perquè no sabem ni a quin grup jugarem, no sabem quins contraris tindrem, no sabem quina plantilla tindrem al final confeccionada. Dit tot això, com jo em puc tirar a la piscina i dir que l'objectiu és quedar primer o no té cap lògica. O sigui, jo l'objectiu que tinc és que tinguem la millor plantilla possible i que cada entrenament sigui el de més qualitat possible. Que després, el que t'he dit abans, que després anem guanyant i tot funciona com tenim idealitzat, buah, pues uns fenòmenos tots. I si parlem al març, et diré, vinga, va, estem al març, anem classificats els primers, vinga, ara sí, l'objectiu serà aquest. Però si anem defens, clar, és que tu em diràs, és que tu al juny em vas dir que... No, jo no em vull ficar aquesta... Ni jo, ni els nanos. No s'ho mereixen. Ara el que es mereixen és passar un bon estiu, recuperar-se a nivell mental i començar a fer-ho pensant només en... El dia següent. I a la jornada 22-23, anem a veure on estem. Perquè no, ja et dic, perquè jo tots els jocs on he estat i a mi m'han posat l'objectiu de un any vista, no ha sortit bé. Perquè tu estàs posant una pressió que no és certa. Llavors, pensa que només puja un i promocionen quatre. Llavors, què passa amb la resta? són tot projectes que no són satisfactoris. No m'ho crec, no m'ho crec. Són projectes doncs, bueno, doncs que s'han treballat i poden sortir bé i o poden sortir malament com qualsevol cosa a la vida. Però això de dir ets bo o dolent a 1 de juny, a mi se'm fa molt, molt cuesta arribar.
1: Per tant, entenc que el club tampoc t'ha exigit un resultat. És evident club, que quan es parla el club et diu que estigueu el millor possible, no? I que competiu i això, però...
0: El club m'ha exigit que competim.
1: Allà està.
0: I que fem el millor possible. I jo en això em comprometo. Dic tot això, jo al club sí, sí. Ja els he dit que a mi de parlar de primer, segon, tercer, torno a dir, no té cap lògica. Perquè... jo no sé què farà el Gavà, jo no sé què farà no sé qui, no sé quanto. Segurament tothom ara mateix està fent projectes superatractius que, doncs una mica com veiem a primera divisió, no? Tu a primera divisió estàs veient, el Barça diu que farà, el Madrid diu que farà, l'Atlètic de Madrid diu que farà, però després només guanya un. Què passa amb la resta? La resta són uns drames? Doncs pues no, simplement que l'esport és esport i que... i que tu pots planificar una cosa i que després no surti del tot bé.
1: Sí, sí, està clar.
0: Llavors,
1: està clar.
0: Bueno, i torno a dir, menys amb futbol territorial, que no són professionals, els nanos.
1: Doncs bé, aquest és el plantejament d'aquest nou club de futbol Cubelles, que com dèiem doncs, començarà a rodar el 12 d'agost amb aquest primer amistós, com ja és habitual doncs, dins de la festa major. Evidentment serà el primer partit i per tant tampoc es podran treure moltes conclusions amb un parell d'entrenaments, no? Doncs serà l'inici d'aquesta pretemporada, on a la banqueta hi tindrem el Josu Imanol, que avui ha estat molt amable de parlar amb nosaltres. Josu, encantat de poder parlar amb tu. Evidentment ho farem sovint aquesta propera temporada. I res, per la nostra banda, desitjar-te molta sort, molts encerts i doncs, que puguem viure una temporada, si més no, a gust i encoratjar doncs, a tu i als jugadors una mica a lluitar al màxim per aquest nou objectiu.
0: Així ho farem. Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: Que vagi molt bé. Moltes gràcies.
0: Gràcies.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels Fuster.
2: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
1: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Ràdio Cubelles, el mitjà multimèdia per saber què passa a Cubelles.
1: I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món. Aquest contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Adéu-siau i fins una altra. Recupereu aquest programa a la carta des de radiocubelles.cat.

Pastisseria Cases de Cubelles t'ofereix per aquesta festa de Sant Joan una àmplia varietat de coques, de jardons, fruites i crema. Vine a comprar les nostres especialitats. Estem al carrer Àngel Guimerà 17, al centre de Cubelles. També tenim una altra botiga a la zona de la platja, al carrer Mallorca de Cubelles. Fes la teva reserva al telèfon 93 895 0275. Aquest Sant Joan, reserva les teves coques a Pastisseria Cases de Cubelles.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bon dia, som al programa Tots els colors, un programa LGTBIQ+, a Ràdio Cubelles, conduït...
2: Un dia més anem a tocar de peus a terra, com sempre, amb l'Adrià Carné, podòleg del Centre Aliax de Vilanova.
3: Cubelles, us parla Pau Ramon des de l'estudi central de l'emissora local. Parlem ara en directe perquè tindrem una estona per xar.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: si vols. Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Ja ha estat desconvocada la vaga del servei de recollida de residus de la Mancomunitat, que afectava Cubelles i 17 municipis més. El servei es preveu que torni a la normalitat ja en les pròximes hores, pendent de l'execució operativa de l'acord assolit entre el comitè i l'empresa Fomento de Construcciones y Contratas Medio Ambiente. Fonts del conflicte han confirmat en diversos mitjans de comunicació que l'acord permet desactivar l'aturada que havia motivat a decretar serveis mínims a la Generalitat en previsió de l'inici de la vaga. Recordem que hi ha hagut finalment una sola jornada de vaga aquest dilluns 8 de juny i que des d'aquest mateix dilluns al vespre ja hi ha hagut un acord. De fet, al matí la Mancomunitat Penedès-Garraf ja havia informat als mitjans de comunicació i també Ràdio Cubelles que confiaven que arribaria un acord ja en la primera jornada de vaga que s'havia convocat. Finalment ha estat així i, per tant, la vaga ha quedat completament desconvocada des d'aquest dilluns al vespre i el servei de recollida de residus torna en el seu funcionament normal. Ja ha estat convocada la Junta de Portaveus per parlar sobre els problemes de l'Ajuntament amb Hisenda. La reunió sol·licitada pels grups de l'oposició serà aquest dimecres i contindrà informació sobre les dues qüestions que preocupaven a Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana, el PP i la CUP. Recordem que aquests partits de l'oposició han demanat explicacions de per què l'Estat ha retingut les transferències a l'Ajuntament per haver incomplert la comunicació del pressupost durant els mesos de desembre, gener, febrer i març. A banda, els grups de l'oposició també han reclamat informació, també relacionada amb el Ministeri d'Hisenda, en aquest cas per la inclusió de l'Ajuntament de Cubelles al llistat de 180 municipis de tot l'Estat que poden adherir-se al mecanisme de pagament a proveïdors, un aspecte relacionat en aquest cas amb la morositat de l'Ajuntament, que seria de 90 dies o més del pagament mitjà a proveïdors, és a dir, a empreses externes a l'Ajuntament. Finalment, aquesta Junta de Portaveus, que fa un parell de setmanes aproximadament que la van sol·licitar els partits, se celebrarà aquest dimecres a les 9 del matí a l'Ajuntament. Els castellers del Foix han afegit un altre 3 de 7 als resultats d'aquesta temporada. La colla ho ha aconseguit en la Diada de la Primavera, que han organitzat aquest dissabte, i que ha comptat també amb la participació dels castellers de Sant Feliu i els castellers de Viladecans. La Diada de la Primavera dels castellers del Foix ha tornat a omplir de castells la plaça de la Vila de Cubelles aquest dissabte a la tarda. La colla cubellenca, com dèiem, ha descarregat un altre 3 de 7, que ja és el 5è aquest 2026, i també ha fet un 5 de 6 i un 4 de 6, a part d'uns quants pilars de 4. Més enllà dels resultats, els castellers del Foix consideren que la jornada els ha deixat bones sensacions per la colla, especialment per les estrenes de baixos nous i també d'una enxaneta nova. I han afegit també en un comunicat que tot plegat els permet continuar ampliant l'estructura i seguir avançant en el creixement tècnic del projecte. En la Diada de la Primavera de Cubelles també han actuat aquí a la plaça de la Vila els castellers de Viladecans, que han carregat un 4 de 7 i han descarregat el 3 de 7 i la torre de 6, i els castellers de Sant Feliu, que han assolit la torre de 6, el 3 de 6 i el 4 de 6. Després d'aquest cap de setmana, els castellers del Foix gaudiran d'una setmana de descans abans d'afrontar la propera cita del calendari, que serà la Diada de la Camisa Grana dels Torraires de Montblanc. Serà d'aquí dues setmanes a la capital de la Conca de Barberà.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

i has regirat tot el pis de dalt a baix. Has mig obert la finestra per si torna el nostre gat.

0: just a show. Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Ja ha estat desconvocada la vaga del servei de recollida de residus de la Mancomunitat, que afectava Cubelles i 17 municipis més. El servei es preveu que torni a la normalitat ja en les pròximes hores, pendent de l'execució operativa de l'acord assolit entre el comitè i l'empresa Fomento de Construcciones y Contratas Medio Ambiente. Fons del conflicte han confirmat en diversos mitjans de comunicació que l'acord permet desactivar l'aturada que havia motivat decretar serveis mínims a la Generalitat en previsió de l'inici de la vaga. Recordem que hi ha hagut finalment una sola jornada de vaga aquest dilluns 8 de juny i que des d'aquest mateix dilluns al vespre ja hi ha hagut un acord. De fet, al matí la Mancomunitat Penedès-Garraf ja havia informat als mitjans de comunicació i també Ràdio Cubelles que confiaven que arribaria un acord ja en la primera jornada de vaga que s'havia convocat. Finalment ha estat així i, per tant, la vaga ha quedat completament desconvocada des d'aquest dilluns al vespre i el servei de recollida de residus torna en el seu funcionament normal. Ja ha estat convocada la Junta de Portaveus per parlar sobre els problemes de l'Ajuntament amb Hisenda. La reunió sol·licitada pels grups de l'oposició serà aquest dimecres i contindrà informació sobre les dues qüestions que preocupaven a Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana, el PP i la CUP. Recordem que aquests partits de l'oposició han demanat explicacions de per què l'Estat ha retingut les transferències a l'Ajuntament per haver incomplert la comunicació del pressupost durant els mesos de desembre, gener, febrer i març. A banda, els grups de l'oposició també han reclamat informació, també relacionada amb el Ministeri d'Hisenda, en aquest cas per la inclusió de l'Ajuntament de Cubelles al llistat de 180 municipis de tot l'Estat que poden adherir-se al mecanisme de pagament a proveïdors, un aspecte relacionat en aquest cas amb la morositat de l'Ajuntament, que seria de 90 dies o més del pagament mitjà a proveïdors, és a dir, a empreses externes a l'Ajuntament. Finalment, aquesta Junta de Portaveus, que fa un parell de setmanes aproximadament que la van sol·licitar els partits, se celebrarà aquest dimecres a les 9 del matí a l'Ajuntament. Els castellers del Foix han afegit un altre 3 de 7 als resultats d'aquesta temporada. La colla ho ha aconseguit en la Diada de la Primavera que han organitzat aquest dissabte i que ha comptat també amb la participació dels castellers de Sant Feliu i els castellers de Viladecans. La Diada de la Primavera dels castellers del Foix ha tornat a omplir de castells la plaça de la Vila de Cubelles aquest dissabte a la tarda. La colla cubellenca, com dèiem, ha descarregat un altre 3 de 7, que ja és el cinquè aquest 2026, i també ha fet un 5 de 6 i un 4 de 6, a part d'uns quants pilars de 4. Més enllà dels resultats, els castellers del Foix consideren que la jornada els ha deixat bones sensacions per la colla, especialment per les estrenes de baixos nous i també d'una enxaneta nova. I han afegit també en un comunicat que tot plegat els permet continuar ampliant l'estructura i seguir avançant en el creixement tècnic del projecte. En la Diada de la Primavera de Cubelles també han actuat aquí a la plaça de la Vila els castellers de Viladecans, que han carregat un 4 de 7 i han descarregat el 3 de 7 i la torre de 6, i els castellers de Sant Feliu, que han assolit la torre de 6, el 3 de 6 i el 4 de 6. Després d'aquest cap de setmana, els castellers del Foix gaudiran d'una setmana de descans abans d'afrontar la propera cita del calendari, que serà la Diada de la Camisa Grana dels Torraires de Montblanc. Serà d'aquí dues setmanes a la capital de la Conca de Barberà.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta més variable, molt diferent al d'ahir, amb molts núvols baixos fins a mig matí i després també considerables al final del dia, amb un cel tapat a la nit. Fins i tot no descartaríem que entrada a la nit es pogués escapar alguna gota, però seria molt poca cosa si és que ho arriba a fer. Amb més sol, això sí, al centre del dia, amb una temperatura que ha tornat a pujar molt de nit, hem tornat a tenir una altra nit tropical per sobre dels 20 graus de mínima, mentre que la màxima avui doncs serà semblant a l'ahir, una miqueta més baixa, al voltant dels 25, això sí, amb una humitat més alta i ambient més xafogós, vents en conjunt febles, amb domini del xaloc, sobretot al centre del dia, i fent que la mar estigui arrissada amb marejol a la tarda. Demà esperem un temps variable, amb més núvols que clarianes al matí, amb alguna ullada de sol però poques. Sí que a partir de migdia ja tindrem més estones de sol, el cel s'anirà aclarint amb algun núvol baix a la tarda i amb una temperatura que aquesta nit es tornarà a ser alta, entre 20 i 21 graus de mínima, i demà estarà entre els 24 i 25, però amb un ambient xafogós i amb humitat alta. Ben feble, la mestral fins a mig matí i marinades de migjorn o de xaloc a la tarda, amb algun cop moderat al migdia, fent que la mar estigui moguda amb marejol considerable al final del dia.
3: Ràdio Cubelles, notícies.
0: La policia local i els Mossos d'Esquadra continuen investigant la identitat de la dona apareguda morta a la platja llarga de Cubelles aquest dissabte. Hauria entrat a l'aigua vestida i no hauria deixat cap bossa amb documents o amb objectes personals en lloc, i això està complicant saber-ne l'edat exacta i també la seva procedència i identitat. Tot va començar aquest dissabte a les 11 del matí quan la policia local va rebre l'avís d'un veí que havia vist una dona que havia entrat al mar en el límit entre la platja llarga i la desembocadura del Foix i que ja no n'havia sortit. Els agents municipals, amb el suport d'uns surfistes, van aconseguir localitzar el cos flotant a l'aigua i de seguida van avisar la unitat marítima dels Mossos d'Esquadra, que van confirmar la mort de la persona i la van poder transportar fins a la platja. Allà es van esperar l'arribada de la comitiva judicial i el

0: de gent gran del municipi o d'altres centres de salut de l'entorn. D'altra banda, recordem que el servei de socorrisme està previst que comenci a les platges de Cubelles a partir del 15 de juny. Ja ha estat desconvocada la vaga del servei de recollida de residus de la Mancomunitat, que afectava Cubelles i 17 municipis més. El servei es preveu que torni a la normalitat ja en les pròximes hores, pendent de l'execució operativa de l'acord assolit entre el comitè i l'empresa Fomento de Construcciones y Contratas Medio Ambiente. Fons del conflicte han confirmat en diversos mitjans de comunicació que l'acord permet desactivar l'aturada que havia motivat decretar serveis mínims a la Generalitat en previsió de l'inici de la vaga. Recordem que hi ha hagut finalment una sola jornada de vaga aquest dilluns 8 de juny i que des d'aquest mateix dilluns al vespre ja hi ha hagut un acord. De fet, al matí la Mancomunitat Penedès Garraf ja havia informat als mitjans de comunicació i també Ràdio Cubelles que confiaven que arribaria un acord ja en la primera jornada de vaga que s'havia convocat. Finalment ha estat així i, per tant, la vaga ha quedat completament desconvocada des d'aquest dilluns al vespre i el servei de recollida de residus torna en el seu funcionament normal. Ja han començat les proves d'accés a la universitat aquest any amb una novetat principal, que són uns detectors de dispositius mòbils en els llocs on es faran els exàmens. Els 32 alumnes de l'Institut Cubelles que es presenten a les proves aquest any faran els exàmens al campus de l'UPC de Vilanova i la Geltrú, com és habitual. Aquest dimarts han començat les proves. Hi ha 35 matèries en total i dues fases, una d'obligatòria amb 5 exàmens i una d'admissió, que és voluntària i serveix per a pujar nota. El primer examen és el de llengua castellana i literària, i el primer dia, aquest dimarts, també es fan les proves de llengua estrangera i una de les optatives. Aquest dimecres serà el torn d'història o d'història de la filosofia i dos exàmens més de modalitat, i dijous quedarà l'assignatura obligatòria de llengua catalana i literatura i encara dues proves més de matèries optatives. De l'Institut Cubelles, en total aquest any s'hi presenten 32 alumnes de segon de batxillerat de les dues modalitats que es poden cursar, el de Ciències i Tecnologia o el d'Humanitats i Ciències Socials. Una de les novetats en les proves d'accés a la universitat aquest any és una prova pilot per detectar aparells digitals de comunicació com mòbils, rellotges intel·ligents, bolígrafs digitals o auriculars i evitar ajudes il·legítimes als estudiants. Sobre els detectors, totes les seus dels tribunals en disposaran i els controls es faran de manera aleatòria. Tots els aparells electrònics que portin els alumnes han d'estar apagats i guardats dins de bosses i motxilles. Si es detecta el seu ús, l'alumne serà expulsat de l'examen i tindrà un 0 a la prova. A més, se li podran imposar altres sancions per part de la comissió organitzadora, que li pot anul·lar tots els exàmens. Per evitar suspicàcies, el Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat ha recomanat als alumnes portar rellotges analògics i intentaran que a totes les aules hi hagi rellotges grans per saber l'hora i el temps que porten. La data de publicació dels resultats de les proves d'accés a la universitat serà el 23 de juny, mitjançant el portal d'accés a la universitat.
1: L'artista Anna Montfort inaugurarà dimecres 10 de juny a 6:45 de la tarda a la Biblioteca de Cubelles la seva nova exposició titulada Mont Blau Fort, una proposta artística marcada pels grans formats, el protagonisme del color blau i la recerca d'espais interiors i imaginaris. La mostra, que es podrà visitar del 9 al 30 de juny, representa un canvi respecte a les anteriors etapes creatives de l'artista. Montfort deixa enrere els treballs més delicats sobre seda i s'endinsa ara en l'acrílic i en composicions de gran dimensió, amb obres que arriben al 1,40 m o fins i tot al 1 m². Segons explica la mateixa artista, l'objectiu és que l'espectador no només observi les pintures, sinó que entri emocionalment a l'obra.
2: El blau és un color que m'encanta, sempre m'ha agradat, és un color que em sembla que a quasi tothom li encanta o és molt, molt bonic i té un gran encant, perquè representa el blau, la calma, el mar, el cel, el silenci de l'interior. Tenia clar que volia treballar amb el color blau i vaig començar a fer quadres amb blaus. I mentre pintava amb colors blaus, alguns moments, quan estava dintre la pintura, el mateix

0: quadre em demanava doncs, altres colors. Llavors hi ha el blanc, el rosa, el groc, que dona molta llum, i vaig combinant.
1: Montblau Fort neix també d'un joc amb el cognom de l'artista, integrant la idea de força i identitat dins el mateix títol de la mostra. Entre les obres exposades hi ha peces amb noms com Geometria, Del somni, Món paral·lel, Origen blau, Realitat imaginada o Ciutat silenciosa. L'exposició es podrà visitar durant tot el mes de juny en horari de biblioteca. Cal recordar també que la mateixa artista, Anna Montfort, comparteix la seva obra a través del seu perfil d'Instagram, @annamontfortarte.
2: El govern local convocarà un ple extraordinari per l'aprovació definitiva del pressupost 2026. La sessió se celebrarà molt probablement el dimecres 17 de juny a les 9 del matí i es podrà seguir en directe, com sempre, a Ràdio Cubelles. Unitat Covellenca, el PSC i Cubelles en Comú volen aprovar definitivament el pressupost del 2026 el pròxim dimecres 17 de juny. Per aquest motiu, després d'esgotar els terminis d'exposició pública i delegacions, convocaran un ple extraordinari amb aquest únic punt en l'ordre del dia. Prèviament aquest dijous es reunirà la comissió informativa extraordinària corresponent amb tots els grups municipals. El govern local informarà, tant en la comissió com en el ple, de si s'han estimat o desestimat les al·legacions rebudes i portarà a votació l'aprovació definitiva que ha de permetre que el pressupost 2026 sigui efectiu. Segons la proposta aprovada inicialment en un ple municipal el 21 d'abril passat, el pressupost del 2026 s'eleva fins als 27 milions d'euros i seria el més alt que ha tingut mai l'Ajuntament de Cubella, superant l'anterior, el del 2024, que era de 25 milions d'euros. L'executiu local va assegurar en aquell ple de l'abril que aquest és un pressupost centrat en els serveis a les persones i en la millora de l'espai públic. Així es va expressar l'alcaldessa Rosa Fonoll l'abril passat.
3: El pressupost 2026 és un pressupost de consolidació, però també de progrés, un pressupost que prioritza allò que és essencial, l'espai públic, les persones, la sostenibilitat i l'activitat econòmica del nostre poble. Un pressupost pensat per continuar fent de Cubelles un poble més accessible, més cuidat i amb més qualitat de vida per tothom.
2: Un dels aspectes més qüestionats pels partits de l'oposició en aquest pressupost del 2026 és l'aposta del govern municipal per uns ingressos provinents del desenvolupament urbanístic de la plataforma logística a l'antiga central tèrmica. Alexandra Corbillo, regidora d'Hisenda, ha defensat recentment en declaracions a Ràdio Cubelles que els tràmits continuen avançant i que la inversió a la zona de l'antiga tèrmica serà una realitat aviat.
4: El fet que els ingressos de l'ICIO de la plataforma entrin... La veritat que no ho dubtem, perquè l'expedient estan avançant favorablement tot, vull dir, no hi ha dubte que aquest ingrés entrarà, ni a nivell de, per això també està contemplat, és un contemplat, avalat per la nostra interventora. No vol dir que no caiguin, a veure, avalat per la nostra interventora, el que vull dir és que es contempla, l'expedient està avançant. Bueno, perquè això no sigui una realitat, bueno, potser que no sé que quina catàstrofe mundial ha de passar.
2: La comissió informativa i el ple extraordinaris relacionats amb l'aprovació definitiva del pressupost se celebraran després d'una junta de portaveus prevista per aquest dimecres 10 de juny en què els partits de l'oposició volen demanar informació sobre dues qüestions relacionades amb el Ministeri d'Hisenda que els preocupen. D'una banda, l'oposició vol saber els motius pels quals es van retenir les transferències de l'Estat cap a l'Ajuntament els mesos de desembre, gener, febrer i març. I de l'altra banda, també volen saber els partits de l'oposició si l'Ajuntament s'adherirà al mecanisme de pagament a proveïdors que ha proposat el Ministeri d'Hisenda per resoldre la morositat elevada del consistori, que va superar els 90 dies de mitjana l'últim trimestre de l'any passat i que encara ha continuat, segons les últimes dades, en 88 dies de mitjana de pagament mitjà de proveïdors en el primer trimestre del 2026. Els castellers del Foix han afegit un altre 3 de 7 als resultats d'aquesta temporada. La colla ho ha aconseguit en la Diada de la Primavera, que han organitzat aquest dissabte, i que ha comptat també amb la participació dels castellers de Sant Feliu i els castellers de Viladecans. La Diada de la Primavera dels Castellers del Foix ha tornat a omplir de castells la plaça de la Vila de Cubelles aquest dissabte a la tarda. La Colla Cubellenca, com dèiem, ha descarregat un altre 3 de 7, que ja és el 5è aquest 2026, i també ha fet un 5 de 6 i un 4 de 6, a part d'uns quants pilars de 4. Més enllà dels resultats, els castellers del Foix consideren que la jornada els ha deixat bones sensacions per la colla, especialment per les estrenes de baixos nous i també d'una enxaneta nova. I han afegit també en un comunicat que tot plegat els permet continuar ampliant l'estructura i seguir avançant en el creixement tècnic del projecte. En la Diada de la Primavera de Cubelles també han actuat aquí a la plaça de la Vila els castellers de Viladecans, que han carregat un 4 de 7 i han descarregat el 3 de 7 i la torre de 6, i els castellers de Sant Feliu, que han assolit la torre de 6, el 3 de 6 i el 4 de 6. Després d'aquest cap de setmana, els castellers del Foix gaudiran d'una setmana de descans abans d'afrontar la propera cita del calendari, que serà la Diada de la Camisa Grana dels Torraires de Montblanc. Serà d'aquí dues setmanes a la capital de la Conca de Barberà.
5: Cubelles va tancar aquest cap de setmana la temporada dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya amb una gran festa de l'esport. La trobada va reunir centenars de joves esportistes de la comarca en una jornada festiva que va posar en valor l'esport com a eina educativa. Prop de 3.000 persones van passar aquest cap de setmana per al poliesportiu municipal amb motiu d'aquesta jornada cloenda dels esports d'equips dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya al Garraf. Una jornada que ja fa anys que es celebra a les instal·lacions esportives cubellenques. La cita va reunir, com dèiem, centenars d'infants i joves de la comarca. Lluny de competir per un títol, van compartir una jornada centrada en la convivència, la participació i els valors que promou l'esport escolar. Durant tot el matí es van disputar partits de futbol, futbol sala, bàsquet, voleibol, mentre les famílies van poder gaudir d'activitats lúdiques i espais d'animació. L'acte va servir per posar punt i final a una nova temporada dels Jocs Esportius Escolars, un programa que fomenta la pràctica esportiva entre els més joves des d'una vessant educativa i participativa. Un dels moments més especials de la jornada va ser el lliurament de medalles als equips participants, un reconeixement a la constància i implicació demostrades al llarg de tot el curs. L'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, va destacar l'ambient viscut durant tota la trobada i el paper de l'esport en la formació dels infants i joves. Fonoll va remarcar que iniciatives com aquesta contribueixen a transmetre valors com el respecte, el treball en equip, la convivència i l'esforç personal. L'alcaldessa va voler reconèixer també la feina del Consell Esportiu del Garraf, entitat responsable de l'organització dels Jocs Esportius Escolars a la comarca i peça clau per fer possible una jornada que va omplir d'activitats les instal·lacions esportives municipals. Per la seva banda, el regidor d'Esports, David Ques, també va posar en valor la capacitat dels Jocs Esportius Escolars per crear espais de relació i aprenentatge entre els participants més enllà dels resultats esportius. Amb aquesta jornada, Cubelles ha esdevingut novament punt de referència de l'esport escolar al Garraf en una trobada que ha convertit l'activitat física, la convivència i la participació en els principals protagonistes. Amb aquesta jornada, doncs, es va donar punt i final a la temporada esportiva escolar a unes setmanes de la final de les classes. D'aquesta manera, doncs, ja comencen a escalfar els motors per als casals d'estiu.
2: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
6: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Tens tanta red flag

però dic home,

Perquè jo sé que quan em mori totes les pàgines parlaran del que ens ha passat, del que ens ha passat.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles, us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta més variable, molt diferent al d'ahir, amb molts núvols baixos fins a mig matí i després també considerables al final del dia, amb un cel tapat a la nit. Fins i tot no descartaríem que entrada la nit es pogués escapar alguna gota, però seria molt poca cosa si és que ho arriba a fer. Amb més sol, això sí, al centre del dia, amb una temperatura que ha tornat a pujar molt de nit, hem tornat a tenir una altra nit tropical per sobre dels 20 graus de mínima, mentre que la màxima avui doncs serà semblant a la d'ahir, una miqueta més baixa, al voltant dels 25, això sí, amb una humitat més alta i ambient més xafogós, vents en conjunt febles, amb domini del xaloc, sobretot al centre del dia, i fent que la mar estigui arrissada amb marejol a la tarda. Demà esperem un temps variable, amb més núvols que clarianes al matí, amb alguna ullada de sol però poques. Sí que a partir de migdia ja tindrem més estones de sol, el cel s'anirà aclarint amb algun núvol baix a la tarda i amb una temperatura que aquesta nit es tornarà a ser alta, entre 20 i 21 graus de mínima, i demà estarà entre els 24 i 25, però amb un ambient xafogós i amb humitat alta. Ben feble de mestral fins a mig matí i marinades de migjorn o de xaloc a la tarda, amb algun cop moderat al migdia, fent que la mar estigui moguda amb marejol considerable al final del dia.
0: Ràdio Cubelles, notícies. La policia local i els Mossos d'Esquadra continuen investigant la identitat de la dona apareguda morta a la platja llarga de Cubelles aquest dissabte. Hauria entrat a l'aigua vestida i no hauria deixat cap bossa amb documents o amb objectes personals en lloc, i això està complicant saber-ne l'edat exacta i també la seva procedència i identitat. Tot va començar aquest dissabte a les 11 del matí quan la policia local va rebre l'avís d'un veí que havia vist una dona que havia entrat al mar en el límit entre la platja llarga i la desembocadura del Foix i que ja no n'havia sortit. Els agents municipals, amb el suport d'uns surfistes, van aconseguir localitzar el cos flotant a l'aigua i de seguida van avisar la unitat marítima dels Mossos d'Esquadra, que van confirmar la mort de la persona i la van poder transportar fins a la platja. Allà es van esperar l'arribada de la comitiva judicial i el metge forense, que van acabar fent l'aixecament oficial del cadàver cap a quarts de dues del migdia i sense saber-ne la identitat. Tant els Mossos d'Esquadra, que han obert una investigació, com la policia local, no han pogut corroborar fins ara la identitat de la víctima, que continua sent una incògnita. Era una dona gran, sembla ser, sense una edat determinada. No s'ha trobat cap bossa ni cap objecte personal que pogués ajudar en la identificació i tampoc han rebut cap dels cossos policials un avís de desaparició o tampoc consta cap persona que estigui absent de les residències de gent gran del municipi o d'altres centres de salut de l'entorn. D'altra banda, recordem que el servei de socorrisme està previst que comenci a les platges de Cubelles a partir del 15 de juny. Ja ha estat desconvocada la vaga del servei de recollida de residus de la Mancomunitat, que afectava Cubelles i 17 municipis més. El servei es preveu que torni a la normalitat ja en les pròximes hores, pendent de l'execució operativa de l'acord assolit entre el comitè i l'empresa Fomento de Construcciones y Contratas Medio Ambiente. Fons del conflicte han confirmat en diversos mitjans de comunicació que l'acord permet desactivar l'aturada que havia motivat decretar serveis mínims a la Generalitat en previsió de l'inici de la vaga. Recordem que hi ha hagut finalment una sola jornada de vaga aquest dilluns 8 de juny i que des d'aquest mateix dilluns al vespre ja hi ha hagut un acord. De fet, al matí la Mancomunitat Penedès-Garraf ja havia informat als mitjans de comunicació i també Ràdio Cubelles que confiaven que arribaria un acord ja en la primera jornada de vaga que s'havia convocat. Finalment precisament ha estat així, i per tant la vaga ha quedat completament desconvocada des d'aquest dilluns al vespre i el servei de recollida de residus torna en el seu funcionament normal. Ja han començat les proves d'accés a la universitat aquest any amb una novetat principal, que són uns detectors de dispositius mòbils en els llocs on es faran els exàmens. Els 32 alumnes de l'Institut Cubelles que es presenten a les proves aquest any faran els exàmens al campus de l'UPC de Vilanova i la Geltrú, com és habitual. Aquest dimarts han començat les proves. Hi ha 35 matèries en total i dues fases, una d'obligatòria amb 5 exàmens i una d'admissió, que és voluntària i serveix per a pujar nota. El primer examen és el de llengua castellana i literària, i el primer dia, aquest dimarts, també es fan les proves de llengua estrangera i una de les optatives. Aquest dimecres serà el torn d'història o d'història de la filosofia i dos exàmens més de modalitat, i dijous quedarà l'assignatura obligatòria de llengua catalana i literatura i encara dues proves més de matèries optatives. De l'Institut Cubelles, en total aquest any s'hi presenten 32 alumnes de segon de batxillerat de les dues modalitats que es poden cursar, el de Ciències i Tecnologia o el d'Humanitats i Ciències Socials. Una de les novetats en les proves d'accés a la universitat aquest any és una prova pilot per detectar aparells digitals de comunicació com mòbils, rellotges intel·ligents, bolígrafs digitals o auriculars i evitar ajudes il·legítimes als estudiants. Sobre els detectors, totes les seus dels tribunals en disposaran i els controls es faran de manera aleatòria. Tots els aparells electrònics que portin els alumnes han d'estar apagats i guardats dins de bosses i motxilles. Si es detecta el seu ús, l'alumne serà expulsat de l'examen i tindrà un zero a la prova. A més, se li podran imposar altres sancions per part de la comissió organitzadora, que li pot anul·lar tots els exàmens. Per evitar suspicàcies, el Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat ha recomanat als alumnes portar rellotges analògics i intentaran que a totes les aules hi hagi rellotges grans per saber l'hora i el temps que porten. La data de publicació dels resultats de les proves d'accés a la universitat serà el 23 de juny, mitjançant el portal d'accés a la universitat.
3: L'artista Anna Montfort inaugurarà dimecres 10 de juny a 6:45 de la tarda a la Biblioteca de Cubelles la seva nova exposició titulada Mont Blau Fort, una proposta artística marcada pels grans formats, el protagonisme del color blau i la recerca d'espais interiors i imaginaris. La mostra, que es podrà visitar del 9 al 30 de juny, representa un canvi respecte a les anteriors etapes creatives de l'artista. Montfort deixa enrere els treballs més delicats sobre seda i s'endinsa ara en l'acrílic i en composicions de gran dimensió, amb obres que arriben al 1,40 m o fins i tot al 1 m². Segons explica la mateixa artista, l'objectiu és que l'espectador no només observi les pintures, sinó que entri emocionalment a l'obra.
4: El blau és un color que m'encanta, sempre m'ha agradat, és un color que em sembla que a quasi tothom li encanta o és molt, molt bonic i té un gran encant, perquè representa el blau, la calma, el mar, el cel, el silenci de l'interior. Tenia clar que volia treballar amb el color blau i vaig començar a fer quadres amb blaus. I mentre pintava amb colors blaus, alguns moments, quan estava dintre la pintura, el mateix quadre em demanava altres colors. Llavors hi ha el blanc, el rosa, el groc, que dona molta llum, i vaig combinant.
3: Mont Blau Fort neix també d'un joc amb el cognom de l'artista, integrant la idea de força i identitat dins el mateix títol de la mostra. Entre les obres exposades hi ha peces amb noms com Geometria del Somni, Mont Paral·lel, Origen Blau, Realitat Imaginada o Ciutat Silenciosa. L'exposició es podrà visitar durant tot el mes de juny en horari de biblioteca. Cal recordar també que la mateixa artista, Anna Montfort, comparteix la seva obra a través del seu perfil d'Instagram, @annamontfortarte.
0: El govern local convocarà un ple extraordinari per l'aprovació definitiva del pressupost 2026. La sessió se celebrarà molt probablement el dimecres 17 de juny a les 9 del matí i es podrà seguir en directe, com sempre, a Ràdio Cubelles. Unitat Cubellenca, el PSC i Cubelles en Comú volen aprovar definitivament el pressupost del 2026 el pròxim dimecres 17 de juny. Per aquest motiu, després d'esgotar els terminis d'exposició pública i delegacions, convocaran un ple extraordinari amb aquest únic punt en l'ordre del dia. Prèviament, aquest dijous es reunirà la comissió informativa extraordinària corresponent amb tots els grups municipals. El govern local informarà, tant en la comissió com en el ple, de si s'han estimat o desestimat les al·legacions rebudes i portarà a votació l'aprovació definitiva que ha de permetre que el pressupost 2026 sigui efectiu. Segons la proposta aprovada inicialment en un ple municipal el 21 d'abril passat, el pressupost del 2026 s'eleva fins als 27 milions d'euros i seria el més alt que ha tingut mai l'Ajuntament de Cubelles, superant l'anterior, el del 2024, que era de 25 milions d'euros. L'executiu local va assegurar en aquell ple de l'abril que aquest és un pressupost centrat en els serveis a les persones i en la millora de l'espai públic. Així es va expressar l'alcaldessa Rosa Fonoll l'abril passat.
5: El pressupost 2026 és un pressupost de consolidació, però també de progrés, un pressupost que prioritza allò que és essencial: l'espai públic, les persones, la sostenibilitat i l'activitat econòmica del nostre poble. Un pressupost pensat per continuar fent de Cubelles un poble més accessible, més cuidat i amb més qualitat de vida per tothom.
0: Un dels aspectes més qüestionats pels partits de l'oposició en aquest pressupost del 2026 és l'aposta del govern municipal per uns ingressos provinents del desenvolupament urbanístic de la plataforma logística a l'antiga central tèrmica. Alexandra Corbillo, regidora d'Hisenda, ha defensat recentment en declaracions a Ràdio Cubelles que els tràmits continuen avançant i que la inversió a la zona de l'antiga tèrmica serà una realitat aviat.
6: El fet que els ingressos a l'ICIO de la plataforma entrin... La veritat que no dubtem, perquè els expedients estan avançant favorablement tot, vull dir, no hi ha dubte que aquest ingrés entrarà, ni a nivell de, per això també està contemplat, és un contemplat, avalat per la nostra interventora. No vol dir que no caiguin, a veure, avalat per la nostra interventora, el que vull dir és que es contempla, l'expedient està avançant. Bueno, perquè això no sigui una realitat, bueno, potser que no sé que quina catàstrofe mundial ha de passar.
0: La comissió informativa i el ple extraordinaris relacionats amb l'aprovació definitiva del pressupost se celebraran després d'una junta de portaveus prevista per aquest dimecres 10 de juny, en què els partits de l'oposició volen demanar informació sobre dues qüestions relacionades amb el Ministeri d'Hisenda que els preocupen. D'una banda, l'oposició vol saber els motius pels quals es van retenir les transferències de l'Estat cap a l'Ajuntament els mesos de desembre, gener, febrer i març. I de l'altra banda, també volen saber els partits de l'oposició si l'Ajuntament s'adherirà al mecanisme de pagament a proveïdors que ha proposat el Ministeri d'Hisenda per resoldre la morositat elevada del consistori, que va superar els 90 dies de mitjana l'últim trimestre de l'any passat i que encara ha continuat, segons les últimes dades, en 88 dies de mitjana de pagament mitjà de proveïdors en el primer trimestre del 2026. Els castellers del Foix han afegit un altre 3 de 7 als resultats d'aquesta temporada. La colla ho ha aconseguit en la Diada de la Primavera que han organitzat aquest dissabte i que ha comptat també amb la participació dels castellers de Sant Feliu i els castellers de Viladecans. La Diada de la Primavera dels castellers del Foix ha tornat a omplir de castells la plaça de la Vila de Cubelles aquest dissabte a la tarda. La colla cubellenca, com dèiem, ha descarregat un altre 3 de 7, que ja és el 5è aquest 2026, i també ha fet un 5 de 6 i un 4 de 6, a part d'uns quants pilars de 4. Més enllà dels resultats, els castellers del Foix consideren que la jornada els ha deixat bones sensacions per la colla, especialment per les estrenes de baixos nous i també d'una enxaneta nova. I han afegit també en un comunicat que tot plegat els permet continuar ampliant l'estructura i seguir avançant en el creixement tècnic del projecte. En la Diada de la Primavera de Cubelles també han actuat aquí a la plaça de la Vila els Castellers de Viladecans, que han carregat un 4 de 7 i han descarregat el 3 de 7 i la Torre de 6, i els Castellers de Sant Feliu, que han assolit la Torre de 6, el 3 de 6 i el 4 de 6. Després d'aquest cap de setmana, els Castellers del Foix gaudiran d'una setmana de descans abans d'afrontar la propera cita del calendari, que serà la Diada de la Camisa Grana dels Torraires de Montblanc. Serà d'aquí dues setmanes a la capital de la Conca de Barberà.
7: Cubelles va tancar aquest cap de setmana la temporada dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya amb una gran festa de l'esport. La trobada va reunir centenars de joves esportistes de la comarca en una jornada festiva que va posar en valor l'esport com a eina educativa. Prop de 3.000 persones van passar aquest cap de setmana per al poliesportiu municipal amb motiu d'aquesta jornada cloenda dels esports d'equips dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya al Garraf. Una jornada que ja fa anys que es celebra a les instal·lacions esportives cubellenques. La cita va reunir, com dèiem, centenars d'infants i joves de la comarca. Lluny de competir per un títol, van compartir una jornada centrada en la convivència, la participació i els valors que promou l'esport escolar. Durant tot el matí es van disputar partits de futbol, futbol sala, bàsquet, voleibol, mentre les famílies van poder gaudir d'activitats lúdiques i espais d'animació. L'acte va servir per posar punt i final a una nova temporada dels Jocs Esportius Escolars, un programa que fomenta la pràctica esportiva entre els més joves des d'una vessant educativa i participativa. Un dels moments més especials de la jornada va ser el lliurament de medalles als equips participants, un reconeixement a la constància i implicació demostrades al llarg de tot el curs. L'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, va destacar l'ambient viscut durant tota la trobada i el paper de l'esport en la formació dels infants i joves. Fonoll va remarcar que iniciatives com aquesta contribueixen a transmetre valors com el respecte, el treball en equip, la convivència i l'esforç personal. L'alcaldessa va voler reconèixer també la feina del Consell Esportiu del Garraf, entitat responsable de l'organització dels Jocs Esportius Escolars a la comarca i peça clau per fer possible una jornada que va omplir d'activitats les instal·lacions esportives municipals. Per la seva banda, el regidor d'Esports, David Ques, també va posar en valor la capacitat dels Jocs Esportius Escolars per crear espais de relació i aprenentatge entre els participants més enllà dels resultats esportius. Amb aquesta jornada, Cubelles ha esdevingut novament punt de referència de l'esport escolar al Garraf en una trobada que ha convertit l'activitat física, la convivència i la participació en els principals protagonistes. Amb aquesta jornada, doncs, es va donar punt i final a la temporada esportiva escolar a unes setmanes de la final de les classes. D'aquesta manera, doncs, ja comencen a escalfar els motors per als casals d'estiu.
8: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
9: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
3: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels Fuster.
0: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
3: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
9: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bon dia, som al programa Tots els colors, un programa LGTBIQ+, a Ràdio Cubelles, conduït...
2: Un dia més anem a tocar de peus a terra, com sempre, amb l'Adrià Carné, podòleg del Centre Aliacs de Vilanova.
3: Cubelles, us parla Pau Ramon des de l'estudi central de l'emissora local. Parlem ara en directe perquè tindrem una estona per...
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
4: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
5: Avui conversem amb Neus Arqués, escriptora, comunicadora i divulgadora, autora també d'una extensa trajectòria literària marcada per l'interès en relacions humanes, identitat, canvis socials i desenvolupament personal. Al llarg de la seva carrera també ha compaginat la narrativa amb l'assaig i la comunicació, consolidant-se com una veu reconeguda dins del panorama literari català. Neus Arqués serà una de les protagonistes de la nova sessió d'autors convidats a la Biblioteca de Cubelles, una activitat organitzada en el marc del Club de Lectura de Novel·la El Cubelletres, que tindrà lloc dilluns, dia 15 de juny, a 6:15 de la tarda. La trobada serà moderada per Elena Cejas i combinarà literatura i música amb la participació del músic Jordi Imella, oferint als assistents una oportunitat per conèixer de prop l'autora, conversar sobre la seva obra i gaudir d'una proposta cultural que fusiona diferents disciplines artístiques. Amb ella parlem de la seva trajectòria, del procés creatiu i també d'aquesta relació amb els lectors de la Biblioteca de Cubelles, aquesta oportunitat de participar d'aquest club de lectura. Anem a saludar-la, la tenim a l'altra banda del fil telefònic. Bon dia, benvinguda, Neus.
6: Gràcies, bon dia.
5: Què significa per tu participar d'aquesta trobada com la del club de lectura, com dèiem, aquest Cubelletres?
6: Mira, em fa molta il·lusió per dos motius. Primera, perquè a mi m'encanta parlar amb les lectores i els lectors. Penso que quan una persona escriu un llibre, la imatge que a mi em ve al cap, jo sempre dic, jo soc responsable del meu llibre fins que el porto vora el riu, no? Però qui l'ajuda a travessar el riu fins a l'altra banda són les persones que el llegeixen. I per mi trobar-me amb aquestes persones sempre és una font d'alegria i de sorpresa. I d'altra banda t'he de dir que jo crec que no he estat mai a Cubelles i llavors em crida molt l'atenció.
5: Uh-huh. Com has preparat tu aquesta participació aquí al Cubelletres? Una mica, no sé si teniu una mica clar el format d'aquesta activitat amb la teva participació i també doncs, acompanyada, no? En aquesta ocasió, com bé explicàvem, amb Jordi Imella.
6: Sí, mira, amb el Jordi i jo som coautors. O sigui, el Jordi i jo hem fet una cosa molt peculiar. Hem escrit una novel·la a quatre mans, que és l'última novel·la que he publicat, es diu Veu de Foc, i l'hem escrit a quatre mans amb el Jordi. El Jordi ve de l'àmbit musical, jo vinc de l'àmbit més literari, però ja havíem coincidit amb altres projectes creatius i vam decidir un dia, mig de broma, que podíem escriure una novel·la junts, no? I vam escriure aquesta novel·la, Veu de Foc, i és sobre això que venim tots dos a Cubelles a parlar, no? De com hem pogut, sent dues persones molt diferents, convergir en un únic projecte com és la novel·la, d'on sorgeix aquesta novel·la, i quina és la pregunta que ens fem, perquè la meva teoria és que darrere de cada llibre i fins i tot darrere les novel·les sempre hi ha una pregunta que l'autor o l'autora es vol formular.
5: Uh-huh. Anem a presentar també per Ràdio Cubelles una mica aquesta novel·la, aquest Veu de Foc, no? Com la descrius, una mica la sinopsi, no?, del que es pot trobar el lector o lectora?
6: Veu de Foc és la història d'un jove que als anys 70 es planteja des d'un barri de Barcelona que ell el que vol és ser artista i triomfar. Pensem que els anys 70 no són els anys que vivim ara, és un moment on no hi ha internet, on donar-se a conèixer la indústria musical és molt complicat, on tot passa per Madrid perquè les discogràfiques estan totes allà, on tot passa per Benidorm perquè hi ha el Festival de la Canción, també hi ha els turistes, és un món molt peculiar als anys 70. Però si rasques una mica, resulta que també hi ha moltes semblances amb el món d'avui, no? Llavors, nosaltres hem volgut explicar la història de Juan Vicente, que és el protagonista de Veu de Foc, per fer-nos la pregunta, què és en realitat l'èxit?
5: A partir d'aquesta pregunta es va desenvolupant la novel·la, doncs?
6: La novel·la deriva d'una sèrie documental en la qual vam participar el Jordi i jo, que es diu Mític 70 i es pot veure a Televisió Espanyola, que és una sèrie que ens parla dels cantants famosos dels anys 70, com ara Nino Bravo o Camilo Sesto, no? Aleshores, el que nosaltres hem volgut és dir, vale, partint de l'experiència d'aquests cantants en aquells anys, quines vivències podem compartir encara avui, no? I llavors ho hem fet combinant el que és la meva experiència literària com a escriptora amb l'experiència musical del Jordi, que és productor musical. O sigui, el documental és una cosa, el documental sí, ja es pot veure per televisió, és una sèrie audiovisual, i el documental tot és veritat. Per què? Perquè els documentals tot ha de ser veritat, per això són documentals. La novel·la és una història inventada, però es basa en aquells anys, en aquella indústria musical, en aquell tipus de cançons, en aquell tipus de vida.
5: Molt bé. I, per tant, aquest club de lectura, les persones que hi prenguin part han llegit, doncs aquest llibre, aquest Veu de Foc. I a partir d'aquí, doncs, es tracta de que vosaltres expliqueu una mica com ha anat aquest procés creatiu, entenc, i que ells facin també preguntes sobre el que ells, doncs, no sé, es van plantejant al llarg d'aquesta lectura, no? Dubtes o intriga o alguna pregunta en concret que pugui tenir el lector, no?
6: Mira, nosaltres amb el Jordi, que ja hem fet algunes presentacions, ens hem inventat un format que l'anomenem l'autoentrevista. Per què? Perquè jo aprofito les trobades per preguntar-li al Jordi coses que a mi em criden l'atenció del nostre procés creatiu i ell em pregunta a mi. I, òbviament, ens encanta que ens preguntin coses, no? L'avantatge de ser dos autors és que també tens una mirada molt àmplia sobre com ha anat tot, sobre com s'ha escrit, sobre què hem volut dir, sobre les anècdotes. O sigui, no sé, a mi m'agrada molt aquestes trobades amb el Jordi i amb els lectors.
5: I de les altres experiències que has tingut, doncs, no sé, què ens pots explicar, no? És a dir, què n'extreus, no? D'aquesta participació també dins un club de lectura, d'aquelles preguntes que puguin plantejar a través, com deies, d'aquest format d'entrevista que us feu doncs, els dos autors, no?
6: Jo crec que quan un llibre t'ha cridat l'atenció prou com per llegir-lo, et deixa moltes preguntes, no?, de com se'ls haurà acudit això, o, per exemple, jo me'n recordo d'haver viscut una cosa semblant al que expliquen en aquesta escena, no? I tens ganes de que la persona que ho ha escrit t'expliqui a tu com hi ha arribat, no? I jo, com a autora, tinc ganes de conèixer què és el que llegir el llibre ha generat en les persones que l'han llegit, i llavors per això m'encanten els clubs de lectura, perquè tinc aquesta immediatesa, no?, de saber la reacció dels lectors i de les lectores, que moltes vegades em sorprèn.
5: I, clar, dèiem, el Jordi Mella és músic, no? Hi haurà aquest toc musical al llarg d'aquesta trobada a Cubelles?
6: Jo crec que alguna cosa han preparat a la Biblioteca de Cubelles en aquest sentit. Pel que fa a nosaltres, venim com escriptors, diguéssim, no? Però també, mira, m'agrada que em preguntis això perquè dins el llibre ens hem arribat a imaginar la banda sonora, no? La banda sonora de les cançons que composa i que canta el protagonista. I això també ha sigut un exercici molt divertit.
5: I bé, no sé, en què esteu treballant també actualment, per parlar també una mica de projectes de futur, a banda de Veu de Foc, hi ha algun projecte que estigueu treballant conjuntament?
6: Conjuntament estem treballant en l'adaptació de Veu de Foc com a guió de llargmetratge, és a dir, per transformar-lo en pel·lícula, no? Que ens encantaria, no?, haver fet un documental, que del documental sortís una novel·la i que ara de la novel·la sortís una pel·lícula, i aquest és el projecte en el que estem treballant. I després el Jordi té els seus concerts i les seves produccions musicals per una banda, i jo estic escrivint altres llibres ja de forma individual per altra.
5: Si vols pots comentar-los, com vull dir, endavant, pots fer promoció també.
6: Bueno, és que clar, estem promocionant una cosa que encara no existeix, però mira, serà primícia mundial.
5: Sí.
6: Estic escrivint un llibre sobre cartes, sobre les cartes que ens escrivíem, no?, les persones, bueno, que ens escrivíem i que ens escrivim, perquè jo encara envio cartes als meus parents i als meus amics. I bueno, m'agradaria molt que es tornés a posar de moda enviar cartes i escriure cartes.
5: Bé, doncs estarem pendents d'aquest nou llibre a través d'aquestes cartes i no sé si vols llançar un missatge a aquelles persones que ens estan escoltant a través de la ràdio. Poden ser persones doncs, que ja participen normalment d'aquest Cuba Lletres, d'aquest club de lectura o usuaris de la biblioteca que els hi pugui interessar també venir a conèixer-vos, a parlar d'aquest llibre.
6: Jo convido a les persones que formen part del Cuba Lletres i també als usuaris de la biblioteca i també a les persones que viuen a Cubelles que vinguin amb nosaltres a aquesta trobada per parlar de Veu de Foc, per recordar com eren els 70, per fer-nos una espècie de guateque i passar-nos-ho bé i celebrar que ja arriba l'estiu.
5: Perfecte, doncs esperem que vagi molt bé aquest acte a la biblioteca aquest dilluns, 15 de juny, 6:45 de la tarda, recordem-ho, no? Aquest Cuba Lletres que doncs, tindrem aquí al municipi a través d'aquest Veu de Foc. Moltes gràcies per la teva participació, Neus.
6: Gràcies a vosaltres i fins ben aviat.
5: Fins ben aviat, moltes gràcies, adeu.
6: Adeu.
4: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
5: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel Fuster.
3: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
5: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
2: Ara ja sí, plena pretemporada o posttemporada, tenint en compte doncs, que ja s'han acabat les competicions, però no els actes esportius. I és que aquest proper 20 de juny, el Josep Pons i Ventura, el Club de Futbol Cubelles, organitza el primer Memorial Marià Talló. Per parlar d'això tenim a l'altra banda del fil telefònic el president del Club de Futbol Cubelles, el Toni López. Toni, bon dia.
7: Hola, bon dia, Marc.
2: Dèiem que s'ha acabat la temporada, evidentment no al futbol, perquè doncs, el Club de Futbol Cubelles no s'atura, estem en els últims entrenaments, a punt de començar els campus, vaja, que el futbol no s'atura mai, no? L'activitat allà no s'atura, eh?
7: Pràcticament, sí, sí. A veure, tenim a l'agost hi ha 15 dies, que, bueno, que sí que agafem una mica de forces.
2: 15 dies, eh? Però encara queda per l'agost, per tant, doncs, seguim en marxa. I dèiem que un dels últims actes que organitza el Club de Futbol Cubelles és aquest 20 de juny, amb aquest Memorial Marià Talló. Explica'ns una mica d'on sorgeix la idea i una mica què és el que planteja el club.
7: Bueno, doncs mira, aquest primer memorial de Marià, doncs bueno, ja el que coneixeu a Marià és una persona molt entranyable, molt lligada al nostre club i a

0: partit d'homenatge veterans de TV3, amb veterans de Cubelles i sobretot amics del Marià. I bueno, pues, farem un partidet a les 12 i bueno, que serà bueno, com una... Bueno, això, com... per tindre una mica en record del nostre amic Marià. Després farem una botifarrada que la farem aquí al pàrquing del club i bueno, amenitzarem amb una mica de musiqueta de tardeo per fer, bueno, pues, per recordar, sobretot per recordar els bons moments de Marià amb la seva gent.
1: En aquest cas ho hem vist a través de les xarxes socials, heu fet, bé, no sé si és una crida o no, però sí anunciant aquest memorial i una mica doncs aquests logos, no, del Club de Futbol Cubelles i de TV3. No sé si per banda de TV3, bé, vindran doncs professionals de la casa.
0: Perdona, que és que tinc poca cobertura i s'ha trabat una mica i no t'he entès bé.
1: Dic que a les xarxes socials heu penjat, heu fet difusió d'aquest memorial, hi ha el logo de TV3, no sé si sabeu ja qui són aquests veterans de TV3, que evidentment no sé si juguen habitualment.
0: Sí, sí, és l'equip de... Bueno, no tenim, encara no s'han passat l'alineació, però sí, són jugadors que actualment estan jugant amb... Ells fan una lliga de veterans i estan jugant. Un d'ells és el Xavi Torra, que surt a l'11 i a alguns programes d'esport de futbol i, bueno, i més periodistes que són que treballen allà a la casa i que juguen. Però sí, encara no tenim qui vindrà d'ells, no s'han donat l'alineació encara, però sí, bé, gent coneguda.
1: A les xarxes socials també poseu inscripcions. No sé si es tracta per participar de la botifarrada, del partit, per, bé, una mica com funciona, no? Aquest esdeveniment, no sé si estarà obert, si t'has d'inscriure abans.
0: Sí, sí. Mira, nosaltres el que hem fet és una petita pàgina web del memorial i allà pues, posa pues, si el que vulgui participar com a jugador, omples el formulari, has de comprar la samarreta, una samarreta commemorativa que hem dissenyat per l'ocasió. I després hi ha gent que, bueno, que pot vindre no a jugar, però que a fer aquesta botifarrada i aquest, bueno, vindre la família també de Marià i, bueno, una mica pues, per reconeixement i per l'amistat que tenia amb quasi tot el poble, pues, qualsevol que pugui o que vulgui que pugui vindre, evidentment, pot deixar les seves dades, més que res, el tema del que hem fet de la botifarrada és una mica per tenir una previsió, per no quedar-nos curts de material, però sí, estarà el bar obert i farem les botifarres i passarem una estoneta agradable.
1: Doncs, per tant, la gent es pot connectar a través de la pàgina del club, entenc, no?
0: Sí, sí, bueno, ja és un... Està dintre de la pàgina del club i hi ha un enllaç, és que jo d'això no massa, hi ha un enllaç que ho hem passat a les xarxes socials i des d'allà pues, ja posa tot el que és l'esdeveniment, com funciona i com apuntar-se.
1: Perfecte. La web del Cubelles, bueno, posant club de CF Cubelles al buscador, de seguida
0: sí,
1: surt.
0: Si poses el buscador Memorial Marià Talló, CF Cubelles, surt, t'explica tot.
1: Perfecte. Doncs la gent que vulgui participar, recordem que és el proper 20 de juny a les 12 del migdia, el Josep Pons i Ventura, aquest primer memorial, amb aquest partit entre veterans del Cubelles i veterans del TV3. Veurem qui són aquests veterans. Espero que no vingui cap analista futbolístic, exjugador, perquè si no...
0: El
1: nivell...
0: Analistes sí que vindran, però bueno, nosaltres tenim també alguna sorpresa, eh? Hem fet algun fitxatge
1: vale.
0: per l'ocasió, bueno, no el posarem senzill.
1: Vale. Per tant, hi ha fins i tot reforços aquí, per ser un cas, per anivellar el tema. En tot cas, qui vulgui participar a través de la web del Club de Futbol Cubelles pot trobar aquest formulari per apuntar-se, ja sigui com a jugador, ja sigui...

0: sigui, vaja, com a assistent només o per participar d'aquest memorial. Toni, abans d'acomiadar-te i aprofitant que et tenim en línia, sí que ja hem pogut conèixer el nou entrenador del Club de Futbol Cubelles, anem veient com es van fent doncs, els moviments a la plantilla, evidentment renovacions i algunes baixes. Imagino que, suposo que des del club, contents també, no?, de com ha començat el nou entrenador, del plantejament. No sé com ho valoreu, aquest inici una mica de la preparació de la nova temporada.
1: Bueno, com sempre, bueno, aquest any anem amb una mica més de temps. O sigui, hem començat abans, hem parlat amb tots els jugadors del planter, pràcticament... ho tenim bastant clar de qui continua, qui no continua, però bueno, anem fent una mica aquesta setmana, no sé si avui han sortit un o dos que renoven, durant aquesta setmana continuarem les renovacions i a partir de final d'aquesta setmana, a principis ja començarem a anunciar els nous fitxatges per la temporada propera. I sí, el que em preguntes de... bueno, amb molta il·lusió, crec que ha tingut un molt bon entrenador i que ell està convençut que es pot treballar bé i amb molta il·lusió i amb molt respecte per intentar aconseguir. No vull parlar d'ascensos abans de temps, però sí, aquesta és la idea, treballar amb aquesta il·lusió de com a mínim, partit a partit, però estar a final de temporada en posicions de lograr l'objectiu de tornar a primera catalana, si pot ser.
0: Ara ens deies que aneu fent amb la plantilla i aneu avançant, evidentment això porta temps. El que sí que és la gran incògnita és... en quin grup anirà a parar el Cubelles, no? Si tornarà una altra vegada en el cantó de Tarragona, si es quedarà per Barcelona, no sé si us han pogut avançar alguna coseta o podeu esbrinar alguna coseta.
1: Bueno, a veure, això fins a la propera setmana, que no quedin al final el tema de les... ja saps que hi ha promocions d'ascensos, descensos i tot això, i al final fins que no estiguin totes les inscripcions dels equips, no se sap 100%. Sí que és veritat que hi ha una petita possibilitat que hi hagi que algú del grup de Barcelona tingui que anar al grup 6, però sí que és veritat que hi ha també equips de la zona de Lleida, del sud de Lleida, que estan també molt a prop, i després hi ha equips d'aquí també de la zona, com el Ribes, que acaba de pujar també, o sigui, no se sap. Nosaltres, evidentment, hem parlat amb la Federació Catalana de Futbol, que bueno, ja hem patit dos anys consecutius. El primer, sobretot, va ser molt, molt dur, perquè eren, a més, 18 equips, el que estaven englobat a la part de Tarragona, i a més eren 13 o 14 que eren de les Terres de l'Ebre, o sigui que eren uns trajectes inaguantables. I l'anterior, la passada temporada que van jugar allà, ja no era tant, perquè eren 16 equips i no tots eren de la part de tan llunyana. Però clar, nosaltres ja els hem dit que nosaltres ja hem passat per allà dos anys i que hi ha clubs que arriben a la segona catalana i bueno, pues que siguin ells, que al final, que hi ha equips de la zona de Lleida, del sud de Lleida, que estan quasi igual com nosaltres i bueno, nosaltres no volem anar. Això sí que ho hem dit per activa i per passiva.
0: Serà una dels culebrons de l'estiu, no? Perquè els fitxatges al final són els que són, però quasi és més important fins i tot saber en quin grup i sobretot això, no? Aquesta càrrega que suposava aquests desplaçaments tan llunyans, el cost econòmic, evidentment, per un club que suposa doncs, fer aquests trasllats i moltes vegades tenir que dinar fora o buscar autobusos, tot això evidentment és una càrrega econòmica que pesa a l'entitat.
1: Sí, sí.
0: I que, doncs...
1: més que res, la càrrega és econòmica. A veure, també són més hores, perquè clar, de posar mitja hora, una hora més de desplaçament d'un partit qualsevol, però sobretot el que més costa al final és el tema dels calés, perquè has d'agafar autobusos, autocars, i amb això és un cost. Doncs, i me'n recordo del primer any, no sé si van ser a prop de 5.000 o 6.000 euros al tema d'autocars. I bueno, al final tot suma. La veritat és que, clar, som un club petitet, que tampoc som amateurs i això també costa.
0: Bé, doncs estarem pendents, evidentment, d'aquesta notícia, d'aquesta col·locació dels equips en els grups. Evidentment haurem d'anar esperant, primer passaran els grups, després els calendaris i tota la pesca. Ja sabem que a finals de setembre començarà la competició i el club començarà, doncs, l'equip començarà a entrenar, doncs, la segona quinzena d'agost. Toni, com sempre, moltes gràcies per atendre'ns i que vagi bé l'estiu, que vagi molt bé.
1: Molt bé, gràcies, Marc. Una abraçada.
2: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles, us parla Àngel Fuster.
2: Bon dia, Cubelles, comencem amb el programa matinal d'informació local.
1: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Ja ha estat desconvocada la vaga del servei de recollida de residus de la Mancomunitat, que afectava Cubelles i 17 municipis més. El servei es preveu que torni a la normalitat ja en les pròximes hores, pendent de l'execució operativa de l'acord assolit entre el comitè i l'empresa Fomento de Construcciones y Contratas Medio Ambiente. Fons del conflicte han confirmat en diversos mitjans de comunicació que l'acord permet desactivar l'aturada que havia motivat decretar serveis mínims a la Generalitat en previsió de l'inici de la vaga. Recordem que hi ha hagut finalment una sola jornada de vaga aquest dilluns 8 de juny i que des d'aquest mateix dilluns al vespre ja hi ha hagut un acord. De fet, al matí la Mancomunitat Penedès-Garraf ja havia informat als mitjans de comunicació i també Ràdio Cubelles que confiaven que arribaria un acord ja en la primera jornada de vaga que s'havia convocat. Finalment ha estat així i, per tant, la vaga ha quedat completament desconvocada des d'aquest dilluns al vespre i el servei de recollida de residus torna en el seu funcionament normal. La policia local i els Mossos d'Esquadra continuen investigant la identitat de la dona apareguda morta a la platja llarga de Cubelles aquest dissabte. Hauria entrat a l'aigua vestida i no hauria deixat cap bossa amb documents o amb objectes personals en lloc, i això està complicant saber-ne l'edat exacta i també la seva procedència i identitat. Tot va començar aquest dissabte a les 11 del matí quan la policia local va rebre l'avís d'un veí que havia vist una dona que havia entrat al mar en el límit entre la platja llarga i la desembocadura del Foix i que ja no n'havia sortit. Els agents municipals, amb el suport d'uns surfistes, van aconseguir localitzar el cos flotant a l'aigua i de seguida van avisar la unitat marítima dels Mossos d'Esquadra, que van confirmar la mort de la persona i la van poder transportar fins a la platja. Allà es van esperar l'arribada de la comitiva judicial i el metge forense, que van acabar fent l'aixecament oficial del cadàver cap a quarts de dues del migdia i sense saber-ne la identitat. Tant els Mossos d'Esquadra, que han obert una investigació, com la policia local no han pogut corroborar fins ara la identitat de la víctima, que continua sent una incògnita. Era una dona gran, sembla ser, sense una edat determinada. No s'ha trobat cap bossa ni cap objecte personal que pogués ajudar en la identificació i tampoc han rebut cap dels cossos policials un avís de desaparició o tampoc consta cap persona que estigui absent de les residències de gent gran del municipi o d'altres centres de salut de l'entorn. D'altra banda, recordem que el servei de socorrisme està previst que comenci a les platges de Cubelles a partir del 15 de juny. Ja han començat les proves d'accés a la universitat aquest any amb una novetat principal, que són uns detectors de dispositius mòbils en els llocs on es faran els exàmens. Els 32 alumnes de l'Institut Cubelles que es presenten a les proves aquest any faran els exàmens al campus de l'UPC de Vilanova i la Geltrú, com és habitual. Aquest dimarts han començat les proves. Hi ha 35 matèries en total i dues fases, una d'obligatòria amb 5 exàmens i una d'admissió, que és voluntària i serveix per a pujar nota. El primer examen és el de llengua castellana i literària, i el primer dia, aquest dimarts, també es fan les proves de llengua estrangera i una de les optatives. Aquest dimecres serà el torn d'història o d'història de la filosofia i dos exàmens més de modalitat, i dijous quedarà l'assignatura obligatòria de llengua catalana i literatura i encara dues proves més de matèries optatives. De l'Institut Cubelles, en total aquest any s'hi presenten 32 alumnes de segon de batxillerat de les dues modalitats que es poden cursar, el de Ciències i Tecnologia o el d'Humanitats i Ciències Socials. Una de les novetats en les proves d'accés a la universitat aquest any és una prova pilot per detectar aparells digitals de comunicació com mòbils, rellotges intel·ligents, bolígrafs digitals o auriculars i evitar ajudes il·legítimes als estudiants. Sobre els detectors, totes les seus dels tribunals en disposaran i els controls es faran de manera aleatòria. Tots els aparells electrònics que portin els alumnes han d'estar apagats i guardats dins de bosses i motxilles. Si es detecta el seu ús, l'alumne serà expulsat de l'examen i tindrà un 0 a la prova. A més, se li podran imposar altres sancions per part de la comissió organitzadora, que li pot anul·lar tots els exàmens. Per evitar suspicàcies, el Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat ha recomanat als alumnes portar rellotges analògics i intentaran que a totes les aules hi hagi rellotges grans per saber l'hora i el temps que porten. La data de publicació dels resultats de les proves d'accés a la universitat serà el 23 de juny, mitjançant el portal d'accés a la universitat.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans. Escrivint versos d'enyor per la que fa que el meu amor cremi més del que havia cremat mai abans. I ara baixo per les rambles i deixaré els carrers amples. No sé on vaig, però sé que quan hi sigui ho sabré.

0: Deixeu-nos en pau, fill de puta, això et dius mal. Si la nit plou a Baicarca, el patriarca de les llúdrigues surt del cau. A mi me la pela que les barres us cridin xatau. Sou una colla de xivatos i jo sóc immuni a la grip dels gripaus. Avui entra qualsevol i li donen el vistiplau. Abans d'hòsties quan et deien
1: fes-ho en espanyol, sisplau.
0: Amb la

tants mals de cap, ja no sé on vaig, però m'és igual, deixar-ho córrer no està mal. Només cal un bon sidral, deixar els problemes aparcats, tenir per dalt el cap no està tan mal.

Dame boy like. Sabia el que volia i no em calia ser evident que ho aconseguiria, baby, era evident. M'han fet el llit volant que sembli un accident, però ni fet a mida hi ha un taüt on entri aquest talent. Crido i no sóc estrident, hàbil amb el pen. Penso massa ràpid per un món que va tan lent. Una dècada en el joc mentre altres van caient. Si

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: El govern local convocarà un ple extraordinari per l'aprovació definitiva del pressupost 2026. La sessió se celebrarà molt probablement el dimecres 17 de juny a les 9 del matí i es podrà seguir en directe, com sempre, a Ràdio Cubelles. Unitat Cubellenca, el PSC i Cubelles en Comú volen aprovar definitivament el pressupost del 2026 el pròxim dimecres 17 de juny. Per aquest motiu, després d'esgotar els terminis d'exposició pública i delegacions, convocaran un ple extraordinari amb aquest únic punt en l'ordre del dia. Prèviament, aquest dijous es reunirà la comissió informativa extraordinària corresponent amb tots els grups municipals. El govern local informarà, tant en la comissió com en el ple, de si s'han estimat o desestimat les al·legacions rebudes i portarà a votació l'aprovació definitiva que ha de permetre que el pressupost 2026 sigui efectiu. Segons la proposta aprovada inicialment en un ple municipal el 21 d'abril passat, el pressupost del 2026 s'eleva fins als 27 milions d'euros i seria el més alt que ha tingut mai l'Ajuntament de Cubelles, superant l'anterior, el del 2024, que era de 25 milions d'euros. L'executiu local va assegurar en aquell ple de l'abril que aquest és un pressupost centrat en els serveis a les persones i en la millora de l'espai públic. Així es va expressar l'alcaldessa Rosa Fonoll l'abril passat.
3: El pressupost 2026 és un pressupost de consolidació, però també de progrés, un pressupost que prioritza allò que és essencial: l'espai públic, les persones, la sostenibilitat i l'activitat econòmica del nostre poble. Un pressupost pensat per continuar fent de Cubelles un poble més accessible, més cuidat i amb més qualitat de vida per tothom.
2: Un dels aspectes més qüestionats pels partits de l'oposició en aquest pressupost del 2026 és l'aposta del govern municipal per uns ingressos provinents del desenvolupament urbanístic de la plataforma logística a l'antiga central tèrmica. Alexandra Corbillo, regidora d'Hisenda, ha defensat recentment en declaracions a Ràdio Cubelles que els tràmits continuen avançant i que la inversió a la zona de l'antiga tèrmica serà una realitat aviat.
4: El fet que els ingressos de l'ICIO de la plataforma entrin... La veritat que no ho dubtem, perquè els expedients estan avançant favorablement tot, vull dir, no hi ha dubte que aquest ingrés entrarà, ni a nivell de... Per això també està contemplat, és contemplat, avalat per la nostra interventora. No vol dir que no caiguin, a veure, avalat per la nostra interventora, el que vull dir és que es contempla, l'expedient està avançant. Bueno, perquè això no sigui una realitat, bueno, potser que no sé que quina catàstrofe mundial ha de passar.
2: La comissió informativa i el ple extraordinaris relacionats amb l'aprovació definitiva del pressupost se celebraran després d'una junta de portaveus prevista per aquest dimecres 10 de juny, en què els partits de l'oposició volen demanar informació sobre dues qüestions relacionades amb el Ministeri d'Hisenda que els preocupen. D'una banda, l'oposició vol saber els motius pels quals es van retenir les transferències de l'Estat cap a l'Ajuntament els mesos de desembre, gener, febrer i març. I de l'altra banda, també volen saber els partits de l'oposició si l'Ajuntament s'adherirà al mecanisme de pagament a proveïdors que ha proposat el Ministeri d'Hisenda per resoldre la morositat elevada del consistori, que va superar els 90 dies de mitjana l'últim trimestre de l'any passat i que encara ha continuat, segons les últimes dades, en 88 dies de mitjana de pagament mitjà de proveïdors en el primer trimestre del 2026.
5: Cubelles va tancar aquest cap de setmana la temporada dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya amb una gran festa de l'esport. La trobada va reunir centenars de joves esportistes de la comarca en una jornada festiva que va posar en valor l'esport com a eina educativa. Prop de 3.000 persones van passar aquest cap de setmana per el poliesportiu municipal amb motiu d'aquesta jornada cloenda dels esports d'equips dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya al Garraf, una jornada que ja fa anys que es celebra a les instal·lacions esportives cubellenques. La cita va reunir, com dèiem, centenars d'infants i joves de la comarca. Lluny de competir per un títol, van compartir una jornada centrada en la convivència, la participació i els valors que promou l'esport escolar. Durant tot el matí es van disputar partits de futbol, futbol sala, bàsquet, voleibol, mentre les famílies van poder gaudir d'activitats lúdiques i espais d'animació. L'acte va servir per posar punt i final a una nova temporada dels Jocs Esportius Escolars, un programa que fomenta la pràctica esportiva entre els més joves des d'una vessant educativa i participativa. Un dels moments més especials de la jornada va ser el lliurament de medalles als equips participants, un reconeixement a la constància implicada demostrades al llarg de tot el curs. L'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, va destacar l'ambient viscut durant tota la trobada i el paper de l'esport en la formació dels infants i joves. Fonoll va remarcar que iniciatives com aquesta contribueixen a transmetre valors com el respecte, el treball en equip, la convivència i l'esforç personal. L'alcaldessa va voler reconèixer també la feina del Consell Esportiu del Garraf, entitat responsable de l'organització dels Jocs Esportius Escolars a la comarca i peça clau per fer possible una jornada que va omplir d'activitats les instal·lacions esportives municipals. Per la seva banda, el regidor d'Esports, David Ques, també va posar en valor la capacitat dels Jocs Esportius Escolars per crear espais de relació i aprenentatge entre els participants més enllà dels resultats esportius. Amb aquesta jornada, Cubelles ha esdevingut novament punt de referència de l'esport escolar al Garraf en una trobada que ha convertit l'activitat física, la convivència i la participació en els principals protagonistes. Amb aquesta jornada, doncs, es va donar punt i final a la temporada esportiva escolar a unes setmanes de la final de les classes. D'aquesta manera, doncs, ja comencen a escalfar els motors per als casals d'estiu.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
6: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
7: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles, us parla Àngels Fuster.
2: Bon dia, Cubelles, comencem amb el programa matinal d'informació local.
7: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
6: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: l'Agència de Hidrocarburs de Cobalt.
1: I va, què passa? Que, aquella cosa que et vaig explicar, no.

0: Si vols notar la diferència.
1: Ràdio Cubelles.
0: Si vols notar la diferència.
1: Ràdio Cubelles.
0: Si vols notar la diferència.
1: Si vols notar la diferència. Ràdio Cubelles. 107.5 FM.

0: righteous. This one for the people here.
1: Molt bona tarda i benvinguts al cinquè programa de Pilars al Vent. Avui estem, com sempre, amb Pol Martínez, el Nogui.
2: Hola, bones.
1: El Jordi Lora.
3: Molt bona tarda.
1: I el Nil Sánchez.
4: Bones, com estem?
1: I avui tenim a la, si no m'equivoco, tercera convidada de Nivell de Pinyes, que tenim a la Olga Yagüe. Benvinguda.
5: Hola, ben hallada.
1: Si us sembla bé, comencem com sempre amb les preguntes aquestes, una mica per conèixer més el nostre convidat, que fa el nostre company Nogui. No t'espantis, són preguntes estranyes, però són preguntes que ens serviran per conèixer-te millor.
5: A veure, em feu una mica de por, vull dir.
1: No, aquí poca, ninguna.
2: Bueno, per començar, dir que la Olga és la presidenta de Crosses contra Forts, Agulles i Inframón.
5: Del sindicat.
2: Això, ara ho hem dit.
5: Ara.
2: Que aquí hem parlat molt de l'Inframón, ella és la que mana ja. Bueno, per qui no ho sàpiga, l'Olga és crossa, la nostra colla,
5: sí.
2: Llavors, ara et faré unes quantes preguntes per saber una miqueta més com ets tu a nivell personal. Després ja el Pol s'encarrega més a saco amb castells,
5: okay. Vale?
2: Primer, per conèixer-te una miqueta, les típiques preguntes serien com et dius, què t'agrada fer, fora. Volem saber a què et dediques, o a què treballes, de què volies treballar de petita, i si creus que de què volies treballar o de què treballes es pot portar al món dels castells com a una cosa important.
5: Bueno, mira, jo de petita no tenia ni idea de què volia ser, és a dir, sincerament. Després, a tota la meva generació, que som del 69, és a dir, està el tema de la dona, jo encara, és a dir, Franco va morir quan jo anava primer. És a dir, imagineu-vos, la cultura van passar, la transició, és a dir, els canvis dels col·les públics que es donaven francès, van passar anglès, tots els programes aquests d'educació, nosaltres vam agafar la transició de canvi d'educació, de llibres, de tot, no? I som una generació una mica perduda, no? Que feies una mica de tot i t'havies de buscar una mica gitanos. Jo sóc nascuda al Prat de Llobregat. I el Prat de Llobregat ara és tota una ciutat i és molt emblemàtica. I abans no, abans érem els pagesos del cercle de Metropolità de Barcelona, tot perquè hi havia interessos per fer les pistes de l'aeroport. I llavors no creixia, només teníem fàbriques, pudor de la seda de Barcelona, i carrers i canals i tota aigua, perquè és un delta. I jo sóc la tercera de tres germans, la petita, i en la meva època em van tindre que apuntar al menjador perquè era una mica trasto, no? I us puc assegurar que la gent que es quedava de la meva generació al menjador érem quasi indigentes. La mateixa bata era per tota la setmana pel menjador. Rentar-se les dents és el que és. És a dir, estàvem tot el dia a pati o pintant les aules. És a dir, fèiem de tot, no? I llavors ja sí que vaig començar a dir, bueno, pues jo vull ser secretària, perquè clar, era el que havien de ser les nenes. Secretàries, infermeres, no? Diu, bueno, pues jo seré i vaig fer administratiu. De fet, vaig treballar molts anys fent administratiu, però després m'agradava el teatre, tot, però em feia vergonya. És a dir, jo penso que amb l'edat ja se m'ha tret aquesta vergonya i bueno, de fet, vaig estar molts anys de cap de tràfic d'una empresa de transports, que va ser molt dur. Vaig aprendre molt, però imagineu-vos portar camioneros i tal, el típic de les emissores i circumstàncies de la vida. Em vaig quedar sola amb dues criatures, ve la crisi, t'has de buscar la vida, no hi ha treball, i surt una bossa de treball de l'Ajuntament de la Brigada de la Neteja. I em vaig presentar. I vaig entrar, i que per una dona sola amb dues criatures, pues, una nòmina de l'Ajuntament és un aval, ara ja no és res, ara ja, però bueno, i llavors segueixo aquí, tinc plaça, i llavors ha arribat un moment que tinc una edat que ja, tio, tinc ganes de viure, em dedico a això, no penso, arribo a casa, no tinc responsabilitats, però és cert que estic amb el comitè d'empresa amb la lluita del reconeixement d'aquest sector. Perquè tothom es pensa que som gent que ni sabemos leer, ni sabemos escribir, que totes som un marichocho, saps? I no, és a dir, i que reivindicar, i sobretot a partir de la pandèmia. I estem en lluita.
2: Vale. Seguim amb la següent pregunta, ara sí que és una miqueta més món casteller.
5: Sí.
2: Vull que ens diguis la primera diada o record casteller que recordis que et va fer sentir? Vull dir, no la primera vegada que vas veure un castell i vas dir, bon, mira, estan fent aquí una cosa una sobre l'altra. No, la primera vegada que vas dir, ostres, això a mi em crida, vull dir, jo vull formar part d'això.
5: Bueno, jo vaig començar des del minut 1, que érem 10 persones, que l'Àngel va pujar amunt i jo feia de crosa i li vaig mossegar el peu. Sí, perquè deia, este tío, ¿qué hace con este pie que me está pegando en la cara? Perquè jo no sabia ni lo que era un castell.
1: Sí, sí.
5: Sí, sí, sí, ja, però aquí m'ha mossegat, però tío, te quiere estar quieto, però a mi por qué me metes aquí abajo? Perquè no entenia res, perquè ja sabeu com és l'Àngel, no t'explica res. No. Clar, mete't aquí. I que jo tinc molta confiança, em va demanar, Olga, necessito gent, i et deia, posa't aquí, pues a veure, jo confio en l'Àngel, pues mm. I se sube el notas i empieza a pegar-me con el pie. ¿Sabes? Y tal, y yo bien, y pero, y que todos sois chicos, y que yo hago aquí sola, ¿sabes? Y todo, bueno, imaginan, ¿no? Pero yo, la diada, la fama del Canigó, ¿no? És a dir, aquell pilar que van fer, que ara per mi ja no és los pilar de quatre, jo estic desitjant el cinc, ¿no? Però aquell pilar, aquella vibració, ho vam aconseguir, vaig plorar tant, me'n vaig abraçar amb tanta gent d'aquí de Cubelles, plorant tots. Mira, encara se'm posa, mai se m'oblidarà. I jo vaig dir, i llavors ja s'acabava, perquè ja sabeu la història dels castells de Cubelles, mm. i li van dir, Àngel, no volem més. Jo vull, que necessitem més. Volem, ens agrada això i volem ficar-nos.
2: Mm. La següent pregunta és, què et va d'entrar al món dels castells? Suposo que l'Àngel, no?
5: Sí, sí, l'Àngel.
1: Cinquena persona que ve al programa i cinquena persona que ens diu que va ser l'Àngel.
5: No, bueno, però l'Àngel, hombre, perquè ens van posar les piles, és a dir,
1: sí, sí.
5: L'Àngel, bueno, ja sabeu la història, el Llagostera, el Saltó, que també els conec, i van dir, Olga, què volem fer, necessito gent, vine, sisplau, pues vamos, pues vamos. I després arribes allà i veig que està el Llagostera, que està el Saltó, bueno, que era el president d'Esquerra, i gent, l'Òscar de la Ferreteria, tal... Hòstia, el Paquito, que, clar, gent del poble, i dius, hòstia, nano, què fem aquí? Pues mira, pues vamos a ver, pues venga, pues vale, sí, sí. Olga, que viene a tocarnos el culo, pues parece que sí, ¿sabes? Sí, sí, sí. Sí, això sí. Va ser les primers assajos, ojito con la Olga, diu, coño, amb tots uns cazotíos, ¿sabes? I jo ahí baixeta, ja dic,
1: sí, sí.
5: I va ser així, va ser així, i després tot el que envoltava.
2: Que guai. Bueno, pues ara passem a les preguntes, les que t'ha dit que farien por, però perquè són xorrades, ¿vale?
5: Sí.
2: El context d'aquestes preguntes és que li vaig demanar als meus nens d'una sala escolar que em diguessin preguntes que li farien a algú per conèixer-lo,
5: sí.
2: Però que no fossin les típiques.
5: Vale.
2: Hi ha una que és meva i les altres tres són dels meus nens.
5: Molt bé.
2: Primer la meva. És el moment de la diada, vale? Ara mateix comença la diada.
5: Sí.
2: Només tens un mocador. On te'l poses? Mà dreta, mà esquerra o la faixa?
5: Faixa.
2: Vale. Si fossis un gelat, de quin gust series i per què?
5: De frutes del bosque.
2: I per què?
5: Sí, perquè...
1: Exòtic,
5: no,
1: el sabó.
5: No, però...
1: Sabó exòtic, no? Frutes del bosque.
5: No, senyora, no, saps? Allà de la muntanya, un bon sabor dolç, antioxidante, saps? Que se lo puede comer una cabra como la persona más fina. Sí, sí, sí.
2: Vale, si fossis un animal dins del món de la... De, que és, bueno, del món, la família d'una colla, quin animal series?
5: Hombre, com a crosa seria un talp. A veure,
2: no
5: si
2: sempre
5: tens el forat, nen, què voleu?
2: No cal de donar explicacions, ha quedat claríssim.
5: Si et dic un ocell, toca't els cojones.
2: No, esperem que gent de tronc tampoc digui un ocell, perquè si no,
5: vale.
2: Malament.
5: Sí, sí, sí.
1: Sí, perquè no volem volar.
2: Vale. I l'última, la més important.
5: Sí.
2: Si haguessis de ser una pedra, quina pedra?
5: Una pedra de riu.
2: Per què?
1: Segona persona, eh?
5: Una pedra de riu perquè és vida, corre l'aigua, no és una aigua estancada. I és una pedra que et moldea. I llavors
1: no sempre
5: jo penso,
1: és igual, sí.
5: Sí. I jo penso que ara mateix estic, és a dir, ara tinc 57 anys i és que no tinc res a veure, abans era una nena pija, estúpida. Sí, sí, era Vanguard, treballava a Barcelona, era... I ara, és a dir, amb l'edat te vas moldejant, és a dir, passen coses i et quedes i penso que una pedra de riu.
2: I ara la pregunta que va deixar l'anterior convidat, que va ser el Magí en aquest cas. Quina idea tenies errònia quan vas començar el castell que ara ja no tens?
1: Una mica el silenci del pensament.
3: Primer cop que veiem a la Llagüera en silenci.
1: Sí. que vayan pensar el que vol dir.
5: Sí.
1: No, una mica, pensaves que els castells només eren per gent de, que treballava amb executius.
5: I no, ara no. No.
1: Algun pensava així,
5: no, pensava que abans necessitaven només gent que tingués força, que tal, i ara és molt diferent, necessitem a tots, em va canviar aquesta idea, que tots som necessaris. Abans tenia el concepte, no, de que estan els bàsics, però sí que és cert que cada dia que passa te n'adones. Per això l'Eduard i jo vam tindre la idea del sindicat aquest, per donar una mica per sac, però sí. Ara ens... sí, no, però és una mena de reconèixer, de dir, és que jo a vegades em fico, com dic jo, al meu forat, però potser jo estic calçant, a dos primeres mans, perquè em fico fins a dins, i gràcies a aquest esforç no et mous, i dius, hòstia, i no estic fent res, pues com això, i el que deia sempre el David, és a dir, la senyora que aguanta los bolsos, el que et dona l'aigua, el que es preocupa, no? I això sí que m'ha canviat, perquè abans a Castells era la gent imprescindible, i luego tu, esto como hacer castells, ¿sabes? Sí, sí. I no, tots són necessaris.
2: Jo crec que el món de l'inframón, com li diem nosaltres,
5: sí.
2: També, per culpa teva, perquè jo la primera vegada que vaig escoltar referir-se al peu del castell com a inframón, sí, va ser
5: sí,
2: a tu.
5: Sí. No sé. Bueno, però que sàpigues que va ser l'Eduard, eh? Aquí l'Eduard, no, va dir, hem de fer un sindicat perquè no en tenen respecte.
2: Pues jo crec que és un món que no està tan visibilitzat. Sí que no. Les crosses, a lo millor sí, perquè com va amb el baix, és una part
5: però
2: important.
5: Igualment però igualment no està.
2: Ja, sí, però jo com a primeres, una persona, una pinya, que es fica entre primeres per calçar, a mi em salva la vida. O sigui, hi ha castells que no tinc ningú que faci a tapar forats, i potser ve una sotregada cap a un costat de la força mateixa de la pinya, i em mou. I jo crec que són persones indispensables. Ara, per exemple, a la torre estem provant de posar gent en aquesta posició per calçar-me, per exemple, a mi i a l'altre costat, a l'altre primeres, i és una meravella quan tenim.
5: Es nota, i a sobre t'ho demanen. Perquè jo me'n recordo que no sabia, és a dir, jo pensava que tapava forats per a l'efecte òptic, no?, dels nens, la canalla. Imagina quina cultura castellera. I llavors nosaltres quan vam començar estava l'Artur, que és bordegàs, i llavors deia, hòstia, Volga, que nosaltres potser teníem quatre diades, que ens convidaven a puestos i veremes, i llavors m'anava, com no sabia de pagar, m'anava amb els bordegassos a les seves diades a aprendre. Van començar, el primer cop que vaig fer jo de crossa d'un set va ser amb els bordegassos. És a dir, jo he d'agrair molt perquè em van agafar, també em van dir, tiene camiseta, i jo vaig dir, camisa ja tengo, ja, i tres samarretes grogues. És a dir, jo vinc a ajudar i vaig aprendre molt. I aquí vaig aprendre el tema de calçar, no? De ser falca. I jo dient, hòstia, i sembla que no, i t'ho demanaven, algú que em falqui, i arribes allí i otra vez a estrujar-se un poquito, no? I ho notes perquè, bueno, és el que dius, tio, és un puntal, però sí que és cert, les coses estan reconegudes perquè estem allà, no? Però és un tema de molta, és a dir, si ens posem serios, és un tema de molta concentració, és molt de cap, eh? És molt de cap.
2: Ara que ens hem ficat a aquest món, que hem començat a parlar de tot el que és el peu del castell i les diferents parts, avui que vens com a crossa, ens agradaria que expliquessis a la gent que està escoltant, perquè la idea del nostre programa és una mica per la gent no tan experimentada o que no sap de castell si vol començar a saber, què és una crossa? Com explicaries a algú que no sap què és una crossa i quina és la seva funció?
5: Pues la crossa literal, que és una crossa quan un té el peu... És a dir, és literal. És una crossa però de les antigues, de les de fusta, les que van sota... I és una manera, a part de recolzar, perquè la gent es pensa que, ah, claro, aquí los bajos lo que hacen es reprenxar-se. No, jo penso que a part de donar-li estabilitat perquè no es mogui el baix, també distribueix molt el pes. És a dir, l'ajudem a que el pes, és a dir, es distribueix...
1: Sí. Entre tota l'esquena, les dues espatlles.
5: Exactament, igual que contrafort, el que fa... Sobretot el que hem d'immobilitzar és el baix, i bueno, ens ha donat ocasions... de que el baix s'ha doblegat, va haver-hi un set, una companya s'ensorrava i us en recordeu el que és un birquiqui? No, pues un mico que s'agafa així, pues jo em vaig, és a dir, vaig agafar la faixa, vaig tirar cap amunt i vaig dir que això era el que dius, que era 10 segons més i ens ensorrem tots, no? I estàs allà per això, no? Per ajudar sobretot el baix, però també carreguem pes i està molt... i has de tindre un treball molt, molt de concentració. Són molts nervis. Mm. El tema de que no hi ha per respirar, estat preten, sobretot quan hi ha agulles, pateixes. T'has de buscar una forma de respirar i concentrar, però sobretot quan es tanquen les pinyes, tu ja d'allí no pots sortir. Mm. Per això jo entenc que moltes persones que han provat de sacrosa els ha agafat angoixa, no puc, no puc, no puc, i han sortit corrents. I això sí que fa tirar un castell. Mm. Llavors és molt millor que provin fent assajos, i per això aguanto sent crosa. Mm. Perquè ens hem trobat que croses falten.
1: Has dit que a Gavella Sota, bueno, jo vaig començar els castells fent de crosa i contrafort, també he de dir. Has dit que falta aire, falta respirar. Alguna tècnica o una persona que vulgui començar els castells, tu què li diries? Una tècnica per poder respirar ja dins?
5: Tanca els ulls, concentra't, al cap, bueno, de fet, tu ja mateixes, no? És a dir, la supervivència, o tires cap amunt al cap, però si no, normalment acotem el cap i ens fem nosaltres mateixos al nostre espai. I començar a respirar per el nas i treure-ho per la boca. Perquè si no entrem en... I per què? Perquè comencem, pensa que també tiren, la de davant fa... És que i llavors busques, i llavors t'has de concentrar, i jo em concentro molt en escoltar les gralles. Jo començo a escoltar les gralles, i això em fa, i començo, i també te n'adones i notes, i llavors ja comences a pensar en el castell, perquè des d'allà sota te n'adones si va anar bé, si no va bé. És a dir, jo de seguida, que nosaltres estem compactes amb el meu costat, però l'altre està així, estàs dient, això no rutlla, nen. Perquè notes, escoltes, saps? No. I tens una, i jo sempre amb els ulls tancats, perquè és una sensació, i hi ha moltes vegades, i bueno, i de la mateixa manera que digo, me cago en la muela, ¿por qué lo bajan?
1: Sí.
5: Perquè notes que triga massa la gralla, tira massa la gralla, i aquí és quan comences a agobiar, i he de desconnectar, saps? No. Perquè començo a dir, me cago en Dios, no habrán puesto a tal persona que tarda... Sí, es el mundo, un framundo.
1: Bueno, una mica també dintre del que tu he dit tu, abans pensaves només que només servien persones fortes, persones grans, persones que puguin aguantar. Una mica, quina, o sigui, tu has dit que la teva funció és crosa, que has fet, quines característiques físiques, quines coses creus que ha de tindre una persona que faci de crosa per poder aguantar un castell o per estar dins d'aquest inframort que en diu tu?
5: És a dir, com que estigui sana ja sirve. Hombre, que no tingui cap malaltia, no, que no vagi amb un aparell d'oxigen, no, perquè si no...
1: No, però, per
5: no tingui asma, és a dir, no. Serveix tothom perquè és qüestió de mides i tal, i és tècnica.
1: No, però per exemple, em refereixo a una persona que no sàpiga res de castells i m'ha deix 1,90 m. Podria fer de crosa?
5: Em
1: refereixo per la gent que no sàpiga.
5: No, doncs pues normalment les croses som, per això normalment i majoritàriament som dones. Perquè jo faig un metro, faig un 55 i em posen con el bajo alto. És el que hi ha. Jo pateixo amb altres i em trenc les bambes, però quan van començar que els baixos eren el nu, no tal gent més, molt més alta, doncs pues em vaig comprar unes bambes que només les feia servir per fer de crosa. Sí, tenia dos tipus de bamba, saps? Perquè no és com un baix que pots portar una xocolata d'aquestes.
1: Sí.
5: I llavors jo portava, depèn de qui fos, el baix aquell dia pues portava un tipus de bambes o un altre. Però sobretot la tècnica, és a dir, que la meva espatlla ha d'estar per sota, no, de l'axila del company. I si et queda una miqueta, no preocupis, que quan puja el pes... que et quedes clavada.
1: Sí.
5: És molta tècnica, que abans no la teníem. Hem fet molt el burro, els castells de Fuix i Morrilles.
1: Bueno, jo crec que és una cosa que volia comentar ara, perquè ho estava buscant ara, que jo, has dit tu, has fet el burro els castells del Fuix, no? Jo crec que moltes colles han fet molt el burro, i clar, nosaltres fa 5 anys que és quan es va fundar, però hi ha colles que fa 200, 300 anys que estan fundades, i jo crec que clar, la història dels castells és anar aprenent, anar millorant, assajant, anar practicant, anar tenint tècnica, millora tècnica. Jo crec que els castells actualment estan molt més segurs del que feia 15 anys. I quina tu creus que també podria ser? Ara et diuen que en lloc de ser del sindicat de l'inframón, ets del sindicat de l'inframón, però de la coordinadora de colles castelleres. Una una proposta que diries tu per la seguretat dels castells, per millorar aquesta seguretat?
5: Per
1: que
5: mi
1: són,
5: és...
1: són molt segurs, però...
5: No, no, per una mi és la tècnica. És tindre molta tècnica. És tindre molta tècnica, perquè quan està tot ben queixat i es fa tot bé, la pinya aquesta dona una seguretat que tot el tronc que puja, que després està la seguretat dels cascos i tal, jo parlo des del punt de vista, no?, de la pinya i de l'inframont. I sembla que no, però hi ha molta tècnica. Jo ara valoro quan... O en cauen tots, quan comencen 2 mil·límetres per aquí, métete un poquito per dentro, échate, això, els segons. Però després pugen els altres, oi, échate un poquito per aquí, échate, i ens desmunten a sota. Pues ara m'he donat compte que si estem ben posats, jo no tinc per què patir com pateixo. És a dir, no, no, feu la prova i si no baixeu, te'n recordes, Pol, que t'ho
1: sí,
5: vaig dir?
1: Sí, sí.
5: Per què? Perquè quan estem ben col·locats, hòstia, el 3... Jo vaig dir, hòstia, l'hemos cagado, nen. Li vaig dir a l'Àngel i al David. Diu, què passa? Diu, que no he patit. Vaig fer l'esforç que es fa. Diu, però no he patit. I això me da un miedo que te caga, perquè això he tirat per arriba. I és el primer cop que ho vaig sentir. Perquè sempre ens descol·loquen a sota, sí. Perquè el fet de que se'n vagi un cap aquí per callar, ja se'n surt la crosa, ja és molt contrafort, ja, és a dir, se destructura, es queda el Kilian amb un peu... tot tort per poder continuar, compensar. I llavors acabo aguantant el castell amb el coll, sí,
1: sí, sí, sí.
5: I llavors pateixes, surt malament, i ens encomanem aquesta angoixa
1: sí.
5: Quan comença. Per això sempre demanem, hòstia, nen, és a dir, intentem aguantar, no diem res, quan s'obre la pinya, aquesta adrenalina, jo me cago en todo, i no, sí, perquè només que una persona comenci a fer, ai, ai, ai, ens trenquen tots, no? I potser és una manera de treure... a l'esforç, que sí. No està... Però comença, me cago, venga, ai, ai, comença a xifres, guin, guin, guin, no, tio, calla. És a dir, sí. Quan s'obri, ja m'ha... Ja, jo, hombre, allà no sé meu, ja anant, sí. Ja con lo que hablo jo. Però això l'ha pres també, vale? I desconcentra, és molta concentració.
3: Bueno, al final, en el primer programa, amb l'Azazul Baix, ho comentava també molt, que era... que era una mica de... que és el contacte el que us sí. Junta a vosaltres, a l'inframont sobretot, i esteu cap amb cap, o sigui, del teu cap al del baix potser hi ha 3 centímetres
5: sí,
3: i
5: sí.
3: Del teu cap al de l'agulla hi ha 10. O sigui,
5: sí.
3: Es nota moltíssim i pràcticament els seus pensaments te'ls està passant sense parlar.
5: Bueno, i tot, i jo, tot, bueno, si m'estic cagant amb algú, s'està cagant perquè es connecta, juguem al telèfon. I sentir el cor, jo he sentit moltes vegades batejar cors, quan em poso de crosa. Sí, i es veu, i, o sigui, això és una passada. També he olorat molt. No, sí, no rieu, no. No, ¿sabes? No, pero de todo, por eso digo que es no, hay alguna vagada que no, está, no me puedo ni concentrar. Y me escapeos de pijama, ¿eh? Ahí lo dejo.
1: Ostras.
5: Digues, Jordi.
4: Es que cuando sortiu d'un castell vosaltres, o sigui, al final heu estat molta estona tots junts, en contacte, sense gairebé poder respirar. Quan sortim d'un castell i nosaltres al final, jo normalment baixo i celebro a la pinya, salto a la pinya. Quan vosaltres desmunteu i aconseguiu separar-vos, abans de celebrar necessiteu agafar aire i...
5: No, és que només ja desmuntar-se la pinya ja ens entra una mica d'aire. Sí que és cert, és a dir, que això és una reivindicació com a presidenta del sindicat de Crosses Inframont. És a dir, jo dic, ah, és que mai sortim a la foto i tal. No és la foto. Jo no he vist encara cap vídeo que s'esperin a que s'obri la pinya i vegin el contrafort, els baixos i l'agulla com estem tots allà abraçats, enganxats, perquè si ens separem de cop ens caiem al terra, perquè estem
1: sí, sí.
5: Aturdidos, és a dir, i ens abracem i ens diem tot ha anat bé, és a dir, ens donem una abraçada entre tots i sobretot a nosaltres ens passa cada grup de baix amb la seva agulla. I vosaltres ja esteu pensant en el segon castell, perquè tu ja fas 3 minuts que has baixat. Lo has celebrado y te has ido. I tothom va sortint i nosaltres encara estem allà baix, que és el que dic jo. Hòstia, espereu-vos perquè baixen per al baix o per al contrafort. I llavors ens quedem tots allà apinyaos, agafant aire, perquè si ens separem de cop, ens caiem a terra. O no, o surts... i suant, perquè ja tothom està a lo seu, uns ja estan con la novia por ahí, el otro mirando la otra piña, el otro a ver cómo ha salido la foto, y nosotras por ahí, como zombies. I per això us deia, mai he vist un vídeo dels nostres que s'obri la pinya sencera i esperin, és a dir, com es queden els baixos.
2: Sí, vídeos no, però fotos, li vaig dir a la meva germana, hi ha una, no sé si la vas veure, que estàs abraçant-te amb més companys. Clar. Que li vaig dir, a la Olga fes-li fotos.
5: Hombre, sí, però no facis la pilota a la presidenta, jo lo que quiero es que salgan todos.
2: No, hi ha fotos des de dalt, des del balcó, que veu tot el que s'està tancant. Però, de fet, hi ha bastantes que estem utilitzant a Pere Salvent a l'Instagram.
5: Clar, és que em refereixo a això.
4: Però buscar ara una foto d'unes crosses per fer el post i marcar on va les crosses, m'està costant la vida. O sigui, m'ha semblat més fàcil trobar d'una persona tècnica cantant un castell des de fora que trobar una foto on es vegin clarament unes crosses.
5: És que la foto serà molt difícil.
4: És molt difícil.
5: És molt difícil perquè sí, ta germana, les he vistes i jo sé que estic allà. És a dir, jo se'm veu les fotos quan encara no he entrat.
1: Sí.
5: Però un cop que estem a dins...
4: Ja no se't veu.
5: Ja, hombre, ja hemos desaparecido todas. Però jo em referim a això. És a dir, és que mai surt un vídeo que s'obri i es vegi al baix, com està rebentat allà, amb l'agulla, a les crosses, al contrafort.
4: I jo crec que això també diu molt de vosaltres, que no busqueu la visibilitat, perquè al final vosaltres veniu, feu castells, no se us veu mai gairebé.
5: I patim.
4: I patiu, potser molts hi ha dies que patiu més que nosaltres, que estem a dalt i se'ns veu perfectament, i se'ns dona visibilitat, i tothom diu, mira l'enxaneta, mira que valenta, però ningú parla dels de baix.
5: Ja, però tu saps, és a dir, sarna con gusto no pica, és ja, a dir, no, tampoc estamos aquí que nos estáis esclavizando, no? El que sí demanem, però aquella ja t'ho dic jo, aquella sensació, quan sona, fa l'aleta, sents la gralla, i aquí sí que s'ha de lluitar, perquè allà és quan descarrega, que tu ho has vist també. Estàs allà, és un orgull, és un patiment d'aquest, no? Oh, hòstia, no, és potent. I a veure quan te abres, ho celebrem, pues, en petit comitè, però tots ja estàs por ahí.
2: La diferència entre tronquetis i pinya. Que jo crec que
1: la
2: gent del
1: tronc... Ja volen obrir el menú, sí, ja està. Sí,
2: vinga, jo crec que
1: la gent... Li dono per al programa i deixem, i ens paguem aquí, si vols.
2: Jo crec que la gent del tronc, us agrada molt la vostra foto, sí. I com a molt, amb el vostre pack de gent que hi ha al voltant, sí. I tenim molt clar que sou al pis de terços i l'aguantem. Nosaltres som la pinya. Tenim totes les accions, tota la gent, però tothom sabem que estem treballant pels segons.
5: Sí.
2: Vosaltres treballeu cadascú per vosaltres. Sí. Jo crec que aquesta és la diferència en mentalitat. Sí. Que sí. Vull dir que si tu la cagues, s'enfonsa pel teu costat. Si ell la caga, s'enfonsa pel seu. Nosaltres, clar, si jo la cago, potser el meu company em pot ajudar a apretar per aquí perquè no caigui i torci cap a l'altre costat i l'altre l'agafi. Sí. És un treball més conjunt. Vosaltres, claro, també és molt més fàcil sortir a la foto.
1: Clar.
2: Jo tinc fotos molt xules, però quasi ninguna fent pinya. Perquè en el moment que la pinya està tancada, que també mai surt als vídeos quan comencem a col·locar-nos a tancar, mai, sempre és...
5: Però estaria bonic, però també per la mateixa tècnica, perquè vegin com estan posats i tal, i jo els hi dic, em sembla molt bé, a veure, ara vaig a fer una... Ai, madre mía, és que a lo mejor me abriré un expediente.
2: Tíramelo.
5: A veure, el que no pot ser, que sempre es facin els vídeos des del mateix punt. Vale? Sí. Perquè dius, no, és que jo aquests vídeos que fem dels assajos, jo entenc que és per veure com la gent posa les mans, com es col·loquen a la pinya, tal, perquè jo ja he arribat un moment que jo, arriben els vídeos i els esborro sense obrir.
2: Sí, jo ni els miro.
5: Perquè no serveix, tu com a cap de pinya, no et serveix de res això. És a dir, si eres amigo de, sales en la foto. Si no eres amigo de, no sales en la foto. Això ho sabem tots, Jordi, però això t'ho compro. Mira, això t'ho compro, perquè és una diada i jo no vull salir la foto, perquè estoy ahí de crota i jo no vull salir, no? Però a mi, el que jo sí que penso per la colla és les persones que s'encarreguen a fer aquests vídeos dels assajos, no és perquè jo sortim per a l'ego, sinó, cony, és a dir, mou-te o des d'aquesta perspectiva, o ves, per a veure, amplien, que no surti tot el tronc, amplia... Però jo penso que això també els del cap de pinya hauríeu de parlar de les persones que fan això. Perquè arriba un moment que diu, madre mía, jo per què quiero esta foto si és per a l'àlbum personal. perquè les pengen aquí. Més sí, clar no puc ser.
2: Sí, sí que hi ha vegades que quan estem junts a algun castell no ha anat del tot, és com anem a mirar a veure per on atorçar, per on no sé què. Clar, hi ha vegades que la pinya veus un costat i no veus
5: sí,
2: més. I per exemple, si hi ha una mà col·locada, que és la típica que ens passa ara, una mà darrere del genoll,
5: sí,
2: no ho veus. Des d'on es grava no es veu.
5: Clar.
2: Però ni a diades ni a assajos. I també una altra, que d'en sovint el castell sembla que comenci quan ja estan segons col·locats i estan pujant i com...
5: Clar, es veu com... És que és sempre, ja baixat... és que no els hi veig, me les quedo mirant, digo, a veure si me'n pillen alguna així posando, perquè ja sé que no... Però és això és el que tu dius, no és afán de protagonisme, perquè aquí hi ha molt d'ego. Sí. I no quiero abrir melones.
2: No, no, obra, com, o sea, no assenyalis, però vull dir, què penses de l'ego al món dels castells?
5: Hay mucho ego. Mucho. A mi m'han arribat a dir,
1: sí, sí, sí.
5: I ho sento, la persona que m'ho va dir, pues sabrà que és ella, però jo no diré qui és públicament, que m'han degradado. Ara faig de crosa i tapaforats. Que és el meu treball des del minut 1, que per mi és superimportant per una pinya. Em va demanar disculpes després.
4: És que és igual d'important que...
5: No, no, som molt importants. No,
4: és igual d'important.
5: No. És que la gent no és conscient
1: no, però jo que,
5: de l'important que és una crosa en un castell sí, i el sí, que parlàvem de falcar.
1: Jo no, o sigui, abans no us volia tallar, però vull recuperar una cosa que abans el, no ha sigut el Nogui o tu, Olga, que ha dit que... Que això que, o sigui, ha sigut tu, el Nogui, que ha dit, sí, vosaltres els terços esteu, terços, segons, quarts, esteu, perquè si ho faig malament, ho faig malament jo. Nosaltres, la pinya estem perquè m'ha ajudat tal, no sé què. Jo que pujo, he de dir que si sé que no hem treballat la pinya i la pinya no està segura, jo confio molt en la gent que tinc a baix. Llavors, si sé que la pinya no l'hem treballat i no està segura, sóc el primer que diré, no, això no es farà i no pujaré. Llavors, clar, jo crec que nosaltres que sí que hem de lluitar entre nosaltres, ens hem d'aguantar nosaltres al nivell de terços que parlo que el que sóc jo, però nosaltres sabem que nosaltres podem lluitar i podem treballar nosaltres, però perquè a baix hi ha gent que confia en nosaltres i nosaltres confiem en ells, i si sí, està treballat, si no, no ho faríem.
5: Nosaltres ens ha costat molt que confiessin. Va haver-hi una època, no sé si estaves, jo crec que tu també, Jordi,
4: sí, a mi em
5: que no pujàvem, és a dir, quan vam anar al GMSI i tal, no es feien el set, perquè la canalla... canalla, no només la canalla petita, el pont de dalt, no confiàvem en la pinya. Però, sincerament, la culpa no era d'aquesta canalla. Era que hi ha molta gent que mezcla castells amb amistat, amb coses de fora, de dins, que si mi hija no sube, pues la mia tampoco, pues mi hijo que passa. És a dir, va haver-hi un moment que el problema sempre era de la pinya, que no callàvem,
1: sí, sí,
5: que cridaven, que no confiàvem en nosaltres, i de fet va haver-hi un cop que volien fer-se unes samarretes, ¿vale?, dient que sense canalla no havia castells. Però en una dia de nostre, saps?, per fer una protesta, i llavors jo em vaig dirigir a aquestes persones que van tindre la idea, dic, us poseu aquesta samarreta, que és una manca de respecte al resto de la colla, i jo plego, però plego jo i plega tothom, però què feu? El que us comentava abans, que semblava més un afa que no pas, i ara sí que hem treballat això. Jo veure que la gent puja i té confiança en nosaltres està molt bé, i això jo ho veig també com passen els pilars i tal, les ha passat a la canalla, que si no era tal persona la que feia l'agulla, el pilar no pujava. I ara s'està treballant molt, que tots treballin entre tots.
1: Sí, però nosaltres també estem fent aquest programa de ràdio per això, per reivindicar, perquè no només estem portant a gent de tronc, gent important, gent de junta, estem portant a tothom, estem portant gent de tot, bueno, la nostra idea més endavant és portar gent de moltes altres colles i altres colles també es portin les seves experiències. Però això és, nosaltres estem reivindicant que tothom és important, tothom té la seva funció i volem explicar la funció de cada persona, o sigui, de cada posició de la pinya, perquè la gent que no sàpiga de castells entengui això. Per això hem fet aquest programa, per reivindicar això, que tothom és important i tothom és necessari dins d'una colla.
5: I aprenem molt, és a dir, jo cada dia aprendré alguna cosa
1: nou. Sí, sí, això tothom.
5: I és molt bo, i de vosaltres el jovent, vosaltres sou el futur. I jo estic encantada de la vida, menys a ti, Pol, dels restos.
1: Molt sempre bé. Toca, sempre toca.
4: Però és que tu ets el tronquet d'aquí.
1: Sí, però algú, algú
5: sí ser... jo és que sóc com la mamà gallina. Jo us vaig veure, no recordeu Alemanya, ¿sabes? Sois muy polluelos, és que som molt bona gent. I necessitem gent i jovent així. Però també l'experiència i també la gent adulta. Per això és que ens necessitem tots. I ara sou tota una colla de jovents que també hi ha que echar un freno a les hormones, eh? I posar-nos en ordre. Hombre, hombre. Però bueno, per això ens equilibrem. I ara a mi m'agrada molt i m'agrada com està la colla. No m'agrada coses sèries institucionals, però jo vaig a fer castells, estar amb la colla, estar amb vosaltres, aquell Nil es fiqui amb mi, jo dir-li, vaya pelo que llevas hoy, m'entens? I fer castells i estar tots junts. I em quedo amb això. I ja.
1: I ara... ara de dir que com a sindicat crearé jo tot és el sindicat de crosses i, sí. I el de, crearé jo el sindicat de joves com a president.
2: Copien.
1: Com a president.
2: Hauria de ser jo que he portat més joves que tu, eh?
1: Diré...
5: No, ja està.
1: Jo,
5: senyor, digues.
1: Com a sindicat ni president, com al sindicat de joves, diré que algú de dintre de la colla dels castells ha de ser el dolents. I si hem de ser nosaltres, no et preocupis que ho serem. Si hem de ser els dolents i la culpa sigui d'algú, ja...
5: No me subestimes. Bueno, a mi m'han intentat fer fora dues vegades, eh? Así, ahí lo dejo.
3: És que els sindicalistes...
5: És sí, que sindicalistes som no, les rojillas no, no. De peso, som amb mala, nen.
4: Bé, cap.
5: No, hombre, que me voy a tomar dos veces.
1: Bueno, ara, si et sembla bé, Olga, per ara per acabar... No. Vale, tenim, bueno, primer farà una altra pregunta al Novi.
2: Venga, la pregunta.
1: La pregunta al Maló. Obrirem un altre cop al Maló.
2: Això no estava planificat i el primer dia es va obrir aquí un debat en el qual et trobaràs que no pots recolzar-te perquè som dos contra dos.
5: Bueno. Vale?
2: Cada convidat que està passant li estem fent la pregunta i és, sabem que té

0: No amb el cap, tio. És a dir, per què es feien a les 12? Perquè era l'hora de sortir a missa. Quants de nosaltres anem a missa?
1: No, ja, sí.
0: Ningú. Ah, per això sí, no? I la tradició, ara ja, és a dir, què vols, que morim a la plaça?
2: No, sí, sí, no. Com és tronquet i li dona el vent, no, claro, no, no se la dona el calor que fa.
0: Bueno, no, no, bueno, no. Però bueno, et dic una cosa, tu com a cap de pinya, aquest jo... home que es posi un, com el Nil, de baix, i que es posi de crosa...
1: Jo vaig començar
2: sí,
1: la crosa,
0: per
1: eh?
0: Això...
2: Sí, vas començar i però, a lo mejor hace 30 no. anys que no toca la crosa. Bueno.
0: Escolta, jo quan tenia 20 anys escalava, eh? I sí, m'anava sí. per de forca, ara no subo ni la calera del metro. A veure, tete, eh? No, però vinc a referir que a mi aquests puristes em rebenten. Però jo penso que és una tradició cultural a la qual s'ha d'aplicar molt esforç físic, com el fet de ballar pastors, els pastorets, és a dir, los saltos, los palazos, i no el considero un esport.
3: Però no creus que en el moment que hi ha concurs de castells...
1: Ah, li vol canviar l'opinió.
3: Es converteix una mica en un esport, perquè...
0: Per... No en un esport, això és el ego de les grandes colles que són horroroses, nen. ¿Vale?
3: Ala, ja està.
0: I que quieren facturar, exactament. Hi ha gent d'altres colles grans que venen a la nostra, que han passat per la nostra, o van al més petites perquè volen gaudir de fer castells.
1: Sí, sí.
0: Perquè allà ja són un número. Van ser l'artista invitado el primer dia, pregunteu-li a l'Àngel.
1: Sí, sí, sí.
0: L'Àngel és ben petit, i com està gaudint ara de castells, ara què feia? Estar amb els avis, esmorzar i posar-lo a la pinya, un número més. I això és una competició d'egos de les grandes colles que no valoren el resto de la colla.
3: Bueno, i colles que es creuen que només, no diré colles, perquè hi ha molt, jo crec que hi ha moltes dins del món casteller, que es creuen que fer castells de 9 i de 10 és l'única opció. I que si baixes ja, no dic els castells de 6, perquè pels castells de 6, bueno, això ho veuen...
2: Hi ha hagut alguna, algun
3: podcast... Ho veuen construccions.
2: Que va haver un podcast, no sé si l'has escoltat tu, Olga, no. Perquè no sé si estàs tan amb les, no, no, a la ràdio que, i aquestes no. coses... Hi ha unes noies que en un programa van dir unes preguntes com les que fem nosaltres i van soltar fer castells de 6 o deixar de fer castells, i van dir deixar de fer castells. Tu, o sigui, tu què opines d'aquesta gent?
0: Mira, jo diré una cosa, amb les formacions que he fet d'equitat m'he trobat a les colles. Saps que, és a dir, les colles petites eren la majoria. Perquè les grans, diré una cosa, un dels primers problemes que tenien era... que no els hi deixaven anar, ¿vale? Per tradició, perquè això era rebajar-se, i sí. parlaven dels problemes que tenien, no? I a veure, un dels problemes que tenen les colles també grans, bueno, com la de Valls, la Vella, sí. la Jove, Vilafranca, perquè estaven allà, és a dir, cadascuna amb una punta asseguda, és a dir, són persones, sí. ¿vale? És a dir, una competitivitat, és a dir, miraven a la resta de la colla com dient, vosaltres no sabeu el que són els problemes, vosaltres, és a dir, a mi m'han arribat a dir... que nosaltres no som castellers, que fem castells. I a lo millor nosaltres el que gaudim ara i el que sentim, ells ni ho saben. Només ho saben els del tronc i sí, quatre sí. més, perquè el resto és tot un número. Sí. I amb aquestes noies veies una competitivitat, i el problema que tenien era que pensava, és a dir, el senyor de tota la vida del castell de Vilafranca, que va ser el que va posar o va donar o a l'avi de tota la vida, ha de pujar el seu net. I en canvi ve un nen de fora que acaba de començar a fer castells i no té prioritat d'entrada.
1: Sí, sí.
0: I coses així que dius, ¿sabéis qué? No quieres hacer castells de 6, no los hagas, chata. Tú te lo pierdes, ¿sabes? És a dir, si tu estimes els castells, valoraràs l'esforç de fer un castell de 6, de 6, de 7, una torre i el que calgui.
3: Bendit, Olga, bendit.
1: Sí. Ara una pregunta que és típica del nostre programa, que és una persona de fora, no coneix el món dels castells, estem a l'altre dia, la dia de primavera, alguna persona que sigui públic, tu què li diries per enganxar aquesta persona que vingui a fer castells aquí al Foix?
0: Bueno, és que sempre ho faig, eh?
3: Anava d'això, eh? Tu ho has fet moltes vegades, eh? Tu i jo som una mica igual en això, eh?
0: Sí, l'Eduard m'ajudes al meu equip. És a dir, comencen a mirar...
2: L'Eduard és la primera persona de colla que la meva mare va conèixer.
0: Ah, sí.
2: Perquè va intentar que entrés.
0: Sí, sí. Però no, els hi dius, oi, què tal, no sé què, dic, hòstia, mira, els castells, no només és els que pugen, els necessita tots, i li vens així una mica la mot, com, perquè la gent, no, és que no, ostres, no, que a mi los riñones i tal, dic, no, no, si és que no cal pujar, se necessita a tot, a l'avi de la Vinyet, em va dir, fins quina edat es pot apuntar? diu, és que pot agafar, posar-se avui la faixa i ens pot ajudar de cordó.

0: per seguretat, sí, per, sí, per tapar, és a dir, necessitem tots, i llavors és el que intento explicar. I llavors quan m'apropo que algú veig interessat i veig que em començarà a fer preguntes, sí, me'n vaig a buscar l'Eduard. Eduard, Eduard, jo ve pa este, pregunta-li. I l'Eduard explica. Em va passar amb el Magí, amb son pare. El Magí venia a acompanyar son pare.
1: Sí, sí.
2: El Magí va dir la setmana passada que va arribar un assaig i tu li vas donar una faixa.
0: Sí, li va dir, tu com que haces mirando aquí? Pues venga, ponte la faja. I deia, no, no, no, no. I mira l'hora.
3: Sí, sí.
0: I amb el Magí...
2: Tronque, tio, el Magí.
0: No, però tenim un problema amb això, eh? Mm. Perquè ve molta gent, mira, pregunta, i ningú els atén.
3: Sí, sí.
0: O s'apropen al local. Això em va passar amb l'Eduard, amb la Renata, amb l'Adol, us ho poden dir. D'arribar hi havia comitè de benvinguda, però bueno, per dir hola, què tal, me llamo Pepito, i,
3: sí, sí,
0: i és a dir, hi ha molta gent que els assajos no fan castells, que podien fer aquestes coses, i tu els hi veus i dius hola, què tal, queréis provar, és a dir, no costa res, bueno, perquè nosaltres som així, no, sí, Jordi, sí, però nosaltres hem d'estar per la feina, i això és algo que s'ha de treballar.
3: Sí. Jo també, que has dit de Vinyet, que va preguntar fins a quina edat, jo reciclaré una frase que va dir el Nil. Sempre ho fem, reciclem frases que diu el Nil.
4: Sobretot les del Nil.
3: Sí, sobretot les del Nil.
2: Nil poeta.
3: Fer castells és com un Lego. Dels 4 al 99.
0: Ole, ole, lo caracole. Bueno, chatos.
3: Sí, una hora també se't sembla bé per acabar la teva part d'entrevista. Farem el que... Ja està, et queda un minutet, només.
0: Molt bé.
3: És fer...
0: No, jo puc quedar-me aquí tota la nit xerrant, eh?
3: Bueno, per nosaltres també és.
0: A veure, digue'm.
3: No, això, farem una... Fem, sempre els nostres convidats fem un el concurs, vale? Que és una bateria de preguntes.
0: Ai, vale? Mi madre.
3: Són preguntes fàcils que
2: un
3: tu...
2: Un concurs, Olga, eh?
0: Ja veuràs, KH7, Fairy...
3: No, és una mica bateria de preguntes de coses de castells, que són fàcils. No has de conèixer molt per poder respondre les preguntes.
0: Sí, però
4: i algunes, si veus que no t'enredis.
3: Passo.
4: El primer que penses.
3: Sí.
0: No, ja veuràs tu.
3: Si et sembla, bueno, posem el cronòmetre.
0: Vinga, va.
3: En 3, 2, 1, ja. Quants anys portes fent castells?
0: Els 6 anys de colla que portem.
3: Posició actual?
0: Crosa.
3: Colla castellera preferida que no sigui la teva?
0: Bordegassos de Vilanova.
3: Plaça que t'agradaria actuar?
0: La plaça de les Neus.
3: Diada preferida?
0: La meva.
3: Castells que t'agradaria fer i no has fet?
0: Oh, tot el que sigui pelante. No, ara m'agradaria molt, molt, molt fer el Pilar de 5.
3: Posició que mai faries?
0: De cotxadora.
3: Les teves 3 colles preferides?
0: A la nostra, els Bordegassos, i li tinc gran estima a Viladecans. Si és per cor, diria el Prat, tal, però per la trajectòria...
3: Colla Vella o Colla Joves de Baix?
0: La Jove, sempre.
3: Castell que recordes haver carregat? Primer castell.
0: Bueno, el primer que vam carregar va ser el Pilar, però jo vaig estar de segona amb l'Àngel i la Dolors al nostre primer castell de 5.
3: Molt bé.
0: Con camisa blanca, eh?
3: Sí, sí, al principi. Totes les colles castelles comencem amb camisa blanca. Pues has respost un total de 10 preguntes.
0: Molt bé. A veure, dar-me mà. Bueno. Ara
3: doncs... moltes gràcies, Olga, per haver vingut a... haver tingut un moment del nostre temps per poder parlar amb tu. Ara seguim amb la segona part del programa, que és parlar de la diada que hem tingut aquest cap de setmana.
0: Molt bé.
3: Moltes gràcies per haver vingut.
0: M'ho he passat molt bé, moltíssimes gràcies, i us convido a tots. No és que sois unos cabroncetes.
2: És que no ho hem dit avui. Ara ja no és dimarts i divendres, clar. Ara ja hem eliminat dimarts perquè començarem els assajos del càmping, que ja ho podem explicar després, si no. Què han de fer divendres la gent a partir de les 8:30? On han d'anar?
3: La gent que escolta aquest programa o la gent de Cubelles que ha de fer els divendres a la tarda?
0: Pues vindre a Castells, companys.
3: A quina hora i a on?
0: A veure, aquí tinc canalla que veia 8:45 a la plaça, a la sala sociocultural, a l'antiu, o com molta gent el coneix, com el gimnàs del Charlie, i la gent més adulta a partir de 8:45.
3: Doncs moltes gràcies per
0: haver vingut. I a partir d'ara ja et pots portar el bocata, es fan bingos and the wailers.
3: Doncs moltes gràcies per haver vingut, Olga.
5: This one is for the people here.
4: Bueno, gent, jo, com vam estar dient l'últim capítol, no estava aquest cap de setmana per aquí, per Cubelles. Vaig estar després, però a la hora de la diada, no. Vull saber. Oh, sí, digueu-me una miqueta, què va passar?
3: Va venir directament a la festa, com els castells, de veritat. Bueno, si voleu començar vosaltres una mica el que vam fer i els castells que vam veure a la plaça de la vila, d'aquí de Cubelles.
1: Jo diré que la torre no se'ns va moure gens. Ah, bueno, no, que aquesta no va ser.
3: Per la gent que no sàpiga, no van fer torre.
4: Una torre havia.
3: Sí, una torre havia, clar, d'un castell.
2: Mare meva.
1: Bueno, vale.
3: Bueno, comencem al principi.
2: El titular, molt bona diada. Sí. Molt bona diada, amb molt bones sensacions. Els tres castells bastant ben fets. Sortim com a diferència... Per canviar una mica el que portem fent tota la temporada,
3: sí, canviem la rutina i sortim de
2: 3 de 7, un altre cinquè consecutiu. Jo no sé si seguirem fent-lo i farem a totes les places. Jo espero que sí. Seria
3: la idea, però seria molt més complicat.
4: A nivell pinya és el més factible,
3: sí.
2: I aleshores, a segona ronda, a mi em sorprèn molt el divendres assaig quan m'ho comuniquen. 5 de 6 a segona ronda, sí. Recordem que l'any passat vam fer un i el vam estrenar a l'agost, o sigui,
3: aquesta temporada portem dos
2: i
3: dos a casa.
2: I estem a 7 de juny, sí.
3: Sí.
2: O sigui, i a la tercera ronda fem el 4-6 i...
3: Bueno, i després vam sortir amb un pilar de 4 i vam tancar amb dos. I és una bona diada, és una diada de casa per...
2: Sí.
3: També va ser una bona idea perquè vam estrenar amb molta gent a tronc i bastant, bueno, 3-4 persones també a posicions diferents de pinya, o sigui, és una bona idea per venir a casa, per tenir gent tenir bastanta gent a casa i per anar rotant a la gent que teníem.
2: Que potser volíem més? Sí, bueno, el nou que ho portaria moltes setmanes, que aquesta màgia vol que arribi.
4: Sí. S'està fent esperar, perquè no som gent bàsica, som gent de l'èpica, no? Pues ja arribarà l'èpica.
2: Sí, ja arribarà. Sí.
3: Després també, si us sembla, parlem una mica de les altres castells que es van veure a plaça. Vam tenir a Castell de Sant Feliu,
2: que vam fer 2 de 6, i els dos bàsics de 6, 3 i 4 de 6.
3: I després Castells de Viladecans, que
2: van sortir del 4-7, un 4-7 que els hi va acabar carregant, que van acabar carregant perquè es va despenjar el pom
3: de dalt. Va ser un castell realment de tronc, sí que es movia, tenia petites complicacions d'encaixos, però quan va caure el pom es va quedar... El tronc es va quedar a lloc.
2: A segona ronda van fer el 3, un 3. Mm. Bueno, han fet també, porten bastants, sí, també. No sé si més que nosaltres o igual, més o menys. I van acabar amb el 2 de 6, que feia molt de temps que no el feien. Bueno,
3: sí,
2: des de la temporada passada.
3: I va ser el primer, si no m'equivoco, primer cop a la història que han fet clàssica de 7.
2: Potser, sí.
3: Si no m'equivoco. Però ja, companys amics que tinc de Viladecans ja m'ho saben ara, no.
2: No descarregada sencera.
3: Clar, però és clàssica de 7.
2: I van acabar amb el pilar 5.
3: Sí, pilar de 5. També van haver de fer canvis perquè el 4 se'ls va lesionar l'enxaneta del pilar de 5 i van poder fer-lo igual. Jo crec que és un castell que tenen bastant bé, que han fet, és el segon cop que fan aquesta temporada el pilar de 5 i que poden rotar gent. És una ensenyeta que ja havia fet diferents cops a plaça l'any passat, però aquesta temporada era primer, i que no me recordo si no l'havien assajat molt o sí, però bueno, van poder acabar amb aquesta cigareta, que era el primer de 5. Després també van obrir amb dos pilars de 4, van tancar amb dos pilars de 4, i Sant Feliu van fer un al principi i un al final de 4. Va ser un bon ambient a plaça, realment, sí. O sigui, no hi ha complicació per a d'aquesta carregada del 4-7 de Viladecans, que vam haver hagut d'aturar de dia de res. Van ser 10 minuts, no va arribar a passar més de 10 minuts, i la resta, bona gent, bona ajuda a pinyes, a dues
2: molt
3: colles.
2: Molt bona diada, jo crec. Sortim molt contents.
3: Sí, està molt guai.
2: La Olga ho ha dit abans, sí, el 3, sí. El nostre 3 de 7 és que no vam patir en cap moment.
4: Vull remarcar que porten dos convidats seguits dient el 3 de 6, o sigui, el 3 de 7 l'estem passejant com si fos sensació d'un 3 de 6.
3: Sí, sí.
4: I avui ho ha remarcat la Olga des del punt de les crosses, de que no va notar la sensació de que li costés.
3: Sí, sí. No és un castell que ha estat treballat assaig i que no hi ha més manera de portar-ho a places que d'aquesta manera. Sí que hi ha vegades que patim, però aquest va ser una mica travessada de l'enxaneta, però tampoc assagerat, és per posar-li un pero.
2: Vau patir a terços,
3: No, però és per posar-li un pero. perquè sí, vam notar, no és que vam patir, és que vam notar el moment de la traspassada.
4: Com diu patir en general per no dir ell, eh? Com li agrada?
3: No, realment va ser perquè és el primer cop que hem fet una prova a plaça, un cop a la nostra plaça, que era el segon, o sigui, hem fet en total tres cops, i era el primer cop que el giràvem. O sigui, no,
2: sí, el vam fer
3: la regla sempre anava mirant a l'Ajuntament, i aquest cop el vam girar perquè l'alçada de dosos era diferent. Però no... O sigui, l'alçada de dosos era de la mateixa alçada, llavors per compensar,
2: sí,
3: la baixada nostra...
2: Hi havia un canvi de dosos.
3: Però cap problema.
2: Que un altre 3 de 7 i amb una altra alineació diferent. Sí, sí. És que no hem fet caps dels 5 amb la mateixa alineació.
3: El segon i el tercer em sembla que sí, però...
2: No portava un canvi a segons, crec.
3: Sí, veritat, sí. I també aquest també portava canvi a segons, anaven rotant.
2: Sí, aquest anava
3: el que anava la plena o la buida, i el que anava la buida anava la plena, sí, de normal. O sigui, és un castell que... Això, portava amb facilitat i tampoc hi ha problema. I la màgia del 4-6, com diu el 4-7, que vol que vingui, pues ja vindrà.
4: Del 4, ja arribarà.
2: Del 4-7 i més coses, no?
3: Sí,
4: arribaran moltes més coses. Jo estic segur.
3: Tenim molta temporada. Aquesta temporada és molt llarga. És el que estàvem parlant ara fora d'assaig. Tenim dies fins al 20 i alguna de novembre, o sigui que...
2: Fora d'assaig?
3: O sigui, fora de gravació del programa, és el que dèiem. Tenim dies fins al 20 i pico de novembre, és a dir, és una dia molt llarga.
2: Però ha començat molt fort, ja també, tenim, sí, ja han arribat els tres primers games extras, si vols també ho comentem.
3: Sí, de la temporada de Castells.
4: No nostres.
3: No. De les colles...
2: Seria guai, eh?
3: Sí.
2: Que haguéssim carregat, que haguéssim intentat aquests tres castellers, perquè ojalà, són uns castells increïbles, eh?
3: Sí, us sembla això de la temporada de Castells, que també serà una temporada llarga, any de concurs, i es veu que les colles ho estan volent reflectir, que... Vam començar els tres van vindre a la mateixa diada, que va ser el dia de colles campiones del Vendrell. Amb aquest any la diferència és que no estava la colla jove, Xiquets de Valls, perquè els va coincidir amb una actuació al camp de la Selva, amb la jove de Tarragona. I també aquestes tres colles, sense comptar, bueno, també va tindre estrenar nens del Vendrell, però bueno, no va ser gama extra, però parlarem d'això. Va començar el primer game extra de temporada, va ser el 5 de 9 en folre, recarregat per la colla Joves de Baix. La colla Vella, perdó, em mataran molt. Però...
2: És que els de la Vella s'enfadaran i els de la Jove s'enfadaran perquè els has confós amb la Vella.
3: Mira, jo soc molt de la Vella i tinc amics allà, o sigui que em mataran. Les hostes m'arribaran. Va ser el mateix que...
1: Una colla.
2: Una només?
3: Va ser una mica amb la sortida de l'enxaneta de la torre, que va forçar molt la torre i va caure un castell mogut, però que la primera temporada és un castell que la temporada passada van passejar insultantment per les places, o sigui que aquesta temporada
2: jo crec que no els hi preocupa en accés.
3: Seguidament, a la, no sé si va ser la mateixa ronda o la tercera,
2: A segona
3: ronda també, Castellers de Vilafranca van fer el 4-9 amb folre i agulla, el més matanier de la història dels castells. I per acabar la diada van fer el Pilar de 8 amb folre i manilles, també el Castellers de Vilafranca també.
2: Tant la Vella com les Joves acompanyant-los dels dos bàsics de 9, el 3 i el 4-9.
3: Sí. Això, una mica una diada força a nivell de les colles campiones, que estaran totes en el concurs. Encara nens de Vendrell encara no ha entrat, però jo crec que els hi queda poc per poder entrar diumenge.
2: Ara mateix està dissabte.
3: Que l'estrena una mica dels nens de Vendrell va ser la Torre de Set de Carregada. Una Torre de Set que no, la veritat no l'he pogut veure, no la vaig poder veure, però bueno,
2: sí,
3: va ser...
2: No estava lleig en cap moment, però es notava un tremolí i uns nervis, perquè fa molt de temps que no fan el 2 de 7.
3: Sí.
2: I es notaven molts nervis, jo crec, i a la sortida del pom, crec que era sortida cotxadora, va acabar trencant-se.
3: Perfecte.
2: Perquè és molt fràgil.
3: I així també per acabar una mica les estrenes, la colla jove Xiquets de Valls va fer la colla jove Xiquets de Tarragona va fer el 4-9 en folre, la colla jove Xiquets de Valls va fer el 3-9 en folre i Pilar de 7 en folre, i... També així amb castells de gama de nou, que Processos de Mataró va carregar el 3 de 9 en folre.
4: Molt bé, Pol, acabes d'aconseguir que a baix aquest programa no s'escolti mai.
3: Que no, va, que no.
4: En tres intervencions has aconseguit que no s'escoltin.
3: No, no t'recopis.
2: Que Processos de Mataró, que feia el seu aniversari, i va aconseguir quedar-se amb aquest objectiu del castell de nou, però a mitges. I era un... Jo crec que per Processos era un gran pas. Jo que soc molt fan de Processos i m'agrada molt. I crec que era un gran pas aconseguir aquestes alçades al castell de nou, I quina llàstima, perquè els va quedar mitges i no van poder acabar la diada amb el que els hagués agradat.
3: Doncs així una mica les estrenes que van tindre. Estava mirant una mica les estrenes d'altres colles, així per destacar podíem també dir Castellers de Cornellà, 5 de 7, 7 de 7, estrenes la mateixa diada, i gama així una mica més de la nostra gama, Xiquets de Cambrils, 4 de 7, i Castellers de Santpedors, 4 de 7 i 5 de 6.
2: Molt bé, no?
3: Sí, és el que diem, una colla, una temporada llarga, on les colles estan demostrant que és una temporada llarga i que estem tornant una mica al nivell que hi havia pre-Covid i que ara ja no es nota. Ja no es nota aquests nervis de deixar d'assajar durant tants anys i que les colles ho estan demostrant que és any de concurs i que volen fer coses grans totes les colles, les grans com les que van al concurs, com les que no. I poc més a dir. L'únic per recordar que aquest cap de setmana nosaltres no tenim actuació.
2: Però les altres colles del costat, les colles sí. Veïnes, tant les Joves Sitges com Bordegassos, tenen grans diades i en les que ja han anunciat grans objectius,
3: sí, sí.
2: Les Joves Sitges han anunciat 4 a 8.
3: I Bordegassos crec que també.
2: Han anunciat 4 a 8?
3: Sí, bueno. Volen fer que els dos bases de 8 més la torre de 7. O sigui que...
2: Sí, jo també tenia entès que, però per fons...
3: Sí, sí.
2: No, bueno, oficials.
3: L'actuació de la Graia, que és una actuació molt important per ells.
2: Que anaven amb la clàssica.
3: Sí, sí.
2: I anirà també Castelldefels, que hauríem d'estar atents a veure què.
3: Sí, a veure què poden fer.
4: Que el cap de setmana vindrà màgia. Jo crec, no, no, ara farà conya, sí. Jo crec que a Bordegassos a la Rayada farà màgia.
2: I jo crec que les Joves Sitges a també. Tarragona pot fer molt bona diada. Van fer el pas l'any passat a Tarragona i jo crec que pot tornar-ho a fer.
3: Doncs fins aquí una mica l'actualitat també de les altres colles, de la nostra i de les colles d'aquí de la comarca. Moltes gràcies per escoltar el cinquè programa de Piles al Vent i fins la propera setmana, que esperem que també escolteu el nostre programa. Moltes gràcies. Fins la propera.
5: Bueno, és que està molt bé! Que m'ha dicho, porfa, este no me lo pongas. ¡Ay!

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta més variable, molt diferent al d'ahir, amb molts núvols baixos fins a mig matí i després també considerables al final del dia amb un cel tapat a la nit. Fins i tot no descartaríem que entrada a la nit es pogués escapar alguna gota, però seria molt poca cosa si és que ho arriba a fer. Amb més sol, això sí, al centre del dia, amb una temperatura que ha tornat a pujar molt de nit, hem tornat a tenir una altra nit tropical per sobre dels 20 graus de mínima, mentre que la màxima avui doncs serà semblant a l'ahir, una miqueta més baixa, al voltant dels 25, això sí, amb una humitat més alta i ambient més xafogós. Vents en conjunt febles, amb domini del xaloc, sobretot al centre del dia, i fent que la mar estigui arrissada amb marejol a la tarda. Demà esperem un temps variable, amb més núvols que clarianes al matí, amb alguna ullada de sol però poques. Sí que a partir de migdia ja tindrem més estones de sol, el cel s'anirà aclarint amb algun núvol baix a la tarda i amb una temperatura que aquesta nit es tornarà a ser alta, entre 20 i 21 graus de mínima, i demà estarà entre els 24 i 25, però amb un ambient xafogós i amb humitat alta. Ben feble, la mestral fins a mig matí i marinades de migjorn o de xaloc a la tarda, amb algun cop moderat al migdia, fent que la mar estigui moguda amb marejol considerable al final del dia.
0: Ràdio Cubelles, notícies. La policia local i els Mossos d'Esquadra continuen investigant la identitat de la dona apareguda morta a la platja llarga de Cubelles aquest dissabte. Hauria entrat a l'aigua vestida i no hauria deixat cap bossa amb documents o amb objectes personals en lloc, i això està complicant saber-ne l'edat exacta i també la seva procedència i identitat. Tot va començar aquest dissabte a les 11 del matí quan la policia local va rebre l'avís d'un veí que havia vist una dona que havia entrat al mar en el límit entre la platja llarga i la desembocadura del Foix i que ja no n'havia sortit. Els agents municipals, amb el suport d'uns surfistes, van aconseguir localitzar el cos flotant a l'aigua i de seguida van avisar la unitat marítima dels Mossos d'Esquadra, que van confirmar la mort de la persona i la van poder transportar fins a la platja. Allà es van esperar l'arribada de la comitiva judicial i el metge forense, que van acabar fent l'aixecament oficial del cadàver cap a quarts de dues del migdia i sense saber-ne la identitat. Tant els Mossos d'Esquadra, que han obert una investigació, com la policia local, no han pogut corroborar fins ara la identitat de la víctima, que continua sent una incògnita. Era una dona gran, sembla ser, sense una edat determinada. No s'ha trobat cap bossa ni cap objecte personal que pogués ajudar en la identificació i tampoc han rebut cap dels cossos policials un avís de desaparició o tampoc consta cap persona que estigui absent de les residències de gent gran del municipi o d'altres centres de salut de l'entorn. D'altra banda, recordem que el servei de socorrisme està previst que comenci a les platges de Cubelles a partir del 15 de juny. Ja ha estat desconvocada la vaga del servei de recollida de residus de la Mancomunitat, que afectava Cubelles i 17 municipis més. El servei es preveu que torni a la normalitat ja en les pròximes hores, pendent de l'execució operativa de l'acord assolit entre el comitè i l'empresa Fomento de Construcciones y Contratas Medio Ambiente. Fons del conflicte han confirmat en diversos mitjans de comunicació que l'acord permet desactivar l'aturada que havia motivat decretar serveis mínims a la Generalitat en previsió de l'inici de la vaga. Recordem que hi ha hagut finalment una sola jornada de vaga aquest dilluns 8 de juny i que des d'aquest mateix dilluns al vespre ja hi ha hagut un acord. De fet, al matí la Mancomunitat Penedès-Garraf ja havia informat els mitjans de comunicació i també Ràdio Cubelles que confiaven que arribaria un acord ja en la primera jornada de vaga que s'havia convocat finalment. realment ha estat així, i per tant la vaga ha quedat completament desconvocada des d'aquest dilluns al vespre i el servei de recollida de residus torna en el seu funcionament normal. Ja han començat les proves d'accés a la universitat aquest any amb una novetat principal, que són uns detectors de dispositius mòbils en els llocs on es faran els exàmens. Els 32 alumnes de l'Institut Cubelles que es presenten a les proves aquest any faran els exàmens al campus de l'UPC de Vilanova i la Geltrú, com és habitual. Aquest dimarts han començat les proves. Hi ha 35 matèries en total i dues fases, una d'obligatòria amb 5 exàmens i una d'admissió, que és voluntària i serveix per a pujar nota. El primer examen és el de llengua castellana i literatura i el primer dia, aquest dimarts, també es fan les proves de llengua estrangera i una de les optatives. Aquest dimecres serà el torn d'història o d'història de la filosofia i dos exàmens més de modalitat i dijous quedarà l'assignatura obligatòria de llengua catalana i literatura i encara dues proves més de matèries optatives. De l'Institut Cubelles en total aquest any s'hi presenten 32 alumnes de segon de batxillerat de les dues modalitats que es poden cursar, el de Ciències i Tecnologia o el d'Humanitats i Ciències Socials. Una de les novetats en les proves d'accés a la universitat aquest any és una prova pilot per detectar aparells digitals de comunicació com mòbils, rellotges intel·ligents, bolígrafs digitals o auriculars i evitar ajudes il·legítimes als estudiants. Sobre els detectors, totes les seus dels tribunals en disposaran i els controls es faran de manera aleatòria. Tots els aparells electrònics que portin els alumnes han d'estar apagats i guardats dins de bosses i motxilles. Si es detecta el seu ús, l'alumne serà expulsat de l'examen i tindrà un zero a la prova. A més, se li podran imposar altres sancions per part de la comissió organitzadora que li pot anul·lar tots els exàmens. Per evitar suspicàcies, el Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat ha recomanat als alumnes portar rellotges analògics i intentaran que totes les aules hi hagi rellotges grans per saber l'hora i el temps que porten. La data de publicació dels resultats de les proves d'accés a la universitat serà el 23 de juny mitjançant el portal d'accés a la universitat.
3: L'artista Anna Montfort inaugurarà dimecres 10 de juny a 6:45 de la tarda a la Biblioteca de Cubelles la seva nova exposició titulada Mont Blau Fort, una proposta artística marcada pels grans formats, el protagonisme del color blau i la recerca d'espais interiors i imaginaris. La mostra, que es podrà visitar del 9 al 30 de juny, representa un canvi respecte a les anteriors etapes creatives de l'artista. Montfort deixa enrere els treballs més delicats sobre seda i s'endinsa ara en l'acrílic i en composicions de gran dimensió, amb obres que arriben al 1,40 m o fins i tot al 1 m². Segons explica la mateixa artista, l'objectiu és que l'espectador no només observi les pintures, sinó que entri emocionalment a l'obra.
4: El blau és un color que m'encanta, sempre m'ha agradat, és un color que em sembla que a quasi tothom li encanta o és molt, molt bonic i té un gran encant perquè representa el blau, la calma, el mar, el cel, el silenci de l'interior. Tenia clar que volia treballar amb el color blau i vaig començar a fer quadres amb blaus. I mentre pintava amb colors blaus, alguns moments, quan estava dintre la pintura, el mateix quadre em demanava altres colors. Llavors hi ha el blanc, el rosa, el groc, que dona molta llum, i vaig combinant.
3: Mont Blau Fort neix també d'un joc amb el cognom de l'artista, integrant la idea de força i identitat dins el mateix títol de la mostra. Entre les obres exposades hi ha peces amb noms com Geometria del Somni, Món Paral·lel, Origen Blau, Realitat Imaginada o Ciutat Silenciosa. L'exposició es podrà visitar durant tot el mes de juny en horari de biblioteca. Cal recordar també que la mateixa artista, Anna Montfort, comparteix la seva obra a través del seu perfil d'Instagram, @annamontfortarte.
0: El govern local convocarà un ple extraordinari per l'aprovació definitiva del pressupost 2026. La sessió se celebrarà molt probablement el dimecres 17 de juny a les 9 del matí i es podrà seguir en directe, com sempre, a Ràdio Cubelles. Unitat Cubellenca, el PSC i Cubelles en Comú volen aprovar definitivament el pressupost del 2026 el pròxim dimecres 17 de juny. Per aquest motiu, després d'esgotar els terminis d'exposició pública i delegacions, convocaran un ple extraordinari amb aquest únic punt en l'ordre del dia. Prèviament, aquest dijous es reunirà la Comissió Informativa Extraordinària corresponent amb tots els grups municipals. El govern local informarà, tant en la comissió com en el ple, de si s'han estimat o desestimat les al·legacions rebudes i portarà a votació l'aprovació definitiva que ha de permetre que el pressupost 2026 sigui efectiu. Segons la proposta aprovada inicialment en un ple municipal el 21 d'abril passat, el pressupost del 2026 s'eleva fins als 27 milions d'euros i seria el més alt que ha tingut mai l'Ajuntament de Cubelles, superant l'anterior, el del 2024, que era de 25 milions d'euros. L'executiu local va assegurar en aquell ple de l'abril que aquest és un pressupost centrat en els serveis a les persones i en la millora de l'espai públic. Així es va expressar l'alcaldessa Rosa Fonoll l'abril passat.
5: El pressupost 2026 és un pressupost de consolidació, però també de progrés, un pressupost que prioritza allò que és essencial: l'espai públic, les persones, la sostenibilitat i l'activitat econòmica del nostre poble. Un pressupost pensat per continuar fent de Cubelles un poble més accessible, més cuidat i amb més qualitat de vida per tothom.
0: Un dels aspectes més qüestionats pels partits de l'oposició en aquest pressupost del 2026 és l'aposta del govern municipal per uns ingressos provinents del desenvolupament urbanístic de la plataforma logística a l'antiga central tèrmica. Alexandra Corbillo, regidora d'Hisenda, ha defensat recentment en declaracions a Ràdio Cubelles que els tràmits continuen avançant i que la inversió a la zona de l'antiga tèrmica serà una realitat aviat.
6: El fet que els ingressos de l'ICIO de la plataforma entrin... La veritat que no ho dubtem, perquè l'expedient estan avançant favorablement tot, vull dir, no hi ha dubte que aquest ingrés entrarà, ni a nivell de, per això també està contemplat, és contemplat, avalat per la nostra interventora. No vol dir que no caiguin, a veure, avalat per la nostra interventora, el que vull dir és que es contempla, l'expedient està avançant. Bueno, perquè això no sigui una realitat, bueno, potser que no sé que quina catàstrofe mundial ha de passar.
0: La Comissió Informativa i el ple extraordinaris relacionats amb l'aprovació definitiva del pressupost se celebraran després d'una junta de portaveus prevista per aquest dimecres 10 de juny, en què els partits de l'oposició volen demanar informació sobre dues qüestions relacionades amb el Ministeri d'Hisenda que els preocupen. D'una banda, l'oposició vol saber els motius pels quals es van retenir les transferències de l'Estat cap a l'Ajuntament els mesos de desembre, gener, febrer i març. I de l'altra banda, també volen saber els partits de l'oposició si l'Ajuntament s'adherirà al mecanisme de pagament a proveïdors que ha proposat el Ministeri d'Hisenda per resoldre la morositat elevada del consistori, que va superar els 90 dies de mitjana l'últim trimestre de l'any passat i que encara ha continuat, segons les últimes dades, en 88 dies de mitjana de pagament mitjà de proveïdors en el primer trimestre del 2026. Els castellers del Foix han afegit un altre 3 de 7 als resultats d'aquesta temporada. La colla ho ha aconseguit en la Diada de la Primavera que han organitzat aquest dissabte i que ha comptat també amb la participació dels castellers de Sant Feliu i els castellers de Viladecans. La Diada de la Primavera dels castellers del Foix ha tornat a omplir de castells la plaça de la Vila de Cubelles aquest dissabte a la tarda. La colla cubellenca, com dèiem, ha descarregat un altre 3 de 7, que ja és el 5è aquest 2026, i també ha fet un 5 de 6 i un 4 de 6, a part d'uns quants pilars de 4. Més enllà dels resultats, els castellers del Foix consideren que la jornada els ha deixat bones sensacions per la colla, especialment per les estrenes de baixos nous i també d'una enxaneta nova. I han afegit també en un comunicat que tot plegat els permet continuar ampliant l'estructura i seguir avançant en el creixement tècnic del projecte. En la Diada de la Primavera de Cubelles també han actuat aquí a la plaça de la Vila els castellers de Viladecans, que han carregat un 4 de 7 i han descarregat el 3 de 7 i la torre de 6, i els castellers de Sant Feliu, que han assolit la torre de 6, el 3 de 6 i el 4 de 6. Després d'aquest cap de setmana, els castellers del Foix gaudiran d'una setmana de descans abans d'afrontar la propera cita del calendari, que serà la Diada de la Camisa Grana dels Torraires de Montblanc. Serà d'aquí dues setmanes a la capital de la Conca de Barberà.
7: Cubelles va tancar aquest cap de setmana la temporada dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya amb una gran festa de l'esport. La trobada va reunir centenars de joves esportistes de la comarca en una jornada festiva que va posar en valor l'esport com a eina educativa. Prop de 3.000 persones van passar aquest cap de setmana per al poliesportiu municipal amb motiu d'aquesta jornada cloenda dels esports d'equips dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya al Garraf. Una jornada que ja fa anys que es celebra a les instal·lacions esportives cubellenques. La cita va reunir, com dèiem, centenars d'infants i joves de la comarca. Lluny de competir per un títol, van compartir una jornada centrada en la convivència, la participació i els valors que promou l'esport escolar. Durant tot el matí es van disputar partits de futbol, futbol sala, bàsquet, voleibol, mentre les famílies van poder gaudir d'activitats lúdiques i espais d'animació. L'acte va servir per posar punt i final a una nova temporada dels Jocs Esportius Escolars, un programa que fomenta la pràctica esportiva entre els més joves des d'una vessant educativa i participativa. Un dels moments més especials de la jornada va ser el lliurament de medalles als equips participants, un reconeixement a la constància i implicació demostrades al llarg de tot el curs. L'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, va destacar l'ambient viscut durant tota la trobada i el paper de l'esport en la formació dels infants i joves. Fonoll va remarcar que iniciatives com aquesta contribueixen a transmetre valors com el respecte, el treball en equip, la convivència i l'esforç personal. L'alcaldessa va voler reconèixer també la feina del Consell Esportiu del Garraf, entitat responsable de l'organització dels Jocs Esportius Escolars a la comarca i peça clau per fer possible una jornada que va omplir d'activitats les instal·lacions esportives municipals. Per la seva banda, el regidor d'Esports, David Ques, també va posar en valor la capacitat dels Jocs Esportius Escolars per crear espais de relació i aprenentatge entre els participants més enllà dels resultats esportius. Amb aquesta jornada, Cubelles ha esdevingut novament punt de referència de l'esport escolar al Garraf en una trobada que ha convertit l'activitat física, la convivència i la participació en els principals protagonistes. Amb aquesta jornada, doncs, es va donar punt i final a la temporada esportiva escolar a unes setmanes de la final de les classes. D'aquesta manera, doncs, ja comencen a escalfar els motors per als casals d'estiu.
0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
8: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Tot just fa unes setmanetes que s'ha acabat la competició per al Club de Futbol Cubelles i als despatxos ja hi ha forces moviments. El primer ha estat aquesta passada setmana on doncs, el club feia oficial el nou entrenador per la propera temporada. Es tracta de Josu Imanol, el qui tenim a través del fil telefònic. Josu, bon dia.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: Bé, la setmana passada, com dèiem, el club feia oficial el teu fitxatge per doncs, fer-te càrrec d'aquest primer equip del Club de Futbol Cubelles, una mica doncs, que ens expliquis bé, com has viscut aquesta setmana i doncs, arribar doncs, al primer equip del Club de Futbol Cubelles.
1: Bueno, pues al final sí que és cert bueno, que em va trucar el president i que em va explicar una mica quin era el camí que volia prendre el Cubelles i bueno, m'ha convençut per pujar-me al projecte del club. Llavors, a partir d'aquí, doncs, bueno, doncs amb molta responsabilitat, a intentar fer les coses el més seriosament possible i bueno, i des d'allà pues treballant en confeccionar el planter i preparar coses de cara a l'agost.
0: Ara parlem una mica del futur i del que vindrà o del que ve a partir d'ara, però anem a conèixer-te una mica millor. Ets de Bilbao, tot i que m'explicaves fa una estoneta que vius fa anys aquí a la comarca, has entrenat també aquí, has jugat fins i tot en el futbol territorial de per aquí. Explica'ns una mica qui és Josu Imanol i una mica doncs, per on has passat.
1: Bueno, sí que és cert que jo porto entrenant des dels 17 anys, tinc 44, vaig començar a la Blanca Subur, fent el futbol 7, fent el futbol 11, després sí que és cert que vaig tirar cap al futbol amateur bastant ràpid i vaig tenir un parell d'anys d'experiència en el futbol femení al Suburense, després vaig agafar el primer equip del Suburense masculí, que vam tenir l'encert d'ascendir des de tercera catalana fins a primera i vam guanyar la Copa Catalunya amateur. I d'aquí ja vaig sortir, si no m'equivoco, bueno, vaig estar a l'escola del Barça uns quants anys i ja vaig fitxar pel Gavà, a tercera divisió. A partir d'aquí, un anyet al Nàstic de Tarragona juvenil i després de tornar a la Blanca. L'última experiència que he tingut ha sigut amb el juvenil de la Blanca i res, una mica en resum, és aquest, parlant ràpid en un minut.
0: Després, sí, sí.
1: He tingut altres experiències a nivell professional, a nivell de futbol, perquè sempre he estat lligat al futbol d'una o una altra manera. Però, bueno, no ben bé d'entrenador principal, diguéssim.
0: De fet, aquesta experiència que dius tu t'ha portat per mig món.
1: Sí, sí, la veritat és que he tingut la sort de bueno, en els clubs, bueno, sobretot en el Barça, en el club que estava, pues, allà no sé si sabeu que hi ha doncs, molts projectes internacionals a nivell de campus, de històries d'aquestes i bueno, coneixes gent, gent que et proposa altres experiències i bueno, sí que és cert que m'he anat movent per bastants llocs. Llavors, sí, és una experiència bastant xula a nivell vital.
0: Sobretot això, no? El que et fa és guanyar experiència, veure coses i aprendre.
1: Sí. Ja et dic jo, al final el que m'emporto d'aquests viatges és la, bueno, pues les diferents cultures a nivell esportiu que veus, les diferents tendències a nivell d'entrenaments o de com entendre una miqueta l'esport i bueno, i després, pues, òbviament, intentar empapar-te del que creus que és positiu i del que és negatiu, doncs aprendre, perquè també hi ha coses que òbviament no estàs d'acord o creus que no es fan d'aquella manera, però bueno, això et serveix com per fer un filtre després i bueno, prendre't l'esport no només amb un camí, sinó tenir pues, diverses perspectives.
0: Abans d'anar al futur, que jo sé que segurament és el que està esperant una mica l'audiència, és veure què és el que passa amb el Cubelles, deixa'm dir-te que així mirant ràpid potser Josu no s'ha creuat en el camí del Cubelles perquè no han coincidit en competicions, o, però sí que hi ha un personatge que sí que lliga al Cubelles, que és en aquest equip del Suburense que expliques que va guanyar la Copa Catalunya i que doncs, vau pujar de categoria. Hi havia un jugador que evidentment sí que formava part del Cubelles i després va ser també primer entrenador, que és el Capa, no? Un jugador que segurament coneixes prou bé.
1: Sí. Bueno, de fet, va estar amb nosaltres tot el camí, crec que des de tercera catalana,
0: sí.
1: fins a pujar a primera, després l'any de primera i la consecució de la Copa Catalunya. Jo crec que va estar... A veure, ara t'estic parlant de memòria, perquè estem parlant dels anys... Vam acabar el 2016, però jo diria que 4 anyets sí que se'ls va passar al cap amb nosaltres. Llavors, home, coneix una mica, clar. I a part, tinc relació personal, a part d'això, clar. Ara recentment coincidim a la Blanca perquè ell té el fill treballant, bueno, perdó, entrenant allà i ens anàvem veient, i anàvem tenint converses i tal. Sí. Bueno, tu has dit que no m'he creuat amb el Cubelles, home, jo unes quantes vegades sí que he jugat contra el Cubelles.
0: Contra, jugant, però sí, jugant com a jugador, vols dir?
1: I com a entrenador.
0: I com a entrenador també.
1: Sí. Ah, perquè tu penses que el Suburense comença des de tercera catalana.
0: Sí, és veritat.
1: Sí, en algun moment sí que ens hem creuat i òbviament el típic amistós de pretemporada sempre aquella, a Cubelles, llavors sí, òbviament m'he creuat, sí. No me'n recordo exactament amb qui, no sé si amb el Xavi Vilagut entrenador...
0: Podria ser,
1: Però sí. Vàries vegades he jugat jo a Cubelles i el Cubelles ha jugat a casa nostra, sí.
0: Bé, ara sí, anem cap a la banqueta del Josep Pons i Ventura. Arribes doncs, en una temporada que no és fàcil, no sé si t'havia passat alguna altra vegada d'arribar a la banqueta d'un equip doncs, que ha perdut la categoria i que ha tingut una temporada complicada i que per tant el que ve és reconstruir una mica, o no sé si aquesta és la visió.
1: Mira, jo exactament... Jo del passat és que no sóc ningú per parlar.

0: maca, però bueno, a nivell institucional era un moment molt, molt, molt, molt inestable. Dit això, de tot s'aprèn, com t'he dit, i jo el que vull és parlar del present i del futur. A mi si el Cubella es va perdre contra la Rapitenca, o va perdre el dia dels Sitges, o va perdre... Jo crec que això no serveix de res ara mateix. Ara mateix el que serveix és fer, com es diu en castellà, no? Borrón i cuenta nueva, que tothom es mateixi a nivell mental, que això és una categoria nova, això és un camí nou, això és una manera de veure el futbol diferent, i que comencem de fer-ho. I avui dia, a segona catalana, el grup que estem, tothom té 0 punts. Vull dir, no hi ha ningú que tingui més punts ni ningú que tingui menys. Llavors, a partir d'aquí, jo crec que s'ha de buscar la part positiva, i la part positiva és que els nanos que es quedin han competit a primera catalana, és una categoria interessant, tenen aquesta experiència i, suposo, hauran après de les errades que s'han comès. Llavors, a partir d'aquí, aprofitar aquestes errades per fer-les positives i que no tornin a succeir, i aquesta experiència, doncs donar-li, ja et dic, donar-li la volta i encarar el futur amb optimisme, res més.
1: Pel que fa a la plantilla, no sé si bé, si t'has trobat que hi hagin alguns jugadors que ja hagin decidit que no volen continuar al Cubelles, o al revés, o que el Cubelles hagi decidit que doncs no compta amb alguns jugadors, i a partir d'aquí doncs començar a buscar jugadors, entenc, no?
0: Sí, bueno, els jugadors òbviament s'han parlat amb diversos d'ells. Jo em trobo, quan arribo, que hi ha tres jugadors que són baixa, que ja s'han fet públics, i a partir d'aquí la resta de jugadors es van negociant, doncs, un a un les seves inquietuds, les seves perspectives de futur, etcètera, etcètera. Hi ha quatre que ja són oficials de renovacions, que ja també s'han fet oficials, i a partir d'aquí estem en converses amb diversos d'ells. Dit això, en paral·lel, òbviament, doncs clar, aquesta perspectiva de possibles incorporacions o possibles perfils que ens puguin quadrar en la manera que volem que es desenvolupi el nostre model de joc.
1: Pregunta obligada, i quin és aquest model de joc? És a dir, com li agrada jugar al Josu o des de la banqueta?
0: Mira, jo sempre dic el mateix. Jo, el que t'he dit al principi, la primera pregunta que m'has fet, a mi l'experiència em diu que no n'hi ha una manera de jugar a futbol, que al futbol hi ha moments per fer una mica de tot, hi ha moments per tenir la pilota, hi ha moments per defensar, hi ha moments per fer transicions, hi ha moments per parar el joc, hi ha moments per donar-li ritme. Llavors, dit tot això, nosaltres el que volem inculcar als nanos és que intentin interpretar en quin moment estan en cada instant dels partits o en cada context de la competició. No és el mateix jugar, doncs, a fora de casa un dia que vas guanyant 0-1 que jugar a casa i que vagis guanyant o que vagis perdent 0-1. És que no és el mateix context. Llavors, hem d'estar preparats pels diferents escenaris que ens podem trobar. A partir d'aquí, sí que és cert que tinc molt clar, doncs, que a mi no m'agraden els riscos en el meu camp. Una de les coses que tinc molt clares és que riscos innecessaris, la confiança la fan minvar en el jugador, i a mi m'agrada ser un entrenador que arriba moltes vegades a l'àrea contrària. Normalment els equips que jo he entrenat, doncs, bueno, sí que és cert que juguen amb jugadors per banda, que juguen amb un joc que arriba molta gent a l'àrea, que quan acaba el partit dius, bueno, hem guanyat, hem perdut, hem empatat, però, ostres, hem tirat tantes vegades a porteria, bueno, ho intentem. Dit això, tot són paraules. Vull dir, això no serveix de res si després no ho fem arribar al servei dels jugadors, i els jugadors creuen en això i ho intenten. M'entens? Perquè al final, a dia 1 de juny que estem, si tu parles amb totes les entrenadores de les categories, tothom et diu que el seu model serà el perfecte i tal, però bueno, després s'ha de plasmar dintre del camp, que és el que no és

0: fàcil de fer.
1: I després has de tenir les eines, no? És a dir, si t'agrada jugar amb jugador, t'agrada jugar a l'atac i això, però si no tens prous atacants, no?
0: Per suposat, clar. La primera tasca que s'ha de fer és intentar confeccionar la plantilla pues, que sigui més o menys de l'estil que t'he explicat.
1: I això com es fa, Josu? Perquè, clar, la gent que li agrada el futbol i en aquestes èpoques, doncs, evidentment, tothom llegeix la premsa esportiva i aquí es fitxen jugadors i no sé què, però en aquestes categories on doncs, no hi ha transaccions econòmiques, no. En el cas del Cubelles no hi ha pressupost per fer no. Doncs, aquestes operacions, com es busquen jugadors, com se'ls convenç perquè acceptin el repte?
0: Mira, jo crec que el més important a la categoria territorial és no enganyar la gent. Llavors, a partir d'aquí, jo m'estic trobant un club que, per lo que veig, és que és bastant transparent, o per no dir és transparent, i es diu el que és. Llavors, amb això juguem amb un avantatge, perquè al futbol territorial hi ha moltes promeses que després no es compleixen. Llavors, a partir d'aquí, nosaltres el que expliquem a les converses és el que podem oferir. I el que nosaltres podem oferir és pues, que intentarem que hi hagi un ambient correcte de treball, que s'ho passin bé els nanos entrenant, que és molt important, perquè no t'oblidis que són gent que no és professional, llavors a partir d'aquí ha de ser voluntari que vinguin a entrenar 3 dies més al partit, perquè si no, no té cap sentit obligar a ningú que tingui una continuïtat 10 mesos. És totalment inviable. Llavors, a partir d'aquí, no enganyar, vull dir això, que el treball serà seriós, que la gent esperem que vulgui venir a entrenar cada dia, això vol dir que s'ho passa bé, que disfruta, després, si competim ja és la llet, si guanyem ja és la llet, i a partir d'aquí tenim una miqueta, sí que és veritat, tenim una miqueta nocions del que busquem. Per tenir nocions del que busquem, home, hem de conèixer una mica la territorial, però Garraf, del Baix Penedès i de l'Alt Penedès, diria jo. Clar, més enllà és més complicat. No et dic que no sigui possible portar un jugador de fora d'aquest territori que t'he dit, però aquí ja es complica la cosa. Llavors, sobretot tenir el Garraf, el Baix Penedès i l'Alt Penedès una miqueta doncs, controlat del que es mou, del que hi ha, del que no n'hi ha, de jugadors que poden ser interessants per lo que t'he dit, per la nostra idea. I pues, a partir d'aquí tenir un criteri de selecció, de dir, bueno, pues, aquest jugador ens interessa per això, anem a trucar-lo, anem a veure quina és la seva intenció d'aquest any, ja et trobes jugadors que tenen molt clar que es volen quedar on estan, et trobes jugadors que estan amargats allà on estan, llavors et donen peu a xerrar, i després pues, tu els expliques tot això. Jo el que explico és, jo només parlo de nivell esportiu amb els jugadors, a nivell esportiu, a nivell humà, m'interessa molt la seva vida, vull dir, pues si són gent que estudia, si són gent que treballa, si són gent que això els agrada, que no els agrada, que ho fan obligats, que no ho fan obligats, bueno, per què? Perquè després tu has de conviure 4 dies a la setmana més, llavors no és el mateix tenir gent que no és la seva prioritat i que ho fa perquè sí, o gent que pues mira, aquest matí per exemple he tingut una xerrada amb un nano que et diu, ostres, jo és que estudio a Barcelona a la universitat, seré biòleg i a partir d'aquí enquadra molt el teu discurs, però clar, jo arribo cap a les 7:30 a casa, tu creus que em donarà temps? Dic, sí, no et preocupis, perquè ostres, a mi m'interessa un nano que tingui molt clar les coses, que vol ser biòleg, que té el cap super amoblat i que a partir d'aquí el futbol li apassiona. Òbviament, m'interessa molt aquest perfil també. Llavors, t'estic donant un exemple, dit això, doncs tu tens aquest perfil de persones que són jugadors de futbol i vas destinant sota el teu criteri doncs on poses més forces i on poses alguna menys. És una miqueta el que intentem fer i el que jo he fet sempre. Crec que cap jugador dels que jo he entrenat pot estar més content o menys perquè ha jugat més o menys, però no perquè li haguem enganyat. Llavors, torno a repetir el tema de el futbol territorial, el més important és no enganyar. I com hi ha clubs que bueno, que fan promeses que després costen complir, doncs aquí podem tenir aquest avantatge.
1: Uh-huh. I després està el segon equip, no? L'equip B, sí, que ha tingut una trajectòria destacable, amb un ascens. Aquest any, doncs, home, tot feia indicar que lluitarien per un nou ascens, però és veritat que s'ha complicat i al final, doncs, bueno, doncs no ha estat possible. I el club deia que una de les coses que volia canviar era, doncs, la integració d'aquest sènior B, no? Plantilles potser una mica més curtes i fer que, doncs, que el transvàs de jugadors sigui potser més constant. No sé si això també et quadra amb tu en el projecte,
0: bueno,
1: no?
0: No és que, no, sí, se m'ha comentat. Òbviament hi ha uns jugadors que són del club que per A o per B estan al segon equip. Òbviament hi haurà jugadors que la pretemporada tindran la seva oportunitat. Dit això, no és que em quadri o no em quadri. Són jugadors del club i ells s'han de fer valer per tenir l'opció de quedar entrenador del primer equip i el cos tècnic, perquè al final això no és una decisió meva només. Jo soc un entrenador que a mi m'agrada molt el tema, bueno, el tema parlant plural, de que el cos tècnic decideix en plural, i òbviament si s'ha de prendre una decisió perquè no hi ha un acord, doncs la de prendre jo, però vull dir que ens convencin amb el seu treball. No té cap lògica que perquè estiguin al club i hagin estat a l'amateur B, però hagin fet una bona temporada, ja pugin. Bueno, això no és cap motiu. Vull dir, el motiu és que sí, han fet una bona temporada a tercera catalana, però hi ha jugadors que són de primera catalana i estan a segona. Vull dir, jo li dono la volta al teu argument. O sigui, s'han de treballar ells al poder estar al primer equip. Uh-huh. Llavors, és el que t'he dit, el 12 d'agost, que és quan comencem, hi haurà uns quants jugadors del sènior B que estaran citats per començar a entrenar amb nosaltres, i a partir d'aquí, com tindrem un mes i pico, doncs tindran un mes i pico per començar. I aquí cadascú, al final, a l'esport cadascú es va ficant una mica al seu lloc. El que veus que és sacrificat, el que s'esforça, el que ho intenta, i veus després, pues, el que té altres prioritats, que és superlícit, eh? Llavors, mm-hmm, pues ja ho veurem. Això t'ho contestaria el setembre-octubre. M'entens? Yeah. Si al final m'han convençut o no. Jo coneixo uns quants, és veritat que no coneixo tots, perquè del sènior B aquest any he vist dos partits només, i no coneixo tots, no t'enganyaré. A tots no els he vist jugar, perquè és impossible, però perquè et facis una idea, pues, ara parlant de memòria, quatre jugadors han estat amb mi a la Blanca Segur. Mm-hmm. O sigui que a quatre els coneixo de primera persona, perquè han estat un any o més amb mi, i després algun altre jugador, per no dir set, vuit jugadors més, els coneixo de veure'ls. Llavors, home, aquí t'estic dient que coneixo mitja plantilla.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí.
0: Dit això, com tenim un mes allà per conèixer-nos, per veure'ls, per veure com funcionen, etcètera, doncs ja veurem fins on arribem.
1: Uh-huh. Bé, ens has dit que engegueu el 12 d'agost, sí. Per tant, des d'ara i fins al 12 d'agost entenc que és confecció de plantilla, que va de lligar els jugadors que continuen, que no, els que marxen, els que arriben, els que se'n van... I el dia de 12 d'agost en marxa, en principi, sí, pretemporada de, pues, això, no? 3 setmanes, un mes, no? Aproximadament.
0: No, una mica més, perquè pensa que començarem el 20 de setembre, la Lliga.
1: Bueno, sí, un
0: llavors
1: mes, això.
0: Llavors tindrem quasi 6 setmanes. Mm. La idea era començar el 17, no t'enganyaré, però el club em va dir que...
1: Festa major. A veure,
0: podíem fer un partit de festa major al cap de setmana just d'abans, el 15, i, clar, pues, si hem de fer el partit del 15, doncs hem d'entrenar ni que sigui un parell de cops o tres abans del 15. Llavors, bueno, pues començarem el 12 i anirem fent amb calma. En 6 setmanes tenim temps per jugar, per entrenar, per veure, per decidir i per intentar que els jugadors entenguin una mica a què volem jugar.
1: Ho has explicat una mica al principi, ho has deixat entreveure en tot cas, però clar, és molt d'hora per preguntar-te si ja t'has marcat un objectiu o si el club t'ha marcat un objectiu.
0: Mira, és que jo a tothom que em pregunta, perquè clar, al final quan tu agafes un equip que ha baixat, el normal és que diguis que és el candidat per tornar a la categoria, però jo això no vull ficar aquesta pressió jo als nanos, perquè no té cap lògica que a dia 1 de juny estem parlant del dia 1 de juny de l'any vinent. No té lògica. Primer, perquè no sabem ni a quin grup jugarem, no sabem quins contraris tindrem, no sabem quina plantilla tindrem al final confeccionada. Dit tot això, com jo em puc tirar a la piscina i dir que l'objectiu és quedar primer o no té cap lògica. O sigui, jo l'objectiu que tinc és que tinguem la millor plantilla possible i que cada entrenament sigui el de més qualitat possible. Que després, el que t'he dit abans, que després anem guanyant i tot funciona com tenim idealitzat, pues uns fenòmenos tots. I si parlem al març, et diré, vinga, va, estem al març, anem classificats els primers, vinga, ara sí, l'objectiu serà aquest. Però si anem descens, clar, és que tu em diràs, és que tu al juny em vas dir que... No, jo no em vull ficar aquesta, ni jo, ni els nanos. No s'ho mereixen. Ara el que es mereixen és passar un bon estiu, recuperar-se a nivell mental i començar a fer-ho pensant només en el dia següent, i en el dia següent, i en el dia següent. I a la jornada 22-23 anem a veure on estem. Perquè no, ja et dic, perquè jo tots els jocs on he estat i a mi m'han posat l'objectiu de un any vista, no ha sortit bé. Perquè tu estàs posant una pressió que no és certa, que no és certa. Llavors, pensa que només puja un i promocionen quatre. Llavors, què passa amb la resta? Són tot projectes que no són satisfactoris? No m'ho crec. Són projectes que s'han treballat i poden sortir bé i o poden sortir malament com qualsevol cosa a la vida. Però això de dir ets bo o dolent a 1 de juny... A mi se'm fa molt costa arribar.
1: Per tant, entenc que el club tampoc t'ha exigit un resultat... és evident club, que quan es parla el club et diu que estigueu el millor possible, no?, i que competiu i això, però...
0: El club m'ha exigit que competim.
1: Ja està.
0: I que fem el millor possible. I jo en això em comprometo. Dic tot això, jo al club ja els he dit que a mi de parlar de primer, segon, tercer, torno a dir, no té cap lògica. Perquè... jo no sé què farà el Gavà, jo no sé què farà no sé qui, no sé quanto. Segurament tothom ara mateix està fent projectes superatractius que, doncs una mica com veiem a primera divisió, no? Tu a primera divisió estàs veient, el Barça diu que farà, el Madrid diu que farà, l'Atlètic de Madrid diu que farà, però després només guanya un. Què passa amb la resta? La resta són uns drames? Doncs no, simplement que l'esport és esport i que tu pots planificar una cosa i que després no surti del tot bé.
1: Sí, està clar.
0: Llavors,
1: està clar.
0: Bueno, i torno a dir, menys amb futbol territorial, que no són professionals, els nanos.
1: Doncs bé, aquest és el plantejament d'aquest nou club de futbol Cubelles, que com dèiem començarà a rodar el 12 d'agost amb aquest primer amistós, com ja és habitual dins de la festa major. Evidentment serà el primer partit i per tant tampoc es podran treure moltes conclusions amb un parell d'entrenaments, no? Serà l'inici d'aquesta pretemporada, on a la banqueta hi tindrem el Josu Imanol, que avui ha estat molt amable de parlar amb nosaltres. Josu, encantat de poder parlar amb tu. Evidentment ho farem sovint aquesta propera temporada. I res, per la nostra banda, desitjar-te molta sort, molts encerts i que puguem viure una temporada, si més no, a gust i encoratjar a tu i als jugadors una mica a lluitar al màxim per aquest nou objectiu.
0: Així ho farem. Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: Que vagi molt bé. Moltes gràcies.
0: Gràcies.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel Fuster.
2: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
1: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles 107.5 FM.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Estem a l'espai Descobrim l'Etnobotànica. Tenim a l'altra banda del fil telefònic a la Sílvia
3: i Isabel. Doncs anem cap a la platja. Dins d'aquesta secció compartim la platja amb la natura, que fem conjuntament amb en Xavier Pedro, tècnic del GPEC.
2: I comencem una edició més del teu programa de cerca, Ràdio Cubelles. Benvinguts a la xarxa.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
0: Ràdio Cubelles, 107.5 FM.

D'acord, adéu. I us asseguro que aquest grup no us defraudarà. Estarà arrasant per totes les pistes de ball del país. Ostres, com són això, gent!

Pastisseria Cases de Cubelles t'ofereix per aquesta festa de Sant Joan una àmplia varietat de coques, de jardons, fruites i crema. Vine a comprar les nostres especialitats. Estem al carrer Àngel Guimerà 17, al centre de Cubelles. També tenim una altra botiga a la zona de la platja, al carrer Mallorca de Cubelles. Fes la teva reserva al telèfon 93 895 0275. Aquest Sant Joan, reserva les teves coques a Pastisseria Cases de Cubelles.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
2: Hola,
1: de
2: amics, Ràdio Cubelles. Què tal? Qui us parla, Cinto Bell, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
1: Bon dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Una setmana més anem a tocar de peus a terra, com sempre ho fem amb el nostre podòleg, l'Adrià Carné. Bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Avui parlem de manteniment, que també s'ha de tenir en compte aquestes coses. Tenim clar quan canviem les bambes, que és quan es fan malbé això.
1: Sí.
0: Però quan s'han de canviar les plantilles?
1: Que no sempre, el de les bambes, si veiessis el que veig jo a la consulta, diries, mare meva.
0: Bueno.
1: Perquè hi ha algunes que venen més tortes ja, que dic...
0: És el recomanable.
1: Uf.
0: Cadascú després fa el que vol, però en principi, quan les bambes acaben no tenint la forma que han de tenir,
1: sí,
0: no?
1: Sí, s'han d'anar mirant, d'en tant en tant. Però avui parlarem de les plantilles.
0: És com els pneumàtics dels cotxes, no?
1: El mateix. Mica.
0: Però les plantilles, que van per dins, per tant, no es veuen, no? I
1: sí.
0: No... Bueno,
1: sí.
0: Ja jo, si no les treus gaire, clar, quan s'ha de canviar una plantilla?
1: Vale, mira,
0: per començar, s'han de canviar les plantilles?
1: Sí, s'han de canviar. Vale, i mira, i aprofitaré per parlar d'una cosa que em comentaves, que és això de les plantilles normals, no? Les estàndards, les que pots comprar a un supermercat o el Decathlon, etc.
0: Sí, que en principi les bambes totes porten unes.
1: Sí, habitualment, no normal. Antigament no, ara sí. Bueno, ara sí, des de fa molts anys. Vale? Uh-huh. I després hi ha les ortopèdiques, entre cometes, o les fetes a mida, que són les que fem nosaltres, que fem un estudi, fem un motllo del peu i fem una plantilla per cada persona que només pot portar aquella persona. Vale, llavors, bàsicament és quan s'han de canviar, no? Si tu tens unes plantilles, per exemple, ve molta gent a mi, jo porto més de 12 anys pues, treballant pel meu compte, fent plantilles, i hi ha gent pues, que igual ve a canviar-les un cop a l'any, hi ha gent que ve a canviar-les dos cops a l'any, cada 2 anys, o cada 3, o cada 4, cada 5, vale? Llavors, perquè quedi clar una mica, explicarem en què ens hem de fixar. Vale?
0: Sí.
1: Comencem per lo més bàsic, que seria una plantilla estàndard, una plantilla que t'has comprat al súper, per internet, en una botiga d'esport, d'aquestes que treus la que tu tens a dins, i poses una teva que és com més tubeta, no? Més tecnològica.
0: A vegades s'ha de retallar,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, òbviament, aquesta. Sí, clar. Clar, perquè al final els números, cada marca, a vegades, per exemple, algun et diu, no, amb aquesta marca em va bé un 38 i amb una altra marca un 39. Al final sempre recomano mirar-ho per centímetres, val? Jo, per exemple, faig servir 32 centímetres, doncs igual una marca és un 48, una altra un 49, una altra, saps? Llavors, ja de per si, tots els calçats avui en dia solen tenir una plantilla dins, que és una plantilla molt simple, molt tubeta, tot i que hi ha calçats, per exemple, els calçats de CrossFit, solen tenir plantilles hipergruixudes, que quan la treus et queda el peu com el doble d'espai. Vull dir, no entenc per què ho fan, però bueno. I aquestes plantilles, si algun dia us dediqueu a treure la plantilla de dins del calçat a casa, veureu que hi ha zones de pressió que s'han desgastat, que s'han fet inclús a vegades forats, vale? Es veuen marcats els dits, es veuen marcats els metatarsians, el taló, etc. Llavors, quan nosaltres, per exemple, tenim una plantilla estàndard i veiem que ja se'ns ha quedat comprimida d'alguns punts, és que ha perdut tota l'amortiguació, per tant, allà, primer, que ja estem sabent que aquell os està fent més pressió i, per tant, interessa amortiguar una miqueta, no? Llavors, doncs és tan simple com comprar un altre estàndard, si voleu, la poseu, la retalleu i torneu a tenir amortiguació. Ni en d'espuma, ni en de gel, ni en de tot tipus, vale? Però normalment són espumes i gels, vale?
0: En recomanes alguna?
1: Aviam, podeu, mira, realment avui en dia és que és tan fàcil perquè em podeu trobar des de supermercats
0: sí.
1: A la famós Decathlon que tothom coneix, hi ha una secció que són tot plantilles, n'hi ha planes, n'hi ha en pont, n'hi ha de pell, n'hi ha de suro, n'hi ha d'espuma, n'hi ha de gel, hi ha de tot tipus. A internet, el típic que va també dic marca, però bueno, Doctor School, que tothom ho coneix, no? Pues també la seva plantilleta de gel. Què passa? Si s'explica bé, una plantilla amortiguant, quan a tu et posen gel, el gel és més propulsor que amortiguant, vale? Òbviament té una part amortiguant, però és tu quan li apliques força la torna en el mateix sentit i amb quasi la mateixa proporció. En canvi, materials més espumosos normalment són més amortiguants perquè la força que li apliques es reparteix, vale? I no rebota tant. Però hi ha espumes que són com que queden com paper de fumar, que tu agafes una espuma i amb el mateix dit la xafes i li dius això a mi el cos no em farà res. Hi ha altres que són més duretes, de fet els materials que fem servir, jo acostumo a fer servir el millor que hi ha materials, i hi ha uns que es diuen Poron, per exemple, fins ara fer servir molt un que es diu Poron XRB, per exemple, que té un certificat d'amortiguació, ara estic fent servir un altre que es diu Poron Medical, que va molt bé perquè és més tubet per gent que té més molèsties a la planta, i aparentment són més durs al tacte, però perquè hem de pensar que ha d'aguantar el cos. Vale? Ah. Jo, per exemple, no és el mateix l'amortiguació que li posaré a una nena o una nena de 40 quilos, que té 6 anys, a lo que li posaré a un pacient que vaig tenir l'altre dia que pesava 140 quilos però de múscul, perquè era una mole, saps? Era enorme. Clar, no és el mateix la resistència que ha de fer amb un i amb l'altre, o no és el mateix els esports o activitats que fan. Llavors, a part, és això, o sigui, nosaltres quan fem l'estudi ja valorem el que necessita cada persona o per quin objectiu és. O inclús hi ha coses que són per augmentar el rendiment, altres per treure dolor, altres perquè el traumatòleg ens envia per un tema de pròtesis de cadera, de genoll, per alinear millor les cames, etc. Llavors, el tema de quan canviar-les, per no enrotllar-nos, que jo m'enrotllo, és bàsicament el desgast. O sigui, tu tens materials que perden les propietats, vale? I normalment una plantilla feta a mida, com les que fan en podologia, amb uns 2-3 anys d'ús normal solen haver-se desgastat bastant, vale? També hi ha la part del xassis, ¿vale? Les plantilles normalment tenen una part que és...
0: Ara anava a dir, hi ha una part que és dura,
1: sí,
0: no?
1: Sí, la part que és com li diem el xassis, ¿vale? O la part més el que és l'estructura, l'esquelet, ¿vale? Que és el que sol anar des de la part dels metatarsians fins a darrere, perquè després ens interessa que la part dels dits sigui flexible, ¿vale? Aquella part més dura, que és el que costa més de fer realment, perquè és el que es fa més amb el motllo. El motllo, pues, agafen els materials, es fan el buit, s'adapten, etcètera. Vale? O inclús podem tenir plantilles que les podem comprar prefabricades i calentar-les i adaptar-les al motllo. Hi ha gent que ho fa en directe a la consulta amb una bossa de plàstic que et posa els materials calents i t'ho adapta al peu en directe i espera que s'assegui i tal. Bueno, hi ha mil formes de fer-ho, vale? Però bàsicament l'esquelet del pont pot anar baixant. Si tu necessites mantenir el pont a una altura determinada, una alçada, igual amb els 2 anys ha anat perdent sa forma i en comptes d'arribar a 3 centímetres està a 2, vale? Has perdut, vale, un terç de l'eficàcia de la plantilla en aquell cas, vale? Llavors, molts cops la persona, el pacient, ja detecta que la plantilla no li està fent el mateix, que detecta o que li torna a venir el dolor que tenia en origen, vale? I al final és fer una revisió, és venir, es fa una revisió, mirar com està, si es poden reparar es reparen, si s'han de canviar doncs es torna a fer el motllo, vale? Però bàsicament és o bé que tu veus que s'han fet molt malbé, que s'ha trencat molt i dius això ja està malament, o bé perquè notes que ja ha perdut l'eficàcia, vale? Que hagi perdut l'eficàcia és més difícil de veure perquè ho veiem més nosaltres a la consulta i amb el que ens diu el pacient, però que els materials es facin malbé és fàcil de veure. Tu mateix quan veus la plantilla pues, veus que està, hi ha un forat aquí, o s'ha pelat per allà, o s'ha començat a escardar per aquí. També depèn la persona si l'utilitza més quilòmetres, menys, més hores, menys, si és més fi o més brut o el treure-la i posar, perquè si ets més bèstia ficant i traient pues, es fa més malbé. Hi ha gent, per exemple, que en té 2 o 3 com jo, que no l'hem de treure quasi del calçat i es queda quasi intacta. Clar, jo tinc gent molts cops que quan venen a renovar-les es queden les més velles amb un calçat que no les toquin ja i per no toquetejar-les molt.
0: Bon dia, no?
1: Sí, i les noves són les porta amb un altre calçat. Llavors, quan menys treguis i posis, menys la forces, menys la doblegues, vale?
0: Sí, sí, això sí, perquè és el moment que pateixen més i sobretot la part de davant, no?
1: Sí.
0: Que la deies tu que és la flexible, que és la que té menys protector,
1: exacte, sí,
0: està menys protegida.
1: Sí, sí.
0: Ja que estem de manteniment, les bambes les rentem.
1: Sí.
0: De tant en tant. Les plantilles com les hauríem de rentar? Perquè les hem de rentar.
1: Sí, aquí també és una pregunta molt habitual. Jo quan les entrego els hi acostumo a donar un parell de consells de com cuidar-les. Un, que és quasi més important que la neteja, és no deixar-ho que li toqui la llum del sol. ¿Vale? Per exemple, si tu deixes el calçat al balcó i li dona la llum del sol directa i el sol entra pel forat on fiques el peu, si estàs recalentant la plantilla com si tinguessis una lupa, no?, que apuntes a un lloc, el que fas és que els materials es tornen tous, ¿vale? I quan es tornen a assecar han canviat la forma, s'han deformat, ¿vale? Jo he tingut inclús pacients que he vist perfectament que el raig de sol anava en aquella direcció perquè tenien la plantilla deformada amb, de, per exemple, una de la banda esquerra i l'altra també de la banda esquerra, o sigui, no era simètric, era perquè el sol havia donat amb aquella inclinació i havia cremat just aquella part i aquella part, i la plantilla s'havia com arrugat i els materials s'havien com retret, vale? Llavors això és una part important. I la neteja, jo per exemple abans d'entregar-la sempre els hi passo una tovallola humida i després la seco, vale? Simplement amb una tovallola de passar-ho per sobre, i si no inclús pots agafar una tovalloleta humida, pots agafar una mica d'esprai d'aquests d'alcohòlics, si vols anar ja a lo més professional pues hi ha productes específics per netejar plantilles. Però al final la cosa és no posar-lo a rentadora. Si poses la rentadora amb aigües calentes, l'escalfor fa que es desenganxin les capes, vale? Llavors, inclús, per exemple, el suor d'algunes persones pot desenganxar capes. Sempre els diem a la gent, si hi ha alguna cosa que se't trenca, se't desenganxa, el que sigui, vine, que t'ho tornem a enganxar, o t'ho protegim, el que sigui.
0: Clar, perquè les pegues aquestes, imagino que al final també amb l'escalfor i aquestes coses, pues, també es poden desfer.
1: Però ja et dic, no, jo normalment les trec d'en tant en tant perquè es ventilin, que és el que li dic a tothom, perquè es ventilin una mica, i agafes una tovallola humida, ho passes per sobre i ja està.
0: Vale. Per tant, no, tampoc és res de l'altre món, i sobretot això, pues, si una vegada la traieu, veieu que hi ha algun lloc que està desgastat o hi ha un foradet o qualsevol cosa, doncs toca passar pel taller i arreglar-les, fer-ne's unes altres o doncs intentar arreglar-les. Molt bé, doncs ja ho sabeu, si teniu qualsevol altre dubte, qualsevol altra qüestió, podeu trobar l'Adrià al centre Aliax a Vilanova. Ja no només tenen podologia, ja
1: fisio, que... nutrició, estètica, on fem de tot, d'eliminació de tatuatges, eliminació de piques, temes més d'estètica de llavis, celles i tal, tractament de fongs amb làser, vull dir, estem a tope ara, un altre cop. Bueno, i buscant psicòlegs.
0: Doncs mira, doncs us poseu a les xarxes socials, busqueu Centre Aliax i podeu veure tot el que ofereixen i evidentment doncs la podologia doncs amb l'Adrià Carné. Que vagi molt bé, fins la propera.
1: Fins la propera, moltes gràcies.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Hola, hola, hola, tornem a estar aquí amb les ovelles negres.
2: Sí, ens trobem a la secció d'Alcohòlics Anònims, avui en companyia del Lluís, benvingut. I quan sona aquesta sintonia vol dir que estem a l'espai, al cap i a la fi.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Som al programa Tots els colors de Ràdio Cubelles, un programa LGTBIQ+, conduït per Gemma Juan. Bon dia, Víctor. Què tal?
1: Bon dia, Gemma.
0: Bueno, avui tenim aquí el Víctor Malràs. Ell és de Vilanova, va estudiar psicologia i, de fet, es dedica ara mateix a temes d'art-teràpia i de terapeuta, és també terapeuta familiar. Ho dic bé?
1: Sí, molt bé.
0: Molt bé, Víctor. Doncs, a veure, avui et tenim aquí perquè jo et volia preguntar tot un seguit de coses. Tu ets pare?
1: Sí.
0: I ets pare, com has sigut pare o com ets pare?
1: Doncs he sigut papa fa 9 mesos i ha sigut una acollida preadoptiva, una adopció nacional que primer és una acollida preadoptiva.
0: Sí, sí. Vale, explica'ns una mica més tot això, perquè realment avui la societat, la gent sí que sap el que és una adopció, mm-hmm. però tot el que és adopció i preadopció, tot això encara no es coneix.
1: Bueno, aquest és el meu cas i la majoria de casos d'adopció nacional moltes vegades per un tema, diguéssim, no, de processos judicials que hi ha pel mig, doncs, primerament s'ha de passar per una acollida preadoptiva perquè la tutela, no, i els noms i cognoms encara, no, són de la família biològica, no hi ha hagut una retirada, diguéssim, total, no? I llavors hi ha aquesta acollida preadoptiva que es completa quan s'acaba tot el procés, on hi ha d'haver uns informes a nivell, no, tècnics.
0: Vale,
1: no?
0: A veure, el que ens estàs dient, bueno, això sí. Ho sap bàsicament tothom, no? Sí. Una adopció, doncs, és tenir un infant, que prové d'una altra, entre cometes, jo sempre dic família genètica, no? D'una altra família genètica, no? Podríem dir, i que bé, no pot estar ben cuidat, i la família o bé ho decideix de forma pròpia, o bé hi ha aquesta

0: que se'n diu retirada, no?
1: Total.
0: Per l'administració, no? És així.
1: Sí, exacte, és així.
0: Llavors, avui en dia, per passar a l'adopció, és el que deies, primer hi ha aquest període previ de preadopció, acollida preadopció, no?
1: Sí, sí, el que passa és que aquest període, depenent de la situació administrativa de l'infant i de la no? i judicial a nivell familiar, clar, això o s'allarga o s'escurça, no?
0: Clar, quant de temps pots trigar tu entre fer una acollida i preadopció fins a una adopció plena? Te recordem que una adopció plena és que tu ja tens la patria potestat absoluta, els cognoms són els teus, etc.
1: En principi, els millors dels casos poden ser 2 anys, em van dir.
0: Déu-n'hi-do.
1: I a vegades s'allarguen 3, 4, 5 anys, depenent de la situació judicial, clar.
0: Déu-n'hi-do.
1: Clar. No és el mateix, no? Com tu has dit, no? Una renúncia, no? Que hi ha el procés judicial és molt més ràpid, no?
0: Sí.
1: Que una retirada, però una retirada hospitalària, és a dir, des que la criatura ha nascut, no? Que fa aquesta retirada, o sí. Si una retirada molt més... no?
0: Quan,
1: posterior sí. No? I la casuística, no? la situació, clar. Diguéssim, administrativa i judicial de la família, no?
0: Bé, amb això que estem comentant, bueno, per qui no ho conegui, doncs en aquest període d'acollida i preadopció, els cognoms encara consten els cognoms d'origen, és la Generalitat la que té la tutela absoluta.
1: Exacte.
0: I vosaltres, no, les famílies que sou preadoptives, esteu doncs tenint cura d'aquests infants.
1: Exacte, la guarda. Sí.
0: La guarda, no, que es diu?
1: Sí, sí, exacte.
0: Però, Víctor, tu com arribes aquí? Perquè, clar, estem en aquest programa, que és Tots els colors, de Ràdio Cubelles, i aquí parlem de temes LGTBIQ+, i de famílies LGTBIQ+, i, clar, en el teu cas, explica'm una mica, perquè tu has dit això, no?, que ets papa, per tant, ets tu sol?
1: Sí.
0: Fas tu aquesta opció?
1: Sí.
0: I quan se't desperta, tu, aquestes ganes de tenir... De fer criança.
1: Bueno, jo tinc, des que tinc una raó, que tinc molt clar, no? Que volia ser papa, no? És algo que, no? Era raro perquè en el meu context, no? O, bueno, en la meva generació, no? Normalment eren les noies que començaven a parlar, no? De ser mames, les nenes, no?
0: Sí.
1: I això de ser papa dels nens era com, a veure...
0: Clar.
1: Com una cosa molt més... no?
0: No.
1: Secundària o que ni us ho pensaven, no? Ja s'ho trobarien, no? I jo sempre ho he tingut molt clar, no? Això. Llavors, jo crec que tinc una raó que l'adopció estava dintre de la meva idea de ser papa. Jo seré papa i jo crec que adoptaré, no? I jo vull adoptar, no?
0: Ara et faré una pregunta.
1: Sí.
0: Què va ser abans, aquesta idea o l'orientació sexual?
1: Crec que va ser abans aquesta idea.
0: Sí.
1: I és maco, no? Perquè jo, quan vaig saber que vaig sortir de l'armari, diguéssim, no? Era com que això ja també ja estava, no? Dintre del meu imaginari. No era com algú que vaig haver de fer potser un dol, de dir, ostres, és que...
0: Clar.
1: Jo vull ser papa biològic, no?
0: Sí.
1: Va ser un procés diferent, no?
0: Sí, és el que dius, perquè molts cops, bueno, els que som gais, lesbianes, tota la gent del col·lectiu, molts cops, clar, tenir família no passa per la qüestió biològica, no? D'un heterosexual, has d'anar amb una reproducció assistida, has de fer una gestació subrogada en els casos, o passes per una adopció... Bé, hi ha molts sistemes, no?
1: Hi ha molts.
0: I molts cops acostuma a ser un hàndicap quan vols crear família.
1: Exacte, sí. Bueno, jo diguéssim que al meu imaginari ja havia aquesta idea,
0: molt
1: no?
0: Bé.
1: I llavors, bueno... De seguida que vaig començar a ser una mica més gran ja, no? Perquè això estem parlant d'aquest adolescent,
0: sí.
1: Com ja pues, era adult jove, no? Pues això cap als 20 i alguna cosa, vaig dir, ostres, jo voldré ser papa i jo vull ser papa jove, no? Jove vull dir que no em vull plantar...
0: Els 40, per exemple.
1: No em volia plantar els 40, no perquè no sigui alguna cosa, em sembla super...
0: Sí, és lícit, però...
1: Lícit que cadascú... Perquè la situació socioeconòmica no està tampoc per poder triar, a vegades, no?
0: Cert.
1: Però era el meu desig, no? Jo vull ser papa i vull ser papa amb una energia... Bueno, amb una energia més, no?, de jove, no? No sé.
0: Molt bé. Llavors, abans m'has comentat, a quina edat, no? Fora de micròfon, no?
1: Sí, a quina edat
0: et decideixes?
1: Pues jo vaig anar a la xerrada informativa quan tenia 25 anys.
0: Déu-n'hi-do.
1: I vaig... Sí, 25 i mig. I abans vaig entrar per la xerrada informativa, que a partir dels 25 és quan podies apuntar-te, vale. No abans. I vaig dir, bueno, doncs clar, jo tinc 25, jo em puc apuntar, i t'explicaven que, clar, hi havia tot un procés, no?, que era molt llarg, no?, i que et podies apuntar, i que era com agafar una mica com tanda, no?, com número.
0: Yeah.
1: I d'alguna manera el procés seria molt llarg, i vaig dir, bueno, doncs, que jo ho tinc molt clar i jo ho vull fer, doncs m'apunto a la nacional, perquè la internacional era que també ho vaig estudiar, i vaig veure que no era el meu projecte, uh-huh, fer-ho internacionalment, per el que jo tenia al meu cap, no? Era molt, m'explico millor, era molt difícil a nivell de ser home, gay, monoparental, era molt difícil.
0: I amb molts filtres.
1: Segurament que havia passat per maquillar o mig mentir, i jo vaig dir, no, jo...
0: Tu volies anar de cara.
1: Jo volia anar de cara, i també volia com tenir la certesa, no?, de que aquí a Catalunya almenys, no?, hi ha uns certs drets i
0: que
1: estan garantits, no?, tant per l'infant com per mi, no?
0: Sí, recordem aquí que, clar, que són les lleis que ens permeten fer adopcions. Això no existia abans. Hi ha un moment, no?, que hi ha totes les lleis catalanes primer i després estatals que ens permeten fer les adopcions a parelles o no, o a persones del col·lectiu LGTBI. Explica'ns també una cosa que et volia preguntar. És aquest procés, primer perquè estàs sol i després perquè és un procés també llarg. Per on vas passar? I si per estar sol és diferent que si són dues persones, i quin procés vas passar, o què va durar?
1: Va durar bastant, no? Perquè 2018 em vaig apuntar, 2026 és quan he sigut papa, no? Però, bueno, ha sigut també perquè jo he parat, he pogut arxivar el meu expedient, em vaig fer la formació, vaig tornar a arxivar, i finalment vam fer l'avaluació i vaig ser idoni, no? I tot va ser molt ràpid. Quan vaig tenir la idoneïtat, que la vaig tenir al maig del 2026, doncs al juny del 2026, o sigui, al cap d'un mes, em van trucar i em van dir que, bueno, que podria conèixer la meva filla, no?
0: Molt bé.
1: Sí, que també és tot un procés, no? Perquè t'ho presenten, no?, com algú que no té rostre, ni té nom,
0: clar,
1: que té una història.
0: Sí, sí.
1: Per guardar confidencialitat, que està molt bé, no? Però que és un procés com molt curiós, no? Perquè és com, no has vist la cara, no has tocat la persona que serà la teva filla, no? La teva futura filla, possiblement, no? I de cop, no?
0: Arriba,
1: no? I és un procés molt heavy emocionalment.
0: De fet, jo sempre penso que una adopció, que és aquestes característiques que tu dius, són exactament les mateixes característiques que si és una persona biològica, perquè tampoc no saps ni com és, no saps la seva cara, i apareix, no? Així de sobte.
1: Sí, sí, sí.
0: Molt bé, arribats en aquest moment, passarem a uns minuts musicals amb una cançó que ha triat el Víctor.

0: tornem amb el Víctor. I jo et volia preguntar com és que has triat aquesta cançó.
1: L'he triat perquè és una cançó que ens va acompanyar en els primers moments que estava la meva filla ja a casa, i eren moments molt intensos emocionalment i també molt immersius, no? Que estàvem allà a casa, que, no? Com que jo havia d'estar 24 hores, no, amb ella, no? Com
0: fent tots els vincles,
1: fent tots els vincles, no? Llavors era com una cançó que em posava a vegades com de mantra, de dir, anem a crear un espai de... com poder sortir un moment de dintre de casa, no? I poder també imaginar que estem fora, no?
0: Bueno, són cançons, les cançons ens transporten a moments, no? Vitals.
1: Sí, totalment.
0: Això és així. Tornem una miqueta a parlar, perquè clar, la teva filla està en un centre d'acollida.
1: Sí.
0: Passa en aquest centre d'acollida quant de temps?
1: Un any i mig.
0: Que tu fas aquesta preadopció. Durant aquell any i mig està allà al centre d'acollida des de que és nadó.
1: Sí. El seu cas va ser aquest i de fet va ser segurament per la falta de famílies d'acollida d'urgència, no?
0: Què dius ara? Què dius? Ostres, és que clar, jo he sentit, no, darrerament també als mitjans, que la Generalitat fa crides a la societat perquè hi hagin famílies d'acollida. Que no totes les famílies d'acollida, fem l'incís, són famílies preadoptives. És a dir, ets d'acollida, però això no vol dir que aquell infant estigui amb tu sempre, no? Però es necessiten aquestes famílies d'acollida. I realment tu dius que...
1: Sí.
0: Que vas tallar perquè no va haver una família d'acollida.
1: De fet, quan jo vaig fer tot el procés, no? Ficava molta... insistència, no?
0: Sí.
1: En que les famílies que estàvem en el procés d'adopció, que també tinguéssim en compte que hi havia tot el procés d'acollida, no? Que si en el cas que no hi hagués idoneïtat, o en el cas que no fos el nostre projecte, que tinguéssim en compte de que hi ha aquest projecte d'acollida que també podríem fer el circuit aquest, i que era molt més fàcil entrar perquè és molt més necessari, perquè falten moltes més famílies, estan molt menys col·lapsat que el sistema d'adopció, que està col·lapsat, no? Que hi ha una llista d'espera.
0: Déu-n'hi-do, vull dir...
1: molta crida.
0: Aquests centres, exacte, és fer molta crida, perquè molts d'aquests centres inclús arriben a ser sobresaturats.
1: Sí, és el cas del centre d'acollida que jo... bueno, que estava la meva filla allà d'any i mig, és que és un centre que està, diguéssim, com enfocat a la primera infància, i això vol dir que com a molt podien estar nanos fins a 12 anys, i hi havia nanos ja quasi a la majoria d'edat, i per tant hi havia una relació sobrepassada d'infants allà,
0: no? Clar, voldria especificar això, que són des de nadons a infants d'edats mitjanes, i sobretot els que són més complicats de que estiguin acollides són a partir de l'adolescència fins a la majoria d'edat. Déu-n'hi-do. Aquesta societat
1: és l'única opció
0: tan solidària que sembla que tinguem, doncs no ho sé si som solidaris.
1: Jo diré més, no? Hi havia un moment en el moment que estàvem vinculant-nos, que estava anant, bueno, vaig estar una setmana anant al centre i tornant a Vilanova, o sigui, sent papa migdia i no sent papa l'altre migdia, no?
0: Que clar, vas fer aquest espai
1: d'acoplament, que se'n diu, que és un moment de transició, no? Aquesta setmana, no? Jo havia un moment que vaig dir que jo no vull tornar al centre, perquè se'm trencava el cor quan veia a la canalla i em cridaven pel meu nom i em deien, tu ets el papa.
0: Ja, Déu-n'hi-do.
1: I és molt dur. I vaig dir, que no vull tornar, per no tornar a veure a aquesta canalla, perquè em sabia greu de dir, és que...
0: Clar.
1: Si pogués, no?
0: Obrir
1: les portes de casa, no?
0: Els agafaries amb tots.
1: No sé, és com allò que dius, se't trenca el cor. No,
0: bueno, pell de gallina, eh?
1: Sí,
0: això que estàs dient. Et volia preguntar, perquè clar, amb les famílies que som LGTBIQ+, avui en dia, tot el tema del gènere, tota la qüestió queer, tot el nostre plantejament, hi ha famílies, algunes, que opten per posar un nom neutre amb els infants, no? Explica una mica la teva experiència, què creus d'aquest tema, com ho veus?
1: Jo veig un tema molt interessant, també és com un tema, em sembla, molt complex, perquè a fer d'ara estem atrevessats pel gènere,
0: sí.
1: I la societat, no? Bueno, és que es construeix molt així, jo ho he vist molt des de que també soc papa, no? Com, com hi ha aquest viatge de gènere, però pensava que estàvem a un... No? Que estem en llum del que potser ens pensava, em pensava jo abans, no?
0: Estem en un sistema superbinari.
1: No, molt binari, molt binari.
0: Superbinari.
1: Molt binari, molt binari, i a més no només binari, sinó que a més hi ha coses com molt arcaiques que pensava jo que estaven superades. Que estaven superades.
0: Com ara podria... què? Com ara què?
1: Ostres, no sé, coses com a ficar-li llacets al cap a les nenes per saber que són nenes, o a ficar-li arracades, o no sé, com aquestes coses de dir, bueno, pues que ja triaran ells si es volen ficar un llacet o un floripondi o una gorra o un fular, o... és igual, és com una cosa de dir, bueno, anem a oferir l'experiència de que puguin fer el que puguin ser, i que puguin fer el que vulguin, no?
0: I l'explosió de gènere,
1: cos, amb no? l'explosió de gènere, exacte, no? Llavors em sembla interessant poder pensar, no?, en que el nom no sigui una cosa que ja se t'imposi un gènere com super, allò que diguis, és que...
0: Molt marcat.
1: Marcadíssim, no? Em sembla interessant que pugui haver-hi aquesta cosa de dir, anem a reinventar-nos els noms perquè em puc reinventar la meva identitat també, no? Me la puc fer meva, no?
0: El nom, els articles...
1: Els articles, sí, sí,
0: després
1: sí.
0: Després seria, bueno, la indumentària, no?
1: Totalment.
0: Bueno, evidentment sí. Ja estem en un moment que hem tornat enrere, però de dir, bueno, joguines no sexistes,
1: vestimenta
0: no sexista...
1: Sí. I jo penso que el tema està en que les famílies hem d'oferir aquest ventall ampli, no? A vegades, com que estem tan envoltats d'aquest biaix, no?
0: Sí.
1: I d'aquest binomi, no? Aquesta cosa binària, no?
0: Sí.
1: Clar, les famílies sense voler, tot i que tinguem molta consciència, jo crec que també a vegades entres a la roda, perquè està tot
0: tan pensat així. Està tot immers a la societat.
1: Que jo ho penso, no? Clar, jo per exemple amb el tema dels articles faig servir articles femenins, no? A la meva filla, però és veritat que per exemple també per un tema de que, bueno, que al final pues, sempre amb l'any i mig s'ha relacionat així amb ella,
0: que no passa res.
1: Però que hi ha un tema, no? que va més enllà, que és com que em trobo moltes vegades que la gent no sap com relacionar-se amb ella perquè no la saben llegir si és una nena o un nen, no? I penso, ostres, això és molt fort, que tu necessitis saber si és nena o nen abans de parlar, perquè ho necessites saber. Què li diràs?
0: Sí, realment, no? És com, diuen que el primer que fas amb una persona quan la coneixes és saber quina edat és i després quina és el seu gènere, això diuen. Doncs
1: sí,
0: de fet les famílies LGTBIQ+, són més obertes, no? Més, perquè clar, tu pots tenir un infant que després sigui trans, una persona que després es consideri no binària, llavors nosaltres per sort tenim aquesta obertura. Però passats en aquest moment, jo voldria saber, perquè sé i m'han dit que sí, que tu ets activista, explica'ns on estàs, què fas.
1: Bueno, a veure... Ara sóc activista entre cometes.
0: De criança, no?
1: Entre cometes, perquè bueno, jo vaig estar durant uns anys a l'esquerda, bueno, de fet la vam anar creant, no?
0: Recordem que l'esquerda...
1: Sí, no l'esquerda és una assemblea per a la diferència sexual de gènere aquí a Vilanova, no? I de fet la vam iniciar el 2018. Més o menys quan jo vaig començar em vaig apuntar a les llistes d'adopció. Però bueno, ara ja estic bastant més desvinculat, la meva parella sí que hi és, però
0: on estàs ara? Amb quines entitats estàs o associacions?
1: Clar, jo havia estat a l'Esplai Drac Màgic aquí a l'esquerda. Ara estic més, per exemple, a la Vinagreta, però tampoc estic militant molt, no? O sigui, sí que és la meva participació allà. Penso que també, no? És una cooperativa de consum,
0: sí.
1: I era com més el que jo ara necessitava, no? Com un espai també com més on hi havia diferents tipus de famílies, sí, on sí, ta, sí. No,
0: bueno, canvien les necessitats.
1: Canvien les necessitats també, no? Jo també pensava, saps, que jo vull donar-li a la meva filla pues, una bona alimentació, no? Com de, no, la proximitat.
0: I després també vas a Barcelona perquè hi ha entitats a nivell de Catalunya.
1: Exacte. I llavors l'altra part, ara que estic traient el cap, és a la FLG, estem fent un grup de monoparentals.
0: La FLG és l'Associació de Famílies Lesbianes i Gais de Catalunya, que també en el primer programa citàvem.
1: Mm-hmm. Però,
0: i què feu allà? Perquè clar, hi ha un subgrup, no?
1: Sí, hi ha un subgrup de, monoparentals que és nou, de fet, és d'aquest curs. Una miqueta amb la necessitat de poder parlar de coses que passen en la casuística de ser monoparental, sí. No? Poder trobar com una mica com un grup de suport, una mica, no? per poder parlar de temes, no? Que ens inquieten, no? Bueno,
0: trobes altres famílies,
1: trobar tu, altres, no? Famílies, fer de mirall una mica, no?
0: Sí.
1: I llavors és interessant perquè ho fem en format híbrid, és a dir, un cop al mes és online, sí. i un altre cop és presencial.
0: Bueno, i el que és interessant és que en el presencial els infants es troben.
1: Exacte.
0: Llavors, no només és un tema d'adults, sinó que és un tema de compartir amb els infants que tinguin altres referents i que tinguin també infants com ells, que segur que aniran creixent.
1: Totalment.
0: I al final seran, seran amics també o amigues.
1: Vull deixar a l'aire, no? que una miqueta amb aquesta línia, no? I ara que dius això de, no? D'en què estic militant, sí que he fet que amb una companya, amb una companya de l'esquerda,
0: sí.
1: Que també és mare, uh-huh. No? I bueno, que també tenim aquestes mateixes inquietuds, sí. No? Sí que ens estem plantejant, de cara al curs vinent, poder crear un grup de... És que no acabem de trobar... el nom, però no és un grup de criança com a tal, perquè sí. La idea és que estiguem més als adults.
0: Sí.
1: Però sí que un grup així com de suport en la criança, podríem dir, no? Amb una mirada feminista, no?
0: Molt bé.
1: Amb una mirada... transfeminista, podríem dir, fins i tot, no? Perquè la idea és això, no? Que no només vinguin famílies que se sentin interpel·lades en el col·lectiu LGTBIQ+, sí, sinó sí, que sí. També puguin venir famílies que potser se senten més dintre de la heteronorma, però que no se senten còmodes en la heteronorma, no?
0: Això és una primícia, eh?
1: Això és una primícia, sí.
0: Que prenem nota.
1: Sí, que per això li volíem donar aquest nom de que és un grup feminista, no? Però d'un grup de famílies, no?
0: Molt bé, Víctor, ens ha agradat molt que estiguis aquí. Moltíssim. Perquè aquest tema encara no l'havíem tocat. Jo, amb tothom que ve al programa, sempre dic que quin missatge voldries donar ara mateix a la societat de tot això que hem parlat o d'una altra cosa, m'és igual.
1: Un missatge. Home, en els moments que estem vivint ara, penso que és important, no? Que ens relacionem amb amor, no? I que crear família, sigui la que sigui, sí, com sigui, és donar amor.
0: Que bonic. M'agrada molt. Gràcies, Víctor, per venir a Ràdio Cubelles.
1: A tu, per convidar-me.
0: Molt bé. Ens veurem. Quan hi hagi aquest projecte, potser tornes.
1: Vinga.
0: Fins aviat.
1: Fins aviat, adéu.
0: Avui hem estat escoltant la cançó de Marc Pujol, Verd Avellaner, i la sintonia del programa A qui l'emporta, d'Alaska. Doncs bé, us esperem en el proper programa.

0: I tornem a la secció Descobrint l'Enobotànica. Amb nosaltres Sílvia Isamat, aquí tenim ja a punt, a l'altra banda del fil telefònic. Sílvia, bon dia, benvinguda.
1: Hola, bon dia.
0: I novament descobrim noves plantes a través de l'Enobotànica. Avui toca parlar de cua de cavall. Explica'ns tot el que podem saber d'aquesta planta, que té les seves qualitats i les seves virtuts també.
1: A veure, l'has vista mai, Àngels, la cua de cavall?
0: No, però ara la busco, en tot cas. La buscarem per posar-li una mica imatge.
1: Sí.
0: Com vaig a ser, tu vas dir la procedència?
1: Aquí a Cubelles n'hi ha la cua de cavall, perquè està a la vora del riu.
0: Molt bé, doncs ja tinc la imatge aquí a punt. En tot cas, home, ara que la miro, potser sí que em sona. Té una forma com espigada més cap amunt.
1: Sí.
0: I bé, totalment verda, jo l'estic veient aquí. I clar, té moltes fulles, veig. S'assembla molt com si fos, tot i que no és un pi, no? Però perquè ens imaginem com si fos una espiga o la fulla del pi, no?
1: Sí.
0: Però bé, entenc que aquesta cua de cavall que la trobem, dius que aquí a prop, no? Aquí mateix.
1: Sí, està a la vora del riu,
0: molt bé. Quines virtuts té? No sé, perquè a vegades ens expliques també aquesta procedència del nom.
1: Bueno, aquesta, per a cua de cavall, no? Realment sembla una cua, sembla una cua de cavall, val? Si mires l'aparença de la planta, val?
0: Llavors, per la forma,
1: planta,
0: no?
1: Sí, per la forma, sí. És molt silvestre, vull dir, és molt silvestre. Tot el que creix a la vora del riu tradicionalment s'ha fet servir per fer créixer el cabell. Vale? Si totes les plantes, la boga, bueno, tenien moltes per aquí al riu, sí, usos ja tradicionals de quasi totes és per fer créixer el cabell. Val? Les canyes, no?, que també volen llocs humits. Llavors, bueno, és curiós, no?, com que aigua, no?, aigua, cabell, com que té una certa relació. Sí.
0: Diu que es considera una mala herba, però tot i amb això té un ús medicinal.
1: Sí. No sé si tu l'has pres mai, et sona...
0: No, jo no l'he pres, no, però sí que em sonava el nom d'això de cua de cavall, de gent, no?, que s'ha fet infusions de cua de cavall. És un nom conegut.
1: Sí, mira, si el principal ús de la cua de cavall és una planta molt diurètica, val? Llavors, clar, sobretot no la prenem per la nit, perquè si no, està fent tota la nit al bany. Llavors, si la gent la recull, no?, la pots deixar secar i llavors la poses en una bosseta, no?, de cartró, la poses allà a casa, no?, una bossa, i la fas fent servir. Llavors, al créixer a la vora del riu, és una planta que necessita el sol ric en silici. Val? O sigui, igual que, per exemple, la borraina, que aquí parlem un altre dia, és una planta que necessita sols rics en silici. Llavors són plantes que, com que tenen silici, si tenen moltes funcions, el silici és un mineral que té moltes funcions dins del cos, és com que regenera el silici. Llavors, si fem infusions de cua de cavall, doncs a la llarga veurem que tenim les ungles més llargues, el cabell se'ns enfortirà i creixerà molt més, la pell la tindrem molt més bonica, i que té totes aquestes propietats.
0: Molt bé. Per tant, té aquestes qualitats, no?, aquestes virtuts, aquesta planta, i també amb infusió, no?, ens la prendríem?
1: Exacte, també es recomana amb infusió, també amb dijú, si pot ser. A veure, la pots barrejar amb més plantes, vull dir, la pots prendre sola o no. I llavors, bueno, clar, durant el dia, com que notaràs, clar, és molt diurètica, i també per què fa servir? Pues perquè baixa la pressió arterial. També, clar, al ser diurètica, anem eliminant líquids, i ens fa baixar la pressió.
0: Vale? Per tant, va bé per la pressió arterial, entenc que per la retenció de líquids deu anar bé, no? Perquè...
1: Sí. Després també, clar, al fer aquesta acció diurètica, va molt bé per la circulació de la sang. Val? Llavors, per exemple, no, si tenim menstruacions, no, les dones, pues, doloroses o això, pues, també va molt bé. ¿Vale? Sí. Després també, a veure, hi ha gent que el que són les puntes se les han menjat com a verdura. Clar, el que és la part més tubeta, sí. Vale? Sí, com verdura crua o bullida, vull dir, te la pots menjar. Altres usos. Després, altres usos. Hi ha gent que es feia això que li diuen baños de asiento, no? Que saps, per les morenes, vale? Que també va bé.
0: Sí, sí.
1: Sí. A veure, que són usos que tots van relacionats, no? Després també, com que té aquest ús diurètic, no? Pues també podria, clar, jo tot és com podria, perquè clar, mai deixem la medicació que ens ha dit el metge, vull dir que això com que són ajuden, però mai diem, ah, no, pues ara deixo l'antihipertensió i em trec por de cavall. No, sempre, perquè les plantes ajuden. Doncs també podria anar bé, val, ho dic així, per temes de cor, no? Per exemple, per les arrítmies, vale? Després també un altre ús, no? Com que és diurètica i també, no?, neteja la sang, també podria anar bé pel fetge, no? Que sabeu que el fetge és el gran, no? O sigui, el fetge elimina toxines del cos, bueno, doncs també podria depurar el fetge, vale? Sí. Després també un altre ús que li diuen, a veure, que també, com que tu fas una infusió de cua de cavall, te la poses per la boca i fas com... te la vas passant per la boca i diuen que blanqueja les dents.
0: Ah, blanqueja. Sí. Ja em veig a tothom amb la cua de cavall entre les dents. Sí. Perquè, mira, a banda de... Si realment vaja, te les blanqueja, és una bona solució.
1: Exacte, sí. Sí, perquè molts comprem, no?, aquestes pastes de dents, sí, blanquejant, si bueno, tenim una planta que... No,
0: que és més natural. Sí,
1: exacte.
0: Sí. Molt bé.
1: Després també diuen que va bé per la boca, no? Pel que són les llagues de la boca, també
0: cura, no?
1: Sí, passar-te-la per la boca. I també diuen que va bé pel mal de panxa, val?
0: Val, és pues a dir, és, sí, però què és? Si tens diarrea o no tens diarrea, o si per treure mal de panxa...
1: Que bueno, és més com... Bueno, no, més aviat seria astringent, eh? Ah. Sí, per la diarrea.
0: Val.
1: Sí, és astringent. Sí, és astringent aquesta planta.
0: Molt bé.
1: I després, clar, també com és diurètica, no?, i va al ronyó, pues, també el que són còlics, no?, o pedres, també podria anar bé, vale?
0: Molt bé. Ens deies també que antigament es menjaven les tiges, no?, les tiges...
1: Exacte.
0: Com si fossin espàrrecs,
1: podríem dir. Sí, exacte, com si fossin espàrrecs, sí. Després també, bueno, també un possible ús seria pels refredats.
0: Pels refredats, sí.
1: Clar, com també està a la vora del riu i aigua i refredats també tenen relació, doncs també.
0: També.
1: Sí.
0: I que m'has dit molt bé per la sang, no? Has dit per la sang.
1: Sí. Sí, clar, pensa que és una planta que compta també molts minerals, val? Sabeu, en èpoques aquestes, no?, que com que estem més cansats i tot això, com que té molt de silici i a part d'altres minerals, no?, que també saps allò que a vegades els comprem vitamines i minerals, pues, també podria ser una manera de tenir aquests minerals que ens fan falta en certes èpoques de l'any i a través d'aquesta planta.
0: Molt bé. Sí. Molt bé, molt bé. No sé si ens deixem alguna cosa més de la cua de cavall. Hem vist que, vaja, té moltíssimes virtuts, eh? Es fa servir per moltes coses, aquesta planta vascular.
1: Sí. Sí, també, bueno, el que he dit això, no?, de que enforteix el cabell, no?,
0: sí,
1: tant pot ser per via interna com per via externa. També ens podem fer com el romaní, no?, ens podem fer infusions a la cua de cavall, a l'últim rentat, no?, la posem pel cabell i això també enforteix el cabell.
0: Clar, i la pell? Faria alguna cosa a la pell, la cua de cavall?
1: Sí.
0: Sí, no?
1: Clar, la pell, pensa que com que té silici, doncs la pell com que està més hidratada i tot això, ho dic.
0: També.
1: Sí, va bé, per la pell, per les ungles i pel cabell.
0: I per les ungles, sí, que ho havies dit, sí.
1: Fa créixer les ungles. Llavors, clar, com va bé pel ronyó, que ve pels còlics, també infeccions d'orina també va bé, la cua del cavall.
0: Clar. I pels cops? Pels cops, pel tema de la circulació o no?
1: Bueno, pels ossos aniria bé.
0: Pels ossos, vale? Val.
1: Pels ossos, sí. Com que té molts minerals, pues reforça com tot el que és el teixit, sí. Sí, això va bé. Sí. Després també, a veure... com a ús possible, també podria ser això que diem, que tenim alguna plaga, no?, de, sobretot a l'estiu, no?, bueno, a l'hivern també, alguna plaga que es posa en alguna planta, també un possible ús seria com a plaguicida, val? Bueno.
0: Per les plagues.
1: Sí, per les plagues, val? Bueno, també val. Sí.
0: Pels fongs, no? Vols dir que aniria bé, també.
1: Sí, exacte. Després també, que això m'ho havien explicat, que aquesta planta també li diuen, hi ha llocs que li diuen trencanugos.
0: Ah?
1: O, sí, o trencanubos, perquè té com uns nusos, vale? Que es van com desfent. Llavors, els nens jugaven com a desfer aquests nusos i després es tornaven a refer.
0: Uh-huh.
1: Sí, sí, era un ús com, que també recullen aquests usos. Era un ús com lúdic, no? Com infantil. O sigui, jugaven a trencar els nusos i després es tornaven a juntar. Sí.
0: Molt bé, doncs molt complerta aquesta cua de cavall, aquesta planta, com deies, per la seva qualitat, no? Per preparar aquestes infusions, ajudar... retenció de líquids, depuració de l'organisme, bé, tot plegat, tot el que ens has anat explicant. Sílvia, no sé si ho deixaríem aquí o vols parlar d'algun altre... Hi ha un altre benefici més. Vinga, doncs va, som-hi.
1: L'últim, va, que com antigament també s'havia fumat aquesta planta.
0: Ah, també?
1: Sí.
0: Que curiós.
1: Sí, sí. Pensa que aquí a Garraf hi ha moltes plantes que es fumaven.
0: O sigui, en comptes de fumar tabac, què tipus d'herbes?
1: Sí, hi havia però moltíssimes que es fumaven i aquesta era una d'elles també.
0: La cua de cavall també.
1: La cua de cavall.
0: Molt bé.
1: Sí.
0: Perfecte. Sí. Doncs ara sí, Sílvia,
1: sí, ara
0: ho hem
1: sí.
0: explicat tot. Doncs si et sembla, Sílvia Isamat, deixem aquí aquesta secció Descobrint l'Etnobotànica aquí a Ràdio Cubelles i tornem la setmana que ve. Moltes gràcies per la teva col·laboració. Fins ara.
1: Fins ara.

0: A Cubelles, bar-restaurant L'Armengol, obert de dilluns a diumenge, menú diari i de cap de setmana, ampli menjador i terrassa exterior. Ofereix una àmplia carta d'entrepans, especialitat en paelles, fideuà, arròs negre, caldosos i tapes variades. Per esmorzar, dinar o sopar, vine al restaurant Armengol de Cubelles, al carrer Àngel Guimerà 8, al telèfon 93 688 59 59. A Cubelles, bar-restaurant L'Armengol.
1: Ràdio Cubelles, el mitjà multimèdia per saber què passa a Cubelles.

0: Tot just fa unes setmanetes que s'ha acabat la competició per al club de futbol Cubelles i als despatxos ja hi ha forces moviments. El primer ha estat aquesta passada setmana on doncs, el club feia oficial el nou entrenador per la propera temporada. Es tracta de Josu Imanol, el qui tenim a través del fil telefònic. Josu, bon dia.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: Bé, la setmana passada, com dèiem, el club feia oficial el teu fitxatge per doncs, fer-te càrrec d'aquest primer equip del club de futbol Cubelles, una mica doncs, que ens expliquis bé, com has viscut aquesta setmana i doncs, arribar doncs, al primer equip del club de futbol Cubelles.
1: Bueno, pues al final sí que és cert bueno, que em va trucar el president i que em va explicar una mica quin era el camí que volia prendre el Cubelles i bueno, m'ha convençut per pujar-me al projecte del club. Llavors, a partir d'aquí, doncs, bueno, doncs amb molta responsabilitat, intentar fer les coses el més seriosament possible i bueno, i des d'allà pues treballant en confeccionar el planter i preparar coses de cara a l'agost.
0: Ara parlem una mica del futur i del que vindrà o del que ve a partir d'ara, però anem a conèixer-te una mica millor. Ets de Bilbao, tot i que m'explicaves fa una estoneta que vius fa anys aquí a la comarca, has entrenat també aquí, has jugat fins i tot en el futbol territorial de per aquí. Explica'ns una mica qui és Josu Imanol i una mica doncs, per on has passat.
1: Bueno, sí que és cert que jo porto entrenant des dels 17 anys, tinc 44, vaig començar a la Blanca Subur, fent el futbol 7, fent el futbol 11, després sí que és cert que vaig tirar cap al futbol amateur bastant ràpid i vaig tenir un parell d'anys d'experiència en el futbol femení al Suburense, després vaig agafar el primer equip del Suburense masculí, que vam tenir l'encert d'ascendir des de tercera catalana fins a primera i vam guanyar la Copa Catalunya amateur. I d'aquí ja vaig sortir, si no m'equivoco, bueno, vaig estar a l'escola del Barça uns quants anys i ja vaig fitxar pel Gavà, a tercera divisió. A partir d'aquí, un anyet al Nàstic de Tarragona juvenil i després de tornar a la Blanca. L'última experiència que he tingut ha sigut amb el juvenil de la Blanca i res, una mica en resum, és aquest, parlant ràpid en un minut.
0: Després sí
1: que he tingut altres experiències a nivell professional, a nivell de futbol, perquè sempre he estat lligat al futbol d'una o una altra manera. Però, bueno, no ben bé d'entrenador principal, diguéssim.
0: De fet, aquesta experiència que dius tu t'ha portat per mig món.
1: Sí, la veritat és que he tingut la sort de bueno, en els clubs, bueno, sobretot en el Barça, en el club que estava, pues, allà, no sé si sabeu que hi ha doncs, molts projectes internacionals a nivell de campus, de històries d'aquestes, i bueno, conèixer gent, gent que et proposa altres experiències, i bueno, sí que és cert que m'he anat movent per bastants llocs. Llavors, sí, és una experiència bastant xula a nivell vital.
0: Sobretot això, no? El que et fa és guanyar experiència, veure coses i aprendre.
1: Sí. Ja et dic, jo al final que m'emporto d'aquests viatges és la, bueno, pues les diferents cultures a nivell esportiu que veus, les diferents tendències a nivell d'entrenaments o de com entendre una miqueta l'esport i bueno, i després, pues, òbviament, intentar empapar-te del que creus que és positiu i del que és negatiu, doncs aprendre, perquè també hi ha coses que òbviament no estàs d'acord o creus que no es fan d'aquella manera, però bueno, això et serveix com per fer un filtre després i bueno, prendre tal esport no només amb un camí, sinó tenir pues, diverses perspectives.
0: Abans d'anar al futur, que jo sé que segurament és el que està esperant una mica l'audiència, és veure què és el que passa amb el Cubelles, deixa'm dir-te que així mirant ràpid potser Josu no s'ha creuat en el camí del Cubelles perquè no han coincidit en competicions, o, però sí que hi ha un personatge que sí que lliga al Cubelles, que és en aquest equip del Sugurense que expliques que va guanyar la Copa Catalunya i que doncs, vau pujar de categoria. Hi havia un jugador que evidentment sí que formava part del Cubelles i després va ser també primer entrenador, que és el Capa, no? Un jugador que segurament coneixes prou bé.
1: Sí. Bueno, de fet va estar amb nosaltres tot el camí, crec que des de tercera catalana,
0: sí.
1: fins a pujar a primera, després l'any de primera i la consecució de la Copa Catalunya. Jo crec que va estar... A veure, ara t'estic parlant de memòria perquè estem parlant dels anys... Vam acabar el 2016, però jo diria que 4 anyets sí que se'ls va passar al cap amb nosaltres. Llavors, home, coneix una mica, clar. I a part tinc relació personal, a part d'això, clar. Ara recentment coincidim a la Blanca perquè ell té el fill treballant, bueno, perdó, entrenant allà i ens anàvem veient, i anàvem tenint converses i tal. Sí. Bueno, tu has dit que no m'he creuat amb el Cubelles, home, jo unes quantes vegades sí que he jugat contra el Cubelles.
0: Contra, jugant, però sí, jugant com a jugador, vols dir?
1: I com a entrenador.
0: I com a entrenador també.
1: Sí. Ah, perquè tu penses que el Sugurense comença des de tercera catalana.
0: Sí, és veritat.
1: Sí, en algun moment sí que ens hem creuat i òbviament el típic amistós de pretemporada sempre aquella, a Cubelles, llavors sí, òbviament m'he creuat, sí. No me'n recordo exactament amb qui, no sé si amb el Xavi Vilagut, entrenador...
0: Podria ser,
1: Però sí. Uh-huh. Vàries vegades he jugat jo a Cubelles i el Cubelles ha jugat a casa nostra, sí.
0: Bé, ara sí, anem cap a la banqueta del Josep Pons i Ventura. Arribes doncs, en una temporada que no és fàcil, no sé si t'havia passat alguna altra vegada d'arribar a la banqueta d'un equip doncs, que ha perdut la categoria i que ha tingut una temporada complicada i que per tant el que ve és reconstruir una mica, o no sé si aquesta és la visió.
1: Mira, jo exactament... Jo del passat és que no soc ningú per parlar, llavors a totes les converses que estic tenint amb els jugadors, amb el president, amb tothom que em pregunta, tu em preguntes per si he tingut aquestes experiències, mira, jo crec que el pitjor moment que vam agafar el club de futbol Gavà, que baixava de segona B, que hi havia uns problemes a nivell institucional, econòmic, increïbles, jo crec que el pitjor moment que aquell, no sé si... el puc trobar en algun club. Era un club històric i ostres, allà vam patir el que no està escrit, malgrat la gent era molt maca, però bueno, a nivell institucional era un moment molt inestable. Dit això, de tot s'aprèn, com t'he dit, i jo el que vull és parlar del present i del futur. A mi si el Cubelles va perdre contra el Rapitenca, o va perdre el dia del Sitges, o va perdre... Jo crec que això no serveix de res ara mateix. Ara mateix el que serveix és fer, com es diu en castellà, no? Borrón i cuenta nueva, que tothom es netegi a nivell mental, que això és una categoria nova, això és un camí nou, això és una manera de veure el futbol diferent i que comencem de fer-ho. I avui dia, a segona catalana, el grup que estem, tothom té 0 punts. Vull dir, no hi ha ningú que tingui més punts ni ningú que tingui menys. Llavors, a partir d'aquí... jo crec que s'ha de buscar la part positiva, i la part positiva és que els nanos que es quedin han competit a Primera Catalana, és una categoria interessant, tenen aquesta experiència i suposo hauran après de les errades que s'han comès. Llavors, a partir d'aquí, aprofitar aquestes errades per fer-les positives i que no tornin a succeir, i aquesta experiència, doncs donar-li, ja et dic, donar-li la volta i encarar el futur amb optimisme.
0: Pel que fa a la plantilla, no sé si si t'has trobat que hi hagin alguns jugadors que ja hagin decidit que no volen continuar al Cubelles, o al revés, o que el Cubelles hagi decidit que doncs, no compta amb alguns jugadors, i a partir d'aquí doncs començar a buscar jugadors, entenc, no?
1: Sí, bueno, els jugadors, òbviament, s'han parlat amb diversos d'ells. Jo em trobo quan arribo que hi ha tres jugadors que són baixa, que ja s'han fet públics, i a partir d'aquí la resta de jugadors es van negociant pues, un a un les seves inquietuds, les seves perspectives de futur, etcètera, etcètera. Hi ha quatre que ja són oficials de renovacions, que ja també s'han fet oficials, i a partir d'aquí estem en converses amb diversos d'ells. Dit això, en paral·lel, òbviament, doncs clar, aquesta perspectiva de possibles incorporacions o possibles perfils que ens puguin quadrar en la manera que volem que es desenvolupi el nostre model de joc.
0: Pregunta obligada, i quin és aquest model de joc? És a dir, com li agrada jugar al Josu o des de la banqueta?
1: Mira, jo sempre dic el mateix. Jo, el que t'he dit al principi, la primera pregunta que m'has fet, a mi l'experiència em diu que no n'hi ha una manera de jugar a futbol, que al futbol hi ha moments per fer una mica de tot, hi ha moments per tenir la pilota, hi ha moments per defensar, hi ha moments per fer transicions, hi ha moments per parar el joc, hi ha moments per donar-li ritme. Llavors, dit tot això, nosaltres el que volem inculcar als nanos és que intentin interpretar en quin moment estan en cada instant dels partits o en cada context de la competició. No és el mateix jugar doncs, a fora de casa un dia que vas guanyant 0-1 que jugar a casa i que vagis guanyant o que vagis perdent 0-1. És que no és el mateix context. Llavors, hem d'estar preparats pels diferents escenaris que ens podem trobar. A partir d'aquí, sí que és cert que tinc molt clar doncs que a mi no m'agraden els riscos en el meu camp. Jo, una de les coses que tinc molt clares és que riscos innecessaris, la confiança la fan minvar en el jugador, i a mi m'agrada ser un entrenador que arriba moltes vegades a l'àrea contrària. Normalment els equips que jo he entrenat, doncs, bueno, sí que és cert que juguen amb jugadors per banda, que juguen amb un joc que arriba molta gent a l'àrea, que quan acaba el partit dius, bueno, hem guanyat, hem perdut, hem empatat, però, ostres, hem tirat tantes vegades a porteria, ho intentem. Dit això,

0: suposat, clar, clar, clar.
1: T'has d'adaptar al que...
0: La primera tasca que s'ha de fer és intentar confeccionar una plantilla pues, que sigui més o menys de l'estil que t'he explicat.
1: I això com es fa, Josu? Perquè, clar, la gent que li agrada el futbol i en aquestes èpoques, doncs, evidentment, tothom llegeix la premsa esportiva i aquí es fitxen jugadors i no sé què, però en aquestes categories on doncs, no hi ha transaccions econòmiques,
0: no.
1: En el cas del Cubelles no hi ha pressupost per fer no. Doncs, aquestes operacions... Com es busquen jugadors? Com se'ls convenç perquè acceptin el repte?
0: Mira, jo crec que el més important a la categoria territorial és no enganyar la gent. Llavors, a partir d'aquí, jo m'estic trobant un club que, per lo que veig, és que és bastant transparent, o per no dir és transparent, i es diu el que és. Llavors, amb això juguem amb un avantatge. Perquè el futbol territorial... hi ha moltes promeses que després no es compleixen. Llavors, a partir d'aquí, nosaltres el que expliquem a les converses és el que podem oferir. I el que nosaltres podem oferir és pues, que intentarem que hi hagi un ambient correcte de treball, que s'ho passin bé els nanos entrenant, que és molt important, perquè no t'oblidis que són gent que no és professional. Llavors, a partir d'aquí, ha de ser voluntari que vinguin a entrenar 3 dies més al partit, perquè si no, no té cap sentit obligar a ningú que tingui una continuïtat 10 mesos. És totalment inviable. Llavors, a partir d'aquí, no enganyar. No enganyar vull dir això, que el treball serà seriós, que la gent esperem que vulgui venir a entrenar cada dia. Això vol dir que s'ho passa bé, que disfruta. Després, si competim, ja és la llet. Si guanyem, ja és la llet. I a partir d'aquí, tenint una miqueta, sí que és veritat, tenint una miqueta nocions del que busquem. Per tenir nocions del que busquem, home, hem de conèixer una mica la territorial, del Garraf, del Baix Penedès i de l'Alt Penedès, diria jo. Clar, més enllà és més complicat. No et dic que no sigui possible portar un jugador de fora d'aquest territori que t'he dit, però aquí ja es complica la cosa. Llavors, sobretot tenir el Garraf, el Baix Penedès i l'Alt Penedès una miqueta doncs, controlat del que es mou. Del que hi ha, del que no n'hi ha, de jugadors que poden ser interessants pel que t'he dit, per la nostra idea, i pues, a partir d'aquí tenir un criteri de selecció, de dir, bueno, pues, aquest jugador ens interessa per això, anem a trucar-lo, anem a veure quina és la seva intenció d'aquest any, ja et trobes jugadors que tenen molt clar que es volen quedar on estan, et trobes jugadors que estan amargats allà on estan, llavors et donen peu a xerrar, i després pues, tu els expliques tot això. Jo el que explico és... Jo només parlo de nivell esportiu amb els jugadors. A nivell esportiu, a nivell humà, m'interessa molt la seva vida. Vull dir, pues, si són gent que estudia, si són gent que treballa, si són gent que això els agrada, que no els agrada, que ho fan obligats, que no ho fan obligats... Bueno, per què? Perquè després tu has de conviure 4 dies a la setmana més. Llavors, no és el mateix tenir gent que no és la seva prioritat i que ho fa perquè sí, o gent que, doncs mira, aquest matí, per exemple, tinc una xerrada amb un nano que et diu, ostres, jo és que estudio a Barcelona, a la universitat, seré biòleg, i a partir d'aquí, enquadra molt el teu discurs, però, clar, jo arribo cap a les 7:30 a casa, tu creus que em donarà temps? Dic, sí, no et preocupis, perquè, ostres, a mi m'interessa un nano que tingui molt clar les coses, que vol ser biòleg, que té el cap super amoblat i que a partir d'aquí el futbol li apassiona. Òbviament, m'interessa molt aquest perfil també. Llavors, t'estic donant un exemple. Dit això, doncs, tu tens aquest perfil de persones que són jugadors de futbol i vas destinant sota el teu criteri doncs, on poses més forces i on poses alguna menys. És una miqueta el que intentem fer. I el que jo he fet sempre. Crec que cap jugador dels que jo he entrenat pot estar més content o menys perquè ha jugat més o menys, però no perquè li haguem enganyat. Llavors, torno a repetir el tema del futbol territorial, el més important és no enganyar. I com hi ha clubs que fan promeses que després costen complir, doncs aquí podem tenir aquest avantatge.
1: I després està

0: el segon equip, no? L'equip B, que ha tingut una trajectòria destacable, amb un ascens. Aquest any, doncs, home, tot feia indicar que lluitarien per un nou ascens, però és veritat que s'ha complicat i al final, doncs, bueno, doncs no ha estat possible. I el club deia que una de les coses que volia canviar era, doncs, la integració d'aquest sènior B, no? Plantilles potser una mica més curtes i fer que, doncs, que el transvàs de jugadors sigui potser més constant. No sé si això també et quadra amb tu en el projecte,
1: bueno,
0: no?
1: No és que, no, sí, se m'ha comentat. Òbviament hi ha uns jugadors que són del club que per H o per B estan al segon equip. Òbviament hi haurà jugadors que la pretemporada tindran la seva oportunitat. Dit això, no és que em quadri o no em quadri. Són jugadors del club i ells s'han de fer valer per tenir l'opció de quedar entrenador del primer equip i el cos tècnic, perquè al final això no és una decisió meva només. Jo soc un entrenador que a mi m'agrada molt el tema, bueno, el tema parlar en plural, de que el cos tècnic decideix en plural, i òbviament si s'ha de prendre una decisió perquè no hi ha un acord, doncs l'haig de prendre jo, però vull dir que ens convencin amb el seu treball. No té cap lògica que perquè estiguin al club i hagin estat a l'amateur B però hagin fet una bona temporada ja pugin. Bueno, això no és cap motiu. Vull dir, el motiu és que sí, han fet una bona temporada a tercera catalana, però hi ha jugadors que són de primera catalana i estan a segona. Vull dir, jo li dono la volta al teu argument. O sigui, s'han de treballar ells al poder estar al primer equip. Uh-huh. Llavors, és el que t'he dit, el 12 d'agost, que és quan comencem, hi haurà uns quants jugadors del sènior B que estaran citats per començar a entrenar nosaltres, i a partir d'aquí, com tindrem un mes i pico, doncs tindran un mes i pico per començar. I aquí cadascú, al final, a l'esport cadascú es va ficar una mica al seu lloc. El que veus que és sacrificat, el que s'esforça, el que ho intenta, i veus després, doncs, el que té altres prioritats, que és superlícit, eh? Llavors, mm-hmm, doncs ja ho veurem. Això t'ho contestaria al setembre o octubre. M'entens? Yeah. Si al final m'han convençut o no. Jo coneixo uns quants, és veritat que no coneixo tots, perquè del sènior B aquest any he vist dos partits només, i no coneixo tots, no t'enganyaré. A tots no els he vist jugar, perquè és impossible, però perquè et facis una idea, pues, ara parlant de memòria, quatre jugadors han estat amb mi a la Blanca Segur. Mm-hmm. O sigui que a quatre els coneixo de primera persona, perquè han estat un any o més amb mi, i després algun altre jugador, per no dictar set, vuit jugadors més, els coneixo de veure'ls. Llavors, home, aquí t'estic dient que coneixo mitja plantilla.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí.
1: Dit això, com tenim un mes allà per conèixer-nos, per veure'ls, per veure com funcionen, etcètera, doncs ja veurem fins on arribem.
0: Uh-huh. Bueno, ens has dit que engegueu el 12 d'agost, sí. Per tant, des d'ara i fins al 12 d'agost entenc que és confecció de plantilla, que va de lligar els jugadors que continuen, que no, els que marxen, els que arriben, els que se'n van... I el dia de 12 d'agost en marxa, en principi sí. Pretemporada de, doncs això, no? 3 setmanes, un mes, no? Aproximadament.
1: No, una mica més, perquè pensa que començarem el 20 de setembre la lliga.
0: Bueno, sí, un
1: llavors
0: mes, això.
1: Llavors tindrem quasi 6 setmanes. Mm. La idea era començar el 17, no t'enganyaré, però el club em va dir que...
0: Festa major.
1: Podíem fer un partit de festa major al cap de setmana just d'abans, el 15, i, clar, pues, si hem de fer el partit del 15, doncs hem d'entrenar ni que sigui un parell de cops o tres abans del 15. Llavors, bueno, pues començarem el 12 i anirem fent amb calma. En 6 setmanes tenim temps per jugar, per entrenar, per veure, per decidir i per intentar que els jugadors entenguin una mica a què volem jugar.
0: Ho has explicat una mica al principi, ho has deixat entreveure en tot cas, però clar, és molt d'hora per preguntar-te si ja t'has marcat un objectiu o si el club t'ha marcat un objectiu.
1: Mira, és que jo, a tothom que em pregunta, perquè clar, al final quan tu agafes un equip que ha baixat, el normal és que diguis que és el candidat per tornar a la categoria, però jo això no vull ficar aquesta pressió jo als nanos, perquè no té cap lògica que a dia 1 de juny estem parlant del dia 1 de juny de l'any vinent. No té lògica. Primer, perquè no sabem ni a quin grup jugarem, no sabem quins contraris tindrem, no sabem quina plantilla tindrem al final confeccionada. Dit tot això, com jo em puc tirar a la piscina i dir que l'objectiu és quedar primer o no té cap lògica. O sigui, jo l'objectiu que tinc és que tinguem la millor plantilla possible i que cada entrenament sigui el de més qualitat possible. Que després, el que t'he dit abans, que després anem guanyant i tot funciona com tenim idealitzat, pues uns fenòmenos tots. I si parlem al març, et diré, vinga, va, estem al març, anem classificats els primers, vinga, ara sí, l'objectiu serà aquest. Però si anem descens, clar, és que tu em diràs, és que tu al juny em vas dir que... No, jo no em vull ficar aquesta, ni jo, ni els nanos. No s'ho mereixen. Ara el que es mereixen és passar un bon estiu, recuperar-se a nivell mental i començar a ser-ho pensant només en el dia següent, i en el dia següent, i en el dia següent. I a la jornada 22-23, anem a veure on estem. Perquè no, ja et dic, perquè jo tots els jocs on he estat i a mi m'han posat l'objectiu de un any vista, no ha sortit bé. Perquè tu estàs posant una pressió que no és certa. Llavors, pensa que només puja un i promocionen quatre. Llavors, què passa amb la resta? Són tot projectes que no són satisfactoris? No m'ho crec. Són projectes que s'han treballat i poden sortir bé i o poden sortir malament com qualsevol cosa a la vida. Però això de dir ets bo o dolent a 1 de juny, a mi se'm fa molt cuesta arriba.
0: Per tant, entenc que el club tampoc t'ha exigit un resultat. És evident club, que quan es parla al club et diu que estigueu el millor possible, no?, i que competiu i això, però...
1: El club m'ha exigit que competim.
0: Ah, ja està.
1: I que fem el millor possible. I jo en això em comprometo. Dic tot això, jo al club ja els he dit que a mi de parlar de primer, segon, tercer, torno a dir, no té cap lògica. Perquè... jo no sé què farà el Gavà, jo no sé què farà no sé qui, no sé quanto. Segurament tothom ara mateix està fent projectes superatractius que, pues, una mica com veiem a primera divisió, no? Tu a primera divisió estàs veient, el Barça diu que farà, el Madrid diu que farà, l'Atlètic de Madrid diu que farà, però després només guanya un. Què passa amb la resta? La resta són uns drames? Pues no, simplement que l'esport és esport i que tu pots planificar una cosa i que després no surti del tot bé.
0: Sí, està clar.
1: Bueno, i torno a dir, menys en futbol territorial, que no són professionals, els nanos.
0: Doncs bé, aquest és el plantejament d'aquest nou club de futbol Cubelles, que com dèiem doncs començarà a rodar el 12 d'agost amb aquest primer amistós, com ja és habitual, doncs, dins de la festa major. Evidentment serà el primer partit i per tant tampoc es podran treure moltes conclusions amb un parell d'entrenaments, no? Doncs serà l'inici d'aquesta pretemporada, on a la banqueta hi tindrem el Josu i Manol, que avui ha estat molt amable de parlar amb nosaltres. Josu, encantat de poder parlar amb tu. Evidentment ho farem sovint aquesta propera temporada. I res, per la nostra banda, desitjar-te molta sort, molts encerts i doncs, que puguem viure una temporada, si més no, a gust i encoratjar doncs, a tu i als jugadors una mica a lluitar al màxim per aquest nou objectiu.
1: Així ho farem. Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé. Moltes gràcies.
1: Gràcies.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels Fuster.
2: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
1: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Ràdio Cubelles, el mitjà multimèdia per saber què passa a Cubelles.

I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món, aquest contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Adeu-siau i fins una altra. Recupereu aquest programa a la carta des de radiocubelles.cat.

Pastisseria Cases de Cubelles t'ofereix per aquesta festa de Sant Joan una àmplia varietat de coques, de jardons, fruites i crema. Vine a comprar les nostres especialitats. Estem al carrer Àngel Guimerà 17, al centre de Cubelles. També tenim una altra botiga a la zona de la platja, al carrer Mallorca de Cubelles. Fes la teva reserva al telèfon 93 895 0275. Aquest Sant Joan, reserva les teves coques a Pastisseria Cases de Cubelles.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bon dia, som al programa Tots els colors, un programa LGTBIQ+, a Ràdio Cubelles, conduït...
2: Un dia més anem a tocar de peus a terra, com sempre, amb l'Adrià Carné, podòleg del Centre Aliacs de Vilanova.
3: Cubelles, us parla Pau Ramon des de l'estudi central de l'emissora local. Parlem ara en directe perquè tindrem una estona per xar.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles, us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta més variable, molt diferent al d'ahir, amb molts núvols baixos fins a mig matí i després també considerables al final del dia, amb un cel tapat a la nit. Fins i tot no descartaríem que entrada la nit es pogués escapar alguna gota, però seria molt poca cosa si és que ho arriba a fer. Amb més sol, això sí, al centre del dia, amb una temperatura que ha tornat a pujar molt de nit, hem tornat a tenir una altra nit tropical per sobre dels 20 graus de mínima, mentre que la màxima avui doncs serà semblant a la d'ahir, una miqueta més baixa, al voltant dels 25, això sí, amb una humitat més alta i ambient més xafogós, vents en conjunt febles, amb domini del xaloc, sobretot al centre del dia, i fent que la mar estigui arrissada amb marejol a la tarda. Demà esperem un temps variable, amb més núvols que clarianes al matí, amb alguna ullada de sol però poques. Sí que a partir de migdia ja tindrem més estones de sol, el cel s'anirà aclarint amb algun núvol baix a la tarda i amb una temperatura que aquesta nit es tornarà a ser alta, entre 20 i 21 graus de mínima, i demà estarà entre els 24 i 25, però amb un ambient xafogós i amb humitat alta. Vent feble de mestral fins a mig matí i marinades de migjorn o de xaloc a la tarda, amb algun cop moderat al migdia, fent que la mar estigui moguda amb marejol considerable al final del dia.
0: Ràdio Cubelles, notícies. La policia local i els Mossos d'Esquadra continuen investigant la identitat de la dona apareguda morta a la platja llarga de Cubelles aquest dissabte. Hauria entrat a l'aigua vestida i no hauria deixat cap bossa amb documents o amb objectes personals en lloc, i això està complicant saber-ne l'edat exacta i també la seva procedència i identitat. Tot va començar aquest dissabte a les 11 del matí quan la policia local va rebre l'avís d'un veí que havia vist una dona que havia entrat al mar en el límit entre la platja llarga i la desembocadura del Foix i que ja no n'havia sortit. Els agents municipals, amb el suport d'uns surfistes, van aconseguir localitzar el cos flotant a l'aigua i de seguida van avisar la unitat marítima dels Mossos d'Esquadra, que van confirmar la mort de la persona i la van poder transportar fins a la platja. Allà es van esperar l'arribada de la comitiva judicial i el metge forense, que van acabar fent l'aixecament oficial del cadàver cap a quarts de dues del migdia i sense saber-ne la identitat. Tant els Mossos d'Esquadra, que han obert una investigació, com la policia local, no han pogut corroborar fins ara la identitat de la víctima, que continua sent una incògnita. Era una dona gran, sembla ser, sense una edat determinada. No s'ha trobat cap bossa ni cap objecte personal que pogués ajudar en la identificació i tampoc han rebut cap dels cossos policials un avís de desaparició o tampoc consta cap persona que estigui absent de les residències de gent gran del municipi o d'altres centres de salut de l'entorn. D'altra banda, recordem que el servei de socorrisme està previst que comenci a les platges de Cubelles a partir del 15 de juny. Ja ha estat desconvocada la vaga del servei de recollida de residus de la Mancomunitat, que afectava Cubelles i 17 municipis més. El servei es preveu que torni a la normalitat ja en les pròximes hores, pendent de l'execució operativa de l'acord assolit entre el comitè i l'empresa Fomento de Construcciones y Contratas Medio Ambiente. Fons del conflicte han confirmat en diversos mitjans de comunicació que l'acord permet desactivar l'aturada que havia motivat decretar serveis mínims a la Generalitat en previsió de l'inici de la vaga. Recordem que hi ha hagut finalment una sola jornada de vaga aquest dilluns 8 de juny i que des d'aquest mateix dilluns al vespre ja hi ha hagut un acord. De fet, al matí la Mancomunitat Penedès-Garraf ja havia informat als mitjans de comunicació i també Ràdio Cubelles que confiaven que arribaria un acord ja en la primera jornada de vaga que s'havia convocat. Finalment ha estat així, i per tant la vaga ha quedat completament desconvocada des d'aquest dilluns al vespre i el servei de recollida de residus torna en el seu funcionament normal. Ja han començat les proves d'accés a la universitat aquest any amb una novetat principal, que són uns detectors de dispositius mòbils en els llocs on es faran els exàmens. Els 32 alumnes de l'Institut Cubelles que es presenten a les proves aquest any faran els exàmens al campus de l'UPC de Vilanova i la Geltrú, com és habitual. Aquest dimarts han començat les proves. Hi ha 35 matèries en total i dues fases, una d'obligatòria amb 5 exàmens i una d'admissió, que és voluntària i serveix per a pujar nota. El primer examen és el de llengua castellana i literària, i el primer dia, aquest dimarts, també es fan les proves de llengua estrangera i una de les optatives. Aquest dimecres serà el torn d'història o d'història de la filosofia i dos exàmens més de modalitat, i dijous quedarà l'assignatura obligatòria de llengua catalana i literatura i encara dues proves més de matèries optatives. De l'Institut Cubelles, en total aquest any s'hi presenten 32 alumnes de segon de batxillerat de les dues modalitats que es poden cursar, el de Ciències i Tecnologia o el d'Humanitats i Ciències Socials. Una de les novetats en les proves d'accés a la universitat aquest any és una prova pilot per detectar aparells digitals de comunicació com mòbils, rellotges intel·ligents, bolígrafs digitals o auriculars i evitar ajudes il·legítimes als estudiants. Sobre els detectors, totes les seus dels tribunals en disposaran i els controls es faran de manera aleatòria. Tots els aparells electrònics que portin els alumnes han d'estar apagats i guardats dins de bosses i motxilles. Si es detecta el seu ús, l'alumne serà expulsat de l'examen i tindrà un 0 a la prova. A més, se li podran imposar altres sancions per part de la comissió organitzadora, que li pot anul·lar tots els exàmens. Per evitar suspicàcies, el Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat ha recomanat als alumnes portar rellotges analògics i intentaran que a totes les aules hi hagi rellotges grans per saber l'hora i el temps que porten. La data de publicació dels resultats de les proves d'accés a la universitat serà el 23 de juny, mitjançant el portal d'accés a la universitat.
3: L'artista Anna Montfort inaugurarà dimecres 10 de juny a 6:45 de la tarda a la Biblioteca de Cubelles la seva nova exposició titulada Mont Blau Fort, una proposta artística marcada pels grans formats, el protagonisme del color blau i la recerca d'espais interiors i imaginaris. La mostra, que es podrà visitar del 9 al 30 de juny, representa un canvi respecte a les anteriors etapes creatives de l'artista. Montfort deixa enrere els treballs més delicats sobre seda i s'endinsa ara en acrílic i en composicions de gran dimensió, amb obres que arriben al 1,40 m o fins i tot al 1 m². Segons explica la mateixa artista, l'objectiu és que l'espectador no només observi les pintures, sinó que entri emocionalment a l'obra.
4: El blau és un color que m'encanta, sempre m'ha agradat, és un color que em sembla que a quasi tothom li encanta o és molt, molt bonic i té un gran encant, perquè representa el blau, la calma, el mar, el cel, el silenci de l'interior. Tenia clar que volia treballar amb el color blau i vaig començar a fer quadres amb blaus. I mentre pintava amb colors blaus, alguns moments, quan estava dintre la pintura, el mateix quadre em demanava altres colors. Llavors hi ha el blanc, el rosa, el groc, que dona molta llum, i vaig combinant.
3: Mont Blau Fort neix també d'un joc amb el cognom de l'artista, integrant la idea de força i identitat dins el mateix títol de la mostra. Entre les obres exposades hi ha peces amb noms com Geometria del Somni, Mont Paral·lel, Origen Blau, Realitat Imaginada o Ciutat Silenciosa. L'exposició es podrà visitar durant tot el mes de juny en horari de biblioteca. Cal recordar també que la mateixa artista, Anna Montfort, comparteix la seva obra a través del seu perfil d'Instagram, @annamontfortarte.
0: El govern local convocarà un ple extraordinari per l'aprovació definitiva del pressupost 2026. La sessió se celebrarà molt probablement el dimecres 17 de juny a les 9 del matí i es podrà seguir en directe, com sempre, a Ràdio Cubelles. Unitat Cubellenca, el PSC i Cubelles en Comú volen aprovar definitivament el pressupost del 2026 el pròxim dimecres 17 de juny. Per aquest motiu, després d'esgotar els terminis d'exposició pública i delegacions, convocaran un ple extraordinari amb aquest únic punt en l'ordre del dia. Prèviament, aquest dijous es reunirà la comissió informativa extraordinària corresponent amb tots els grups municipals. El govern local informarà, tant en la comissió com en el ple, de si s'han estimat o desestimat les al·legacions rebudes i portarà a votació l'aprovació definitiva que ha de permetre que el pressupost 2026 sigui efectiu. Segons la proposta aprovada inicialment en un ple municipal el 21 d'abril passat, el pressupost del 2026 s'eleva fins als 27 milions d'euros i seria el més alt que ha tingut mai l'Ajuntament de Cubelles, superant l'anterior, el del 2024, que era de 25 milions d'euros. L'executiu local va assegurar en aquell ple de l'abril que aquest és un pressupost centrat en els serveis a les persones i en la millora de l'espai públic. Així es va expressar l'alcaldessa Rosa Fonoll l'abril passat.
5: El pressupost 2026 és un pressupost de consolidació, però també de progrés, un pressupost que prioritza allò que és essencial, l'espai públic, les persones, la sostenibilitat i l'activitat econòmica del nostre poble. Un pressupost pensat per continuar fent de Cubelles un poble més accessible, més cuidat i amb més qualitat de vida per tothom.
0: Un dels aspectes més qüestionats pels partits de l'oposició en aquest pressupost del 2026 és l'aposta del govern municipal per uns ingressos provinents del desenvolupament urbanístic de la plataforma logística a l'antiga central tèrmica. Alexandra Corbillo, regidora d'Hisenda, ha defensat recentment en declaracions a Ràdio Cubelles que els tràmits continuen avançant i que la inversió a la zona de l'antiga tèrmica serà una realitat aviat.
6: El fet que els ingressos a l'ICIO de la plataforma entrin... La veritat que no dubtem, perquè l'expedient estan avançant favorablement tot, vull dir, no hi ha dubte que aquest ingrés entrarà, ni a nivell de, per això també està contemplat, és un contemplat, avalat per la nostra interventora. No vol dir que no caiguin, a veure, avalat per la nostra interventora, el que vull dir és que es contempla, l'expedient està avançant. Bueno, perquè això no sigui una realitat, bueno, potser que no sé que quina catàstrofe mundial ha de passar.
0: La comissió informativa i el ple extraordinaris relacionats amb l'aprovació definitiva del pressupost se celebraran després d'una junta de portaveus prevista per aquest dimecres 10 de juny, en què els partits de l'oposició volen demanar informació sobre dues qüestions relacionades amb el Ministeri d'Hisenda que els preocupen. D'una banda, l'oposició vol saber els motius pels quals es van retenir les transferències de l'Estat cap a l'Ajuntament els mesos de desembre, gener, febrer i març. I de l'altra banda, també volen saber els partits de l'oposició si l'Ajuntament s'adherirà al mecanisme de pagament a proveïdors que ha proposat el Ministeri d'Hisenda per resoldre la morositat elevada del consistori, que va superar els 90 dies de mitjana l'últim trimestre de l'any passat i que encara ha continuat, segons les últimes dades, en 88 dies de mitjana de pagament mitjà de proveïdors en el primer trimestre del 2026. Els castellers del Foix han afegit un altre 3 de 7 als resultats d'aquesta temporada. La colla ho ha aconseguit en la Diada de la Primavera que han organitzat aquest dissabte i que ha comptat també amb la participació dels castellers de Sant Feliu i els castellers de Viladecans. La Diada de la Primavera dels castellers del Foix ha tornat a omplir de castells la plaça de la Vila de Cubelles aquest dissabte a la tarda. La colla cubellenca, com dèiem, ha descarregat un altre 3 de 7, que ja és el 5è aquest 2026, i també ha fet un 5 de 6 i un 4 de 6, a part d'uns quants pilars de 4. Més enllà dels resultats, els castellers del Foix consideren que la jornada els ha deixat bones sensacions per la colla, especialment per les estrenes de baixos nous i també d'una enxaneta nova. I han afegit també en un comunicat que tot plegat els permet continuar ampliant l'estructura i seguir avançant en el creixement tècnic del projecte. En la Diada de la Primavera de Cubelles també han actuat aquí a la plaça de la Vila els castellers de Viladecans, que han carregat un 4 de 7 i han descarregat el 3 de 7 i la Torre de 6, i els castellers de Sant Feliu, que han assolit la Torre de 6, el 3 de 6 i el 4 de 6. Després d'aquest cap de setmana, els castellers del Foix gaudiran d'una setmana de descans abans d'afrontar la propera cita del calendari, que serà la Diada de la Camisa Grana dels Torraires de Montblanc. Serà d'aquí dues setmanes a la capital de la Conca de Barberà.
7: Cubelles va tancar aquest cap de setmana la temporada dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya amb una gran festa de l'esport. La trobada va reunir centenars de joves esportistes de la comarca en una jornada festiva que va posar en valor l'esport com a eina educativa. Prop de 3.000 persones van passar aquest cap de setmana per al poliesportiu municipal amb motiu d'aquesta jornada cloenda dels esports d'equips dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya al Garraf, una jornada que ja fa anys que es celebra a les instal·lacions esportives cubellenques. La cita va reunir, com dèiem, centenars d'infants i joves de la comarca. Lluny de competir per un títol, van compartir una jornada centrada en la convivència, la participació i els valors que promou l'esport escolar. Durant tot el matí es van disputar partits de futbol, futbol sala, bàsquet, voleibol, mentre les famílies van poder gaudir d'activitats lúdiques i espais d'animació. L'acte va servir per posar punt i final a una nova temporada dels Jocs Esportius Escolars, un programa que fomenta la pràctica esportiva entre els més joves des d'una vessant educativa i participativa. Un dels moments més especials de la jornada va ser el lliurament de medalles als equips participants, un reconeixement a la constància implicació demostrades al llarg de tot el curs. L'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, va destacar l'ambient viscut durant tota la trobada i el paper de l'esport en la formació dels infants i joves. Fonoll va remarcar que iniciatives com aquesta contribueixen a transmetre valors com el respecte, el treball en equip, la convivència i l'esforç personal. L'alcaldessa va voler reconèixer també la feina del Consell Esportiu del Garraf, entitat responsable de l'organització dels Jocs Esportius Escolars a la comarca i peça clau per fer possible una jornada que va omplir d'activitats les instal·lacions esportives municipals. Per la seva banda, el regidor d'Esports, David Ques, també va posar en valor la capacitat dels Jocs Esportius Escolars per crear espais de relació i aprenentatge entre els participants més enllà dels resultats esportius. Amb aquesta jornada, Cubelles ha esdevingut novament punt de referència de l'esport escolar al Garraf en una trobada que ha convertit l'activitat física, la convivència i la participació en els principals protagonistes. Amb aquesta jornada, doncs, es va donar punt i final a la temporada esportiva escolar a unes setmanes de la final de les classes. D'aquesta manera, doncs, ja comencen a escalfar els motors per als casals d'estiu.
0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
8: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

Ara en sèrio, o sigui, acabo de veure que seguiu d'After. Avui tenim reunió amb l'equip a les 4, arribareu amb una cara de plàstic que flipa. I això és Niño Whisky, o sigui, això és molt, això és heavy shit.

que jo no sé com evitar que dir-te adéu em faci mal. Tinc tanta por que se m'ha fet un nus al cor, que no sé per on començar. Tinc tants records dins el meu cap que se'm fa un món pensar.